0: Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
5: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
7: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
8: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
5: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
9: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si n'hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en este moment en suspensió.
5: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
1: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
10: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
1: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
11: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
12: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
13: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
12: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
14: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
12: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
1: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
15: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
16: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
15: Sarah Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
17: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela desafortunadamente han sido unos alumnos involucrados en las bandas y ha pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
15: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves de fins a 10 anys amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
13: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
15: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena Idea, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà. Per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogó, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
13: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
1: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
19: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
1: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
20: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
21: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
21: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
22: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
21: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius

0: Claro, en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge de passar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places.

i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.

0: próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
4: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: These things, maybe only 10%, then that's not good.
3: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
3: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
6: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
3: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hauria estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
3: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
8: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
3: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2:15, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2:44. Sentim Enric Mas.
9: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
3: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
10: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
3: Aquest diumenge la cursa allarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics

0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Karina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
1: Cada 2 per 3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Micheál Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
2: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
3: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
2: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Micheál Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
4: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
2: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
5: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that there would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
6: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant, que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg

0: Després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
1: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
2: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
3: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països, com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
2: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
3: L'any passat França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
2: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
1: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
4: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
1: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
5: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
1: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestre.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una 50ena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
6: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
8: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
9: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
8: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cote Fall, que ha fet petit l'espai del reguer.
10: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
8: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
11: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens han fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
8: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
1: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
12: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
13: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
12: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
14: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
14: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
15: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
14: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
14: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
14: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema, i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona, i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
6: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
18: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
17: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
6: 3CAT Info.
17: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
19: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
17: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
20: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. No té més història. La història pues, seria el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
17: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
21: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
17: Aquest diumenge també la segona divisió Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
22: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
17: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
6: 3CAT Info.
17: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
0: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
17: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
6: 3CAT Info.
17: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
6: 3CAT Info.
17: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 2:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
6: Trescat Info.

0: Són les 3. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge al Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
3: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
5: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
6: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
7: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
6: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
8: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
9: Vinc de l'Institut Lluís Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
6: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
10: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
6: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
11: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
12: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat.
3: Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
13: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
14: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
13: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
15: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
13: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
3: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys, el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
16: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
17: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
16: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
18: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
16: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
14: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
16: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
1: El temps.
3: Dani Ramírez.
19: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura, de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa, I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer aixafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
20: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
21: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
22: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment, i que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
5: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
0: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
1: 3Cat Info.
0: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
26: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
27: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
26: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
1: 3Cat Info.
26: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
6: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
26: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
26: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
8: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
26: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
9: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos i a l'afición.
26: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
10: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
26: Aquest diumenge la cursa llarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a un quart de 5 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme.

0: El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
1: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
2: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
1: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
3: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
1: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
4: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes.
5: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
4: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
6: The organizers of this civil rights march promised that their people would be non-violent.
4: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
7: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
4: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos

0: detectats és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
1: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
2: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
1: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
2: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
1: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
3: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
4: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes de tensió a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte. Contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
8: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
7: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques, de la francesa Cote Foll, que ha fet petit l'espai del reguer.
9: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
7: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
10: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens han fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
7: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
11: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
12: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries, i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
13: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
14: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
14: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
15: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
14: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
14: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
14: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
5: A Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
18: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
17: Aquest diumenge també es juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
17: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
19: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més. I, bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer. I estem a la jornada 5 i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
17: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
20: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. No té més història. La història pues, seria el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
17: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
21: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
17: Aquest diumenge també la segona divisió Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
22: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
17: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
5: 3CAT Info.
17: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
23: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
17: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
5: 3CAT Info.
17: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, aquest diumenge en la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
5: 3CAT Info.
17: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
5: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
0: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge al Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
5: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
7: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
8: Vinc de l'Institut Lluís Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
5: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
9: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
5: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
1: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
10: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
1: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
11: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
12: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
13: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
12: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
14: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
12: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
1: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
15: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges, entre bandes rivals a tràfic de drogues, colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
16: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
15: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
17: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y ha pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
15: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
13: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
15: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira del matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
19: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
1: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
20: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
1: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels 100 dòlars i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en Economia i especialista en Finances i Banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
21: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment, i que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
22: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
26: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
4: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: Maybe only 10%, then that's not good.
26: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
0: 3Cat Info.
26: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
6: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
26: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona a Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
26: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
8: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
26: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
9: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
26: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
10: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
26: Aquest diumenge la cursa llarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1, I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a un quart de cinc de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.

0: irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
1: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
0: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
2: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
3: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
2: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història. Només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
4: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar

0: va a la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfal.
1: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos pues, eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
0: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
1: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. O sigui, França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
0: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
2: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
3: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
2: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
4: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
6: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogó, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jonc.
8: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
7: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques, de la francesa Côte Fall, que ha fet petit l'espai del reguer.
9: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
7: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
10: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
7: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
2: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
11: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
12: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries, i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
11: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
2: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
13: El CETA és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
14: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
13: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
14: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
13: Al CETA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
13: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
15: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
13: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
2: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
2: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
18: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
19: These things, maybe only 10%, then that's not good.
17: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
5: 3Cat Info.
17: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
19: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
17: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
20: Define el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
17: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
21: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
17: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 2:15. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
22: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
17: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
5: 3Cat Info.
17: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
23: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
17: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
5: 3Cat Info.
17: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, l'Escor 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
5: 3Cat Info.
17: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
5: 3cat info.

0: Són les 5.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
2: Esports.
3: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge el Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
5: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
0: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
0: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
7: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
8: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
0: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
9: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
0: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
1: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
10: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
1: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
11: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
12: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
13: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
12: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
14: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
12: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
1: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys, el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
15: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals de tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
16: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
15: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
17: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
15: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
13: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
15: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14-18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30-34, aquests 33-34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes de tensió a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
19: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
1: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
20: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
1: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels 100 dòlars i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en Economia i especialista en Finances i Banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
21: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment, i que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
22: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, casa i feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
26: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
0: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: Maybe only 10%, then that's not good.
26: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
26: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
6: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
26: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona a Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
26: Aquest diumenge també a la segona divisió juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
8: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
26: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
9: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
26: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
10: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
26: Aquest diumenge la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1 i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 2/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Tresca Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat

0: 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
1: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola. Mentre el virus es continua estenent, hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història. Només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
2: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar a la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
3: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
2: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
3: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res d'aigua i tenen un problema per alimentar.

0: a les ganaderies.
1: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
2: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
3: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
2: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
4: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
6: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura, de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30-34, aquests 33-34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció, l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogó, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4-8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
0: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jonc.
7: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
0: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cotfol, que ha fet petit l'espai del reguer.
8: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
0: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
9: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
0: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
2: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
10: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
11: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
10: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
2: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
12: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
13: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
12: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
13: són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
12: Al CETA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
14: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
12: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
14: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
12: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
2: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafull, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
2: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
16: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
17: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
18: These things, maybe only 10%, then that's not good.
16: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
16: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
19: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
16: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
20: Definir el dia com un partit de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
16: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
21: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
16: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 2:15. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Carol Ingram Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
22: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
16: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
5: Trescat Info.
16: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
23: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
16: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
5: 3CAT Info.
16: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
5: 3CAT Info.
16: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida, el partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
5: Trescat Info.

0: Són les 6. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge el Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
3: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
5: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
6: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
7: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? Ja veurem si aconseguim també parar això.
6: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
8: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
9: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
6: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
10: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en este moment en suspensió.
6: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
11: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
12: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
13: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
14: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
13: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
15: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
13: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
16: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
17: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
16: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
18: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
16: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
14: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
16: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura, de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa, I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer aixafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
20: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
21: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
22: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
4: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
0: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
26: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 16:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
27: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
28: These things, maybe only 10%, then that's not good.
26: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
1: 3Cat Info.
26: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
26: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
6: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hauria estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
26: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
7: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
26: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2:15, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2:44. Sentim Enric Mas.
8: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
26: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
9: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
26: Aquest diumenge la cursa allarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que

0: contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes.
1: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
0: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte. I també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
2: The organizers of this civil rights march promised that the people would be non-violent.
0: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
3: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
0: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
4: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
5: 3CAT Info.
4: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
6: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
7: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
6: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
7: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
6: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
4: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
5: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí.

0: també la biotecnologia, la nanotecnologia.
1: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
2: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
1: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30 a 34, aquests 33, 34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
1: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jonc.
6: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
5: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Côte Folle, que ha fet petit l'espai del reguer.
7: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
5: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
8: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens han fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
5: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
1: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
9: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
10: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
9: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
11: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
12: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
11: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
12: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
11: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
12: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
11: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
12: hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
11: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
3: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
14: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
15: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
14: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
3: 3CAT Info.
14: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
16: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
14: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
17: Definir el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
14: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
18: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el El Castellón és un gran equip que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
14: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
19: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
14: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: Trescat Info.
14: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
20: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
14: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
3: 3CAT Info.
14: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
3: 3CAT Info.
14: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge la final masculina de la Copa Catalunya a 3:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
21: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 13 de setembre del 2026, si no hi ha un contratemps, pels vols de Nadal s'estrenarà Artificial, una pel·lícula de Luca Guadagnino que servirà per retratar la gènesi d'OpenAI, l'empresa fundada per Sam Altman, que està al darrere de ChatGPT. Com va passar fa 13 anys amb The Social Network, la xarxa social, dirigida pel David Fincher, i centrada en el naixement de Facebook, la pel·lícula servirà per retratar fins a quin punt els canvis tecnològics remouen les relacions socials i condicionen el nostre dia a dia. Sobretot per accelerar-lo, perquè no fa ni 4 anys que es va posar en marxa ChatGPT i ara ens costaria entendre el món sense fer-lo servir, encara que no tinguem ni idea de què hi ha al darrere ni de les implicacions que tindrà. Els grans canvis tecnològics provoquen vertigen perquè en el fons fan trontollar tots els fonaments. La intel·ligència artificial sabrà fer la meva feina millor que jo? Si no m'hi adapto, em convertiré en un pària social i laboral? Guanyarem eficiència, però paradoxalment deixarem d'aprendre perquè ens ho trobarem tot fet? Quin sentit tindrà la transmissió de coneixements si teclejant la pantalla tindrem accés a tot? La IA ens farà més intel·ligents o ens acabarà condemnant a la mediocritat que retrata l'informe PISA? No hi ha una resposta clara, més enllà d'un depèn descregut propi de quan encara no se sap ben bé l'abast concret de la màgia que sembla que desenvolupen empreses com OpenAI o Anthropic. Hi ha motius per la celebració i també per estar inquiets, la por, quan sentim que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat en la propera dècada, és legítima, fins i tot normal. El problema essencial, en tot cas, és que fa molts anys que desconeixem com funcionen les coses. Amb les màquines de vapor, almenys, es veia una columna de fum. Ara els algoritmes es programen a Silicon Valley i ens governen encara que no els triem. I per dir-ho a la manera d'Humberto Eco, segur que hi ha un camí del mig entre els apocalíptics i els integrats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: La primera notícia del dia, precisament, té a veure amb la intel·ligència artificial i és que els magnats de la IA fan una crida a posar fre al desenvolupament d'aquesta eina.
2: Amb l'argument d'evitar els greus riscos que comporta un creixement descontrolat dels nous models d'intel·ligència artificial. Els experts, però, creuen que és una estratègia empresarial per atreure els inversors després de diverses alertes sobre els seus perills.
0: I després també de diverses dimissions de treballadors que formen part també del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Avui bona part dels diaris i també dels articles d'opinió van en aquesta línia. Eleccions avui a Suècia, les primeres que podrien portar l'extrema dreta al govern.
2: L'actual govern conservador ha impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa.
0: Tornen les manifestacions de la comunitat educativa al País Valencià.
2: 10.000 persones van participar ahir a la tarda en la marxa convocada a València. Els docents no descarten tornar a la vaga indefinida.
0: La pel·lícula danesa Woman Unknown guanya el Lleó d'Or al Festival de Cine de Venècia.
2: Era l'única cinta en competició dirigida per una dona de les 21 que s'hi presentaven. El Premi Especial del Jurat ha estat per al documental NASA sobre la planificació de les matances de Gaza, que el públic del festival, recordareu, va ovacionar durant més de 25 minuts.
0: El Barça buscarà aquesta tarda al Camp del Llevant la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia. Per mantenir el liderat en solitari, el partit començarà un quart de cinc i la novetat a la convocatòria és Eric García, que no va jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar avui amb màscara pel cop en l'as que va rebre diumenge passat a Mestalla.
0: Tot això mentre el Madrid guanya, però no acaba de convèncer.
3: Triomf per 4-1 contra el Rayo al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé i xiulets a la grada a la segona part. Els blancs sumen 12 punts, igualant el Barça a l'espera del partit dels blaugrana d'aquesta tarda. Victòria també de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs un temps molt plàcid, molt tranquil. La veritat és que no esperem grans novetats respecte a ahir. Menys núvols, de fet, menys nuvolades, més sol i temperatures una mica més altes. De fet, a partir d'avui s'inicia aquest ascens del termòmetre que ens ha de tornar a un ambient de més de ple estiu, amb una calor més intensa, sobretot entre demà i demà passat. Tot i així, evidentment, no tornarem a un escenari com el que hem tingut al llarg de l'estiu, però sí que les temperatures poden arribar a superar els 35 graus a l'interior, sobretot dimarts, i haurem d'esperar al llarg de dimecres, sobretot de cara al vespre, ja l'arribada d'un front, que els termòmetres tornin a recular. Per tant, bonança pels propers dies, amb sol, i a partir de dimecres a la tarda, vespre, nou ruixats, sí, nou descens de les temperatures.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia a partir de les 9 amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa aquest informe PISA. Just després, una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. Us anirem explicant al llarg d'aquest suplement. Per tant, avui molt, molt atents al que passi a 11:15. I després... Els diumenges a les 11, aquesta temporada, Cartes a l'Empar és el nou espai al suplement d'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu l'Empar inquietuds que us vinguin de gust. Relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Just després, les Amigues de les Arts, de la Rosa Rodon i la Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'exfutbolista del Barça, Gerard López, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Laminós. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Els líders de les principals companyies de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia davant dels riscos creixents que s'han detectat.
2: Sent un article al cap d'Antròpic, Dario Amodei ha alertat que la capacitat dels models d'intel·ligència artificial de perfeccionar-se a si mateixos pot tenir conseqüències desastroses en matèria de ciberseguretat a escala mundial i assegura que aquesta tecnologia podria arribar a prendre el control de tot internet en un termini de 6 a 12 mesos. Una amenaça que ha valorat a 3CAT Info, en tecnologia, Jordi Celles.
5: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: A l'avís del responsable d'Antròpic s'hi ha sumat també el seu màxim competidor, Sam Altman, d'OpenAI.
2: El responsable de ChatGPT assegura que està d'acord que cal regular i alentir el ritme d'aquesta tecnologia i veuria bé, diu, que hi hagués avaluadors independents. Malgrat les alertes dels potencials perills de la IA, diversos analistes apunten que aquests comunicats podrien respondre a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, en declaracions a 3CAT Info, aconsella no caure en l'alarmisme.
6: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: Precisament ahir Sam Altman va descartar que OpenAI sortia a borsa aquest 2026, com estava previst, davant l'alarma generada de les últimes setmanes.
0: Suècia vota avui en unes eleccions generals que, per primera vegada a la història, poden portar l'extrema dreta al govern del país nòrdic. El Partit Demòcrata Suec aspira a obtenir carteres com Interior o Seguretat després d'haver impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa. Les enquestes vaticinen pràcticament un empat entre el bloc conservador i el d'esquerres. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades, bon dia.
7: Bon dia. Després del resultat de fa uns dies en l'ant alemany de Saxònia-Anhalt, amb la victòria d'Alternativa per Alemanya, Europa mira avui Suècia per certificar si l'onada de populisme d'extrema dreta que viu al continent es consolida el que durant dècades va ser el bastió de la socialdemocràcia europea, als països nòrdics. Els demòcrates suecs, liderats per Jimmie Åkesson, aspiren a entrar per primer cop a l'executiu amb carteres tan sensibles com la d'Interior. Ahir la nit tancaven campanya a Estocolm, mentre un autobús recorria la ciutat amb el seu lema «Farem que Suècia sigui Suècia un altre cop». El Miquel, emocionat, pregava perquè els demòcrates suecs arribin al govern.
8: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
7: L'extrema dreta ha anat fent forats, sobretot a partir de la crisi de refugiats de 2015, quan Suècia va acollir 160.000 sirians en un país de 10 milions d'habitants. Avui les peticions d'asil al país nòrdic han caigut en picat i també han baixat el nombre d'homicidis per arma, un altre punt important de l'agenda política. Però els votants d'esquerra, i alguns no tant d'esquerra, denuncien que s'ha arribat massa lluny en les polítiques restrictives.
0: Mentrestant, Donald Trump assegura que li encantaria veure la unificació d'Irlanda. El president nord-americà s'hi va referir ahir en la visita que fa aquest cap de setmana al país per assistir a l'Open de Golf. L'inesperat anunci obre una possible nou punt de fricció amb el Regne Unit després de les declaracions sobre les Malvines de fa tot just una setmana, i ha obligat el govern britànic a insistir que la possibilitat d'un referèndum a Irlanda del Nord no està damunt la taula. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
9: Bon dia. El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. Tot després que Donald Trump hagi trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i hagi dit que li encantaria veure la unificació de l'illa.
10: Acabarà passant. Tenim aquí l'home perfecte per moure el tema. Crec que seria fantàstic. És evident que el Regne Unit hi tindrà coses a dir, però crec que seria molt bo.
9: Milers d'irlandesos han protestat per la visita de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient. Avui està previst que Trump acabi de veure l'Open d'Irlanda en el complex de golf de la seva propietat, situat a l'oest d'Irlanda, i després torni a Washington.
0: Una mica més a prop, al País Valencià, la comunitat docent ha començat el curs com el va acabar, amb mobilitzacions, reivindicacions i una vaga en pausa. Aquest dissabte s'ha fet la primera manifestació unitària a les tres capitals i a València ha plegat unes 10.000 persones. Marta García.
11: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules, entre altres coses, i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins les aules. Marc Candela és portaveu del sindicat majoritari STPB.
12: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
11: Per tot això, no és descartat tornar a la vaga, si bé la decisió es prendrà de manera conjunta.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'actuació policial, que va deixar 18 detinguts, 10 dels quals menors, després d'una manifestació antifeixista a Barcelona per la Diada, ha aixecat crítiques de l'ANC, de Junts, d'Esquerra i de la CUP.
2: L'Assemblea Nacional Catalana, en una piulada, ha explicat que alguns dels menors que van ser detinguts són membres de l'organització i ha denunciat l'ús desmesurat de la força per part dels Mossos. També ha lamentat que les famílies no se'ls informés de les detencions fins 6 hores després i que durant els interrogatoris els agents diguessin als pares frases intimidatòries com: podríeu haver educat millor els vostres fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Mentrestant, Junts, Esquerra i la CUP també creuen que els Mossos i la Conselleria d'Interior han de donar explicacions. Sentim el portaveu del Juntaire, Salvador Vergés, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
13: Registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
14: Creiem que cal una nova etapa després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que cal deixar enrere aquestes actuacions. Demanarem explicacions al Parlament de les càrregues.
15: Els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
2: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat.
0: Després d'aquest cap de setmana llarg de la Diada, avui és dia d'operació tornada, es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona al voltant de 260.000 vehicles.
2: Entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre és quan es preveu un volum més alt de mobilitat, especialment en vies com la P7, la Nacional 2, la C32 i la C58. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència en un cap de setmana llarg que ja ha deixat un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, una dona, ahir, a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, també va resultar ferida greu. Una altra persona i 3 més van quedar ferides lleus. Amb aquesta víctima mortal són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
0: Asseu-te l'atenció, no s'apaivaga. Hi ha hagut una nova nit d'aldarulls i aquestes últimes hores s'han detingut 8 persones per aldarulls i per robatoris.
2: Entre els detinguts hi ha una persona d'origen marroquí amb una condemna per terrorisme jihadista i prohibició d'entrar a Espanya. Enmig de tot plegat, el govern espanyol continua habilitant nous espais per accelerar el triatge de les persones migrants que segueixen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol. Segons el govern de la ciutat autònoma, encara en queden 13.000, amb una quantitat elevadíssima d'infants. El govern espanyol xifra en 2.100, precisament, els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha reclamat als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
16: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
2: En l'esfera política, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen Girafull i seguir treballant per recuperar la normalitat.
0: Un quart de vuit. Els testaments solidaris, en què els beneficiaris són entitats socials o religioses, aconsegueixen a Catalunya 120 milions d'euros aquest 2025. És una xifra rècord que suposa un increment del 113% respecte a l'any anterior, el 2024.
2: Dels 192 testaments solidaris que es van fer l'any passat a Catalunya, 114 van ser per entitats laiques, sense ànim de lucre, i la resta van anar per entitats religioses. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè de l'increment.
17: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
2: En Pedro i la seva dona en són un exemple. Fa 10 anys que col·laboren amb Metges Sense Fronteres i ara han decidit que part de la seva herència sigui per a l'ONG.
18: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma, vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen, y eso nos decidió.
2: De les poc més de 60.000 herències que hi va haver l'any passat a Catalunya, un 0,32% contenien llegats solidaris.
0: Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les últimes tres campanyes, fortament condicionades per la sequera. Aquest any, Unió de Pagesos calcula que podrien recollir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona.
2: Això representa entre un 70 i un 80%, diuen, d'una collita normal. Així ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
19: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escalós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
2: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè és minoritari.
0: A Barcelona s'inverteixen els únics estudis oficials de tot l'estat de manteniment i reparació en rellotgeria. En concret, es fan al Centre Públic de Formació Professional, l'Institut Mare de Déu de la Mercè, al districte de Sants-Montjuïc.
2: Seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb aquesta finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
20: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
2: Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. A més de l'àmbit de la rellotgeria, també són necessaris en els sectors de la nanotecnologia i l'automoció.
0: A Venècia, la directora danesa Mellel Tuki ha guanyat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula Woman Unknown.
21: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det.
0: una pel·lícula que és un drama sobre les represàlies contra dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és la lectura que n'ha fet la directora després de recollir el guardó.
3: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
2: La protagonista de la pel·lícula, la també danesa Mathilde Arthel, ha guanyat la Copa Volpi a la millor actriu i en categoria masculina el guardó se l'ha endut el nord-americà John Malkovich pel seu paper a Wild Horse Nine. El documental NASA sobre l'assassinat de civils a Gaza ha guanyat el Premi Especial del Jurat.
0: Celine Dion ha tornat als escenaris després de 6 anys. La cantant quebequesa va fer a París el primer dels 26 concerts de retorn que farà la capital francesa, tots amb les entrades exaurides.
2: Una malaltia autoimmuna va obligar Celine Dion a deixar els escenaris i darrerament només se l'havia pogut veure actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 2024. La diva quebequesa va tornar a desplegar ahir el seu repertori d'èxits davant de 30.000 fans amb clàssics com One Change Pass, Because You Love Me i My Heart Will Go On.
0: Última jornada avui de Fira Tàrrega. Al llarg d'aquests 4 dies que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Des de Tàrrega, Marta Vives.
21: Reivindicació dalt dels escenaris amb temes com el turisme portat al límit.
22: Home, jo crec que parla del turisme, gentrificació, dels turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turisme.
21: També contra el feixisme, en defensa de l'ecologisme.
23: Feia com una reflexió de lo que era, lo que s'estirava, no estirava, una miqueta tot això, no?
21: Però també reivindicació als carrers, amb els artistes de l'OFF, fora de la programació oficial, reclamant més franges i espais d'exhibició.
24: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles.
21: Una programació que també ha tingut lloc per l'emoció, la poesia i el joc.
25: I ara estem intentant fer un refugi galàctic.
21: T'ho estàs passant bé?
25: Sí, molt.
21: És com un joc?
25: Sí, entre tots fem un equip.
21: Al llarg d'aquest diumenge les funcions continuen fins al vespre a carrers i places de Tàrrega.
0: Més qüestions. L'exposició Rutes dels Maquis al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera explora els passos clandestins de la frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista. Des de Girona, Maria Rovira.
26: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952. Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra.
27: Era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, de lo que seria el Pirineu gironí, sobretot.
26: A la mostra del moment s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers i dels anomenats guies de passos.
0: Un quart i mig de 8 del matí, avui l'osonenc Jaume Rigol està a punt de completar la seva ascensió número 1000. 1000 al cim dels Matagalls. El Jaume té 68 anys, és veí de Tona, i després d'una dècada és a les portes de contemplar les 1000 ascensions a aquest emblemàtic pic del Montseny. Una muntanya especial i familiar, tal com descriu aquesta casa.
28: El Matagall jo cada dia l'he trobat diferent, no? És com si fos un confessor, no? Com si fos una persona amb la qual un ens en el qual hi puc confiar. De fet, quan pujo a l'arribar sempre dic bon dia, Matagalls, no? I és com si hi hagués complicit.
2: El Jaume va assolir les 504 anys enrere i avui, per a aquest repte de les 1000, l'acompanyaran un grup de persones que compartiran amb ell l'ascensió des de Collformic a partir de 8:45 del matí.
0: I les altes temperatures i la falta de pluges han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha.
2: Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la Penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
29: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca. fresca, aquesta frescalia és molt bona, i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de què ens sortiran.
2: Els experts expliquen que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat molt malmès el bosc. Juan Martínez de Aragón és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
1: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
2: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
4: L'informatiu del suplement.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es. L'informatiu del suplement.
0: 4 minuts per 8:15 del matí. Arriben els esports avui carregats. El Barça ja és a València, on aquesta tarda 4:15 jugarà contra el Llevant. Els blaugranes volen mantenir el liderat i el ple de victòries a la Lliga. Roger Nau.
8: Sí, buscaran la 5a victòria en 5 partits per sumar 15 punts i continuar una setmana més com a líders en solitaris del campionat. La novetat a la convocatòria és Eric García. Dimecres no va poder jugar a la Champions per sanció i avui haurà de portar una màscara protectora pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
9: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
10: Maybe only 10%, then that's not good.
8: Ahir el Madrid no va fallar. Els blancs van derrotar el Rayo 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé, un de Bellingham i un de Carreras, els de Mourinho. Tot i així, a la segona part van tornar a sentir alguns xiulets de l'afició. I el tècnic blanc, José Mourinho, reconeixia la davallada a la segona part.
11: Definir el joc com un partit de 45 minuts. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
8: Ahir també va jugar i va guanyar l'Espanyol 0-2 al camp de l'Osasuna amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanc i blau, Manolo González, celebra la victòria.
12: No sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5.
8: Ahir a primera també es van jugar l'Atlètic Club 1, el Junt, i el Racing 2, a la vez 1. Avui, al marge del Llevant Barça, també es disputen el Celta Màlaga, a les 2, el Getafe Deportivo, 6:45, i la Real Societat Atlètic de Madrid, a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona es va avançar amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club. Però el Castelló va remuntar el tram final en només 5 minuts i després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que, segons el tècnic, Quique Álvarez, va condicionar el resultat.
30: El partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva.
8: Avui serà el torn del Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a la Lliga F, victòria del Barça 4-2 contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky, 2 de Brooks i un altre de Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu reclama reforços, especialment al lateral dret.
31: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no.
8: El mercat de fitxatges de la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. Ahir també es va disputar l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, mentre que el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. I obrim la crònica poliesportiva amb tenis. Yelena Rybakina és la nova campiona de l'Obert dels Estats Units. La tenista kazaka ha superat a la final la bielorussa Arina Sabalenka en 3 sets per 6 a 4, 5 a 7 i 6 a 2. Rybakina destrona Sabalenka per partida doble. Primer li pren la condició de número 1 del món i després li agafa el relleu com a campiona de l'últim Grand Slam de la temporada. La final masculina de l'Open USA es disputarà aquest vespre i enfrontarà el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. Mentrestant, en ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa d'ahir, la penúltima.
3: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
8: Mas confirma la primera posició a la general, al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons del mallorquí. L'etapa d'ahir la va guanyar en solitari Miquel Landa. Avui, última jornada de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera ara se situa 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
7: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid.
8: Avui es disputarà la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, a la Fórmula 1, el campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya que es disputa a Madrid. És la tercera pole de McLaren aquesta temporada. La cursa d'avui començarà a les 3. I en bàsquet, el Barça i el Lleida disputaran aquest migdia a partir de les 12 la final de la Lliga Catalana, en directe a TV3. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, lluitarà avui per la medalla de bronze al Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir a les semifinals va caure contra els Estats Units per 76 a 66. A l'altre costat del quadre, França 86, Alemanya 64. I acabem aquest repàs de l'actualitat esportiva amb una bona notícia. Miquel Travé s'ha proclamat campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1 després de guanyar la prova disputada ahir a la Seu d'Urgell. És una cita important perquè és el preàmbul del Mundial de l'any que ve, que es disputarà conjuntament a la Seu d'Urgell i a Sort.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
13: Molt bon dia, Roger.
14: 3, 2, 1. Seganya!
15: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: Com estàs, Joan Anton?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, també cap a la Terra, per explicar amb la traça i la perícia del Joan Anton Català algunes de les preguntes que formen part també de la ciència, de la biologia, de la química, de la física. Tu, Joan Anton, que ets dretà o esquerrà?
1: Dretà. Tu també, no?
0: Jo de tot arreu, de mans i de peus.
1: Jo també. Però ara et mirava, abans no hem començat, i veia que manegaves molt bé el mòbil amb l'esquerra.
0: És que el mòbil és com una extensió ja de la meva mà, a vegades.
1: Però de l'esquerra.
0: Tenim aquest problema. Sí, perquè també és veritat que de petit em vaig trencar colze un parell de vegades al dret.
1: Val.
0: Aleshores, vaig anar bastant de temps amb tot el braç enguixat i vaig fer servir l'esquerra per coses que ara no venen al cas,
1: super,
0: però que també em puc defensar molt amb la mà esquerra.
1: Molt bé. Perfecte.
0: Ha vingut una imatge molt xunga al cap,
1: sí, ara. Sí, molt xunga.
0: Va, a veure, Joan Anton, avui parlem de dretans i esquerrans.
1: Sí.
0: Sobretot els de dretes guanyen per golejada.
1: Molt. Mira, un aquí ho tinc apuntat, entre un 85 i un 90%, és dretà, de tota la població. Perquè...
0: I durant molts anys els que no ho eren els obligaven a ser-ho?
1: Pobrets, sí, això també ho comentarem, perquè quan... ara m'estic avançant una mica, però la qüestió és que també l'ambient familiar i educatiu ha marcat amb aquesta percentatge tan gros, no? Però hi ha d'haver alguna altra cosa, no només és una qüestió d'educació. La gran pregunta és per què, Roger, per què?
0: Com és que la majoria de la població és dretana? Què determina fer servir la dreta o l'esquerra? Com és que hi ha gent que és dretana o és destra, en aquest cas, destra amb les dues mans, no?
1: Sí,
0: que té traça amb les dues mans, tant amb la dreta com amb l'esquerra? Uh-huh. A veure, Joan Anton... El costat dret. Per què tirem cap allà?
1: Perquè és intrigant aquesta pregunta, perquè els estudis que s'han fet en altres primats, com per exemple els nostres cosins germans, els ximpancers, no mostren aquesta tendència. En realitat, els ximpancers i també altres primats, com els goril·les, a nivell individual sí que semblen mostrar una preferència. Si tu agafes un ximpancer, aquell en concret sí que tindrà una preferència per l'ús o bé de la mà dreta o bé de la mà esquerra, però no en tots els casos i en cap cas a nivell d'espècie. Nosaltres sí, a nivell d'espècie, entre un 85 i un 90% som dretans. En altres paraules, no coneixem cap altra espècie, com els humans, que presenti un grau de lateralitat tan extrem com nosaltres, una preferència tan marcada com nosaltres. A més, hi ha estudis que demostren que en humans la proporció d'individus ambidextres, aquests que són capaços de manegar-se amb les dues mans d'una manera similar, és extremadament petita. I això torna a ser diferencial amb altres primats, on el més habitual és justament ser ambidextre. La preferència per l'ús de la mà dreta o de la mà esquerra en els infants comença a sorgir entre els 7 i els 13 mesos d'edat i queda molt ben establerta als 3 anys. Allà queda establerta. Novament, els altres primats no mostren pas aquesta tendència en el desenvolupament del pas infantil al juvenil. Tot això sembla indicar que la lateralitat amb l'ús de les mans devia aparèixer evolutivament en els humans abans que se separessin les branques entre els homínids i els altres primats. Això fa uns 7 milions d'anys.
0: Clar, Joan Anton, entenc que per estudiar tot això ens hem hagut de fixar en la resta d'ossos dels nostres avantpassats.
1: Cosa molt difícil, perquè, clar, dels ossos has d'intentar derivar una cosa tan, no?, tan difícil com si aquella resta, si aquell homínid era dretà o esquerrà, no? Però sí, això és possible analitzant, per exemple, els ossos de l'espatlla i del braç, en els pocs casos en què aquests ossos estan disponibles. En particular, sembla que s'estudia en detall les insercions òssies del múscul deltoides a la clavícula i la longitud una mica més gran del cúbit. Això és el que els especialistes empren, però ja et dic, això és molt difícil de fer perquè no sempre aquests ossos estan disponibles. Emprant aquesta tècnica, per exemple, s'ha pogut deduir que un dels exemplars més famosos d'Homo ergaster, que és una varietat d'Homo erectus, que s'anomena el noi de Nariokotome, potser algun dia en farem un capítol, perquè és superxulo aquestes restes, que va viure fa uns 1,6 milions d'anys a l'actual Kènia, era clarament dretà. Evidentment, això no vol dir res, perquè és un únic individu. Per tant, això no demostra absolutament res. Però ara ve la gran cosa. Hi ha un altre mètode superenginyós de deduir si eren de dretes o eren d'esquerres, i és a través de les estries de l'esmalt de les dents fossilitzades. Resulta que les dents acostumen a preservar-se molt bé amb el registre fòssil. La cosa és que els nostres avantpassats empraven les dents anteriors, els incisius i els canins, per subjectar els aliments, i llavors, amb la mà dominant, trencaven, rascaven o tallaven mentre les dents aguantaven. aquest aliment. De manera que de vegades els hi escapa

0: ja devia estar fixat i present fa uns 500.000 anys.
1: Sabem per què passa això?
0: Clar, no tenim una resposta definitiva i clara per què va aparèixer aquesta lateralitat, però sí que hi ha algunes, i com no podia ser d'una altra manera, algunes hipòtesis interessants. Per exemple, s'ha vist que en humans i en altres primats, que en funció de la tasca que tens al davant, que has de fer, es mostra una preferència per una de les dues mans. Així, alguns investigadors suggereixen que quan es va començar a sofisticar la tecnologia, els nostres avantpassats, no?, utilitzar estris, al llarg del temps, això podia haver seleccionat més una mà que una altra. Això no explica per què la dreta. Només explica que es va començar a, potser a seleccionar una de les dues mans com una mà més dextra o hàbil per fer aquella tècnica. A mesura que es van sofisticar més les tècniques, els nostres ancestres van haver de decidir en quina mà feien aquella cosa que per ells era tan complicada i que havien après, no? I això podria començar a explicar per què va començar a dominar una mà. Però, torno a dir, encara no explica per què és la dreta la que domina. Si aquesta hipòtesi és correcta, alguns científics diuen, hauria de ser possible comprovar-la amb el registre fòssil, quan aquest vagi acompanyat de restes d'eines. Com més sofisticades les eines, més lateralitat, més fixada havia d'estar aquesta preferència per una de les dues mans.
1: I pot estar associat a aquesta lateralitat que sabem que també mostra el nostre cervell?
0: Sí, de fet, aquesta és l'altra hipòtesi, perfectíssimament el nostre cervell. El cervell humà no és simètric, això ho sabem des del punt de vista de les funcions que realitza, i algunes d'aquestes funcions es processen de manera predominant, preferent, en un dels dos hemisferis. Per exemple, el llenguatge. La planificació motora fina, el càlcul o el llenguatge, ja ho hem dit, es concentren a l'hemisferi esquerre, mentre que al dret hi tenim el processament espacial, el reconeixement de cares o la música. Resulta també que el control motor és creuat, això ho sabem, l'hemisferi dret controla el braç i la cama esquerra, i al contrari. Què vol dir tot això? Doncs podria ser que a mesura que els homínids van desenvolupar alguns elements simbòlics, el llenguatge, per exemple, per comunicar-se, atès que aquestes capacitats estan focalitzades a l'hemisferi esquerre del cervell, això hagués fet reforçar les capacitats dretes motores de la mà i del peu dret. Segons això, la lateralitat de l'ús de les mans hauria aparegut com a conseqüència del desenvolupament del llenguatge. Xulíssim, això. És una expressió força interessant, però té llacunes, perquè, segons això, els esquerrans haurien de tenir el llenguatge concentrat a l'hemisferi dret, però això no passa. De fet, el 70% dels esquerrans continuen tenint el llenguatge a l'hemisferi esquerre, igual que els dretans. I encara més, un 5% dels dretans tenen el llenguatge canviat, el llenguatge concentrat a l'hemisferi cerebral dret. De manera que és una molt bona explicació, però no acaba d'encaixar del tot.
1: Sabem si es transmet genèticament, és a dir, ser esquerrà o ser dretà, s'hereta d'alguna manera o hi ha algun... El meu pare, per exemple, és esquerrà i ha sortit dretà.
0: Aquí és on tenim algun dubte per això de l'educació que deia al començament. Encara no tenim una resposta definitiva sobre això, però sí que hi ha estudis que demostren que hi ha un grau més elevat d'esquerrans quan els dos pares són esquerrans. I el grau més baix apareix quan els dos pares són dretans. Que és quan apareix...
1: Però tot i així pot sortir
0: sí.
1: esquerrà, la
0: sí,
1: criatura?
0: Sí, perfectíssimament. Això suggereix que hi ha d'haver una base genètica.
1: Va.
0: Però, atenció, perquè aquí també té l'educació i l'aprenentatge. A l'escola, o simplement per copiar els pares, si són dretans, tu copies el que fan, i per tant comences a utilitzar més la mà dreta, no?
1: Clar, però per evolució, si la majoria de la població és dretana, si hi ha un component genètic, al final acabaran estant en perill d'extinció els esquerrans.
0: Exacte, perquè encara conservem un percentatge que és aquest i no desapareixen els esquerrans, afortunadament. Per què no desapareix aquest petit tant percent d'esquerrans? Això és molt interessant. Des del punt de vista evolutiu, la selecció natural, ho hem explicat molts cops, afavoreix trets que afavoreixen, que són bons per a aquella espècie. Per tant, si en algun moment, per la raó que sigui, que no sabem exactament quina és, la selecció natural va començar a afavorir l'ús de la mà dreta, per què no ha eliminat els esquerrans? Per què aquesta selecció natural no ha continuat funcionant i som tots 100% dretans? No tenim una resposta. Però aquí ve alguna cosa xulíssima. Mira, s'han fet estudis amb boxejadors. Em diràs tu què té a veure un boxejador amb tot això que estem explicant? Dels dos sexes, boxejadors dels dos sexes. I s'ha vist que hi ha un tant percent una mica superior de guanys, és a dir, de combats guanyats per boxejadors, boxejadores esquerrans, esquerranes. Per què? I aquí ve on és molt poquet, la diferència és molt d'un 1%, És a dir, la diferència és mínima, però existeix aquesta diferència. I aquí s'ha desenvolupat una hipòtesi molt interessant,

0: és que, i que hauria estat associada als nostres avantpassats quan lluitaven, quan havien de lluitar per la seva supervivència amb altres congèneres, no? En altres individus, que és que tu com a dretà t'hauràs entrenat a lluitar normalment contra un dretà, perquè és el més normal que et trobis al davant, un dretà com tu. Difícilment t'hauràs entrenat contra un esquerrà. De manera que si algun dia lluites contra un esquerrà, estàs venut. Estàs en desavantatge claríssima. En canvi, l'esquerrà s'haurà entrenat amb dretans, contra dretans. De manera que quan l'esquerrà es trobi un dretà, es troba amb el seu escenari d'entrenament preferit. Això li dona una mica d'avantatge a l'esquerrà quan lluita contra un dretà, que és el més habitual que faci, no? Això podria haver estat un factor en el desenvolupament evolutiu de la nostra espècie i podria haver afavorit que la selecció natural no s'hagi carregat del tot els esquerrans, sinó que hagi mantingut un equilibri afavorint claríssim els dretans, però claríssim, però mantenint encara un petit equilibri en una proporció mínima, però significativa, d'esquerrans, potser associat en aquesta història nostra de com lluitàvem quan érem... Quan érem més ancestres, els nostres ancestres.
1: A l'època de Joc de Trons.
0: Exacte, per exemple.
1: I molt abans.
0: I molt abans. Mm. Què et sembla aquesta explicació? No és gens bonica.
1: Em sembla fascinant, com sempre, tot el que expliques. Les dretes i les esquerres, avui, és d'una òptica diferent, no tan política, com ho fem habitualment també a les tertúlies del suplement.
0: Exacte.
1: Avui, la puresa de la dreta
0: més
1: i de l'esquerra...
0: Més agradable, és una òptica molt més agradable.
1: Sí, sí, sí. Doncs bé, la dreta guanya, en aquest cas.
0: Sí.
1: També s'està imposant arreu del planeta.
0: Lamentablement. Mm.
1: Una abraçada, Joan Anton, moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: La defensa del Barça, que ja es disposa a atacar...
2: Tot és possible un dia de partit.
3: Fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
2: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
6: Un restaurant caníbal a Berlín.
7: Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina amb producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser.
8: Sí,
7: pensament d'ironia, gotes de crítica...
9: Collins, tu mira quina cosa ens està fent.
7: Però sense embafar, eh? Sense embafar.
9: Això sí, clar.
8: Sí, això és important.
9: Sí, sí.
6: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
10: Bueno, perdoneu, us deixo que vaig anar a un gran restaurant.
9: Sí, sí.
11: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Catalunya Ràdio.
13: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
13: Aquest cap de setmana, Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
2: Univers MotoGP.
14: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
15: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
16: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
17: Anys de futbol en català, des de 1976.
2: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
17: On va començar tot.
2: A Catalunya Ràdio.
17: On tot continua.
2: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
17: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
2: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
17: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
2: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
17: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. A Aquesta tarda, el Tot Gira juga al Sabadell. A un quart de set, connectem amb Son Moix per viure el primer gran test de la temporada. Mallorca-Sabadell.
2: La primera part a l'exclusiu digital i la segona, un cop acabi la TDT del Llevant Barça, en directe a l'FM.
17: Tarda de Tot Gira, on també seguirem les finals del US Open i del Mundial Femení de Bàsquet i totes les reaccions del partit del Barça al Ciutat de València.
2: Tot Gira.
17: Aquesta tarda a un quart de set a l'exclusiu digital i després de la TDT a l'antena de Catalunya Ràdio, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts. Titulars avui amb la Núria Har. Núria, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial pels riscos que es deriven d'aquesta tecnologia.
8: El conseller delegat d'OpenAI es planteja no sortir a borsa com estava previst, això després que ahir el seu homòleg Anthropic demanés posar fre al desenvolupament de sistemes.
1: D'aquí uns minuts, a les 8, obren els col·legis electorals a Suècia. Els progressistes aspiren a recuperar el poder i parteixen com a favorits a les enquestes.
8: A la recta final de campanya, el bloc de la dreta ha retallat distàncies amb el Partit Socialdemòcrata, que aquesta última legislatura ha estat a l'oposició, però que sempre ha sigut la força més votada.
1: I avui, pendents de les carreteres, és diumenge d'operació tornada després d'un cap de setmana llarg de 3 dies. S'espera que uns 260.000 cotxes tornin a casa.
8: I ho han de fer entre les 5 i les 10 de la tarda, això després d'un cap de setmana negre a les carreteres amb 4 morts. L'últim ahir en una topada frontal entre dos cotxes a Torroelles de Llobregat, al Baix Llobregat.
1: Al País Valencià, 10.000 persones surten al carrer per demanar millores al sector de l'educació pública.
8: Les manifestacions s'han fet a València, Alacant i Castelló i han coincidit amb l'inici del nou curs escolar, que ha començat igual de convuls que com va acabar.
1: En llibertat els 18 detinguts després de les manifestacions independentistes a Barcelona.
8: Ahir el jutge els va deixar en llibertat després de passar a disposició judicial. 10 dels 18 detinguts van comparèixer davant de la Fiscalia de Menors.
1: I Donald Trump continua agitant el debat polític després de dir ara que seria fantàstic veure una Irlanda unida.
8: El president nord-americà ho ha dit a l'Open de Golf d'aquest cap de setmana a Dublín. Més de 10.000 persones es van manifestar ahir als carrers de la capital d'Irlanda per protestar contra la visita de Trump.
1: Tot plegat marcat també pel preu del petroli, que pot pujar encara més pel control dels hutis de la via marítima alternativa Hormuz.
8: L'estret de Bab el-Mandeb. Trump ha rebutjat ajudar el seu aliat a la regió, l'Aràbia Saudita, que havia trobat al Mar Roig l'alternativa per exportar combustible.
1: La pel·lícula danesa Woman Unknown, de la directora May L. Tuki, s'endú el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia, això en un festival marcat per la falta de directores.
8: I en una edició marcada també per les declaracions del cineasta israelià Yuval Abraham, que han denunciat la matança de palestins amb la complicitat dels Estats Units.
1: Els esports del Barça juguen avui contra el Llevant a un quart de 5 de la tarda, a partir de les 3 a la TDT, després de la victòria d'ahir del Madrid contra el Rayo Vallecano i el triomf de l'Espanyol 0-2 al camp de l'Osasuna.
8: El Barça vol mantenir el liderat i buscarà la seva cinquena victòria consecutiva amb la intenció de fer el ple de victòries a la Lliga. La novetat a la convocatòria és Eric García.
1: Anem a les portades. Marina Laminos, avui amb la mirada posada a les derivades de la crisi migratòria de Ceuta.
12: A l'ara hi dediquen pràcticament tota la plana. El Marroc, el país que expulsa els seus joves, és el titular damunt d'una imatge d'un home musulmà amb un vestit tradicional groc i amb un llibre obert. Sobre el mateix, a La Vanguardia avui entrevisten el lendakari Manol Pradales, que assegura que Ceuta pot posar fi a la legislatura si Sánchez no tanca la crisi ara. També a la part inferior de La Vanguardia, fotografia en aquest cas de combatents hutis amb les armes amunt, els rebels que estrangulen, apunten l'Aràbia Saudita. I el periòdico sobre fons verd, dues mans que encaixen, una amb una pulsera amb la bandera d'Extremadura al canell i l'altra mà amb una pulsera amb la senyera. Titular, la Diada Extremadura, tribut als altres catalans.
1: És un diumenge d'entrevistes polítiques a la premsa editada a Madrid, precisament sobre la crisi a Ceuta. A El Mundo es pronuncien, en aquest cas, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
12: En una entrevista al diari, on assegura que l'agressió del Marroc encara continua i que Ceuta serà l'epitafi, diu, de Pedro Sánchez. A El País, una altra entrevista, en aquest cas a l'alcalde de Nova York, Jorran Mamdani, que deixa aquest titular. La democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats. A La Razón, alerta al PSOE, temen perdre els seus últims feus autonòmics. I a l'ABC, l'exministre d'Exteriors, González Laya, va entregar el seu mòbil hackejat a Bolaños després de la crisi amb el Marroc.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 75 espelmes, Pilar Eire.
18: Y de repente sale uno atrás de todo, un tío alto, así como tú y tal, y me dice, Pilar, Pilar, 50 años sin vernos. Y era mi primer novio, el primer chico con el que me acosté.
19: Segons la revista Forbes, és una de les 100 dones més influents a Catalunya. A casa nostra s'ha fet popular, sobretot, per ser una de les persones que millor coneix i que més ha exposat els draps bruts a la monarquia espanyola.
1: Més espelmes. 58 espelmes, Santi Millán.
20: Jo treballo per diners, perquè clar, tinc una família que, a més, els agrada la bona vida.
19: Un home qui fa molts anys que veiem a les nostres pantalles, que sempre porta el mateix pentinat de surfista i que ha fet de tot, teatre, cinema i, especialment, en els últims anys, televisió.
1: Una abraçada molt forta pel Santi Millán. 51 espelmes, Anna Gabriel.
21: Aquesta Europa que havia de ser referent al primer món és el racó del món que està oferint un ascens de l'extrema dreta absolutament preocupant, no? Present ja.
19: Es va donar a conèixer com a diputada al Parlament per la CUP. El 2017 es va exiliar a Ginebra com a conseqüència del referèndum i fa un parell d'anys l'Audiència de Barcelona va arxivar la seva causa per l'1 d'octubre.
1: Vida social.

0: Són la Ludwig Band, Marta Ferrer, els caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès.
1: Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel barri, es comenta, a l'escenari de les Vilabarraques del Pla de la Bruguera. També actuaran Escorzo i la Diband. Els concerts arrenquen a les 9 del vespre i s'allargaran fins a les 5 de la matinada i les entrades són gratuïtes.
2: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem por.
0: Aquests són els diets, faran de DJs al festival Terra Mataró.
1: El duo juga a casa en una sessió molt especial en què pujaran a l'escenari no per tocar les seves cançons, sinó per fer de punxadiscos amb la millor música House and Hits. Serà avui a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 10 i 12 euros.
0: I qui també puja a l'escenari és el Quim Masferrer al Teatre Borràs.
1: Ho fa recuperant el monòleg Temps, 15 anys després de la seva estrena original, un text en què es planteja què faries si et quedessin només 90 minuts de vida, una tragicomèdia que avui es pot veure a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre amb entrades a partir de 32 euros.
0: A l'Eixample Teatre, Burundanga.
1: L'autor d'èxits com El mètode Gronholm i El crèdit, Jordi Galceran, signa aquesta comèdia sobre una jove que no sap com dir-li al seu xicot que està embarassada. Això fins que la seva amiga li ofereix una solució, donar-li Burundanga, la coneguda com a droga de la veritat. Avui la funció és a les 7 de la tarda. Es poden comprar entrades per 22 i 24 euros.
0: I acabem amb un pla bastant infal·lible, que és dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i fa poc ha estrenat noves propostes, entre elles la porca John Cake, que tot just s'acomiada avui, i Paralelo Gelato. Està oberta a 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
0: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El matís.
3: Una colla d'escriptors avorrits van convertir una taula rodona per promocionar els seus llibres. El més conegut, far de l'ensopiment generalitzat, es va aixecar de la cadira i davant de les càmeres, sense venir a tomb, va exclamar: «Els crítics literaris són una merda!». I acte seguit, amb un to més afable, va afegir: «Amb honroses excepcions». Les seves paraules van donar la volta al món. Crítics d'arreu van posar-se en contacte amb ell, que es va prendre la molèstia d'atendre'ls telefònicament, un per un. El primer era un crític alemany, veterà, que per qüestions idiomàtiques encara semblava més enfadat del que ja ho estava. L'escriptor conegut, mirant de calmar els ànims, li va dir: «Ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions». Després de l'alemany va trucar un sud-coreà, un colombià, una neozelandesa, un català i un reguitzell de nacionalitats que ni tan sols sabia col·locar el mapa. I a tots els va dir el mateix: «Ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions». Els crítics es van quedar amb la consciència tranquil·la i amb aquest aclariment es van posar a escriure unes crítiques tan delirants com les que havien portat l'escriptor a proclamar que els integrants del gremi eren una merda. Això sí, amb honroses excepcions.
0: Música. Aquesta...

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb les veus de Ginestar i Nil Moliner, que col·laboren en aquest tema titulat Amb qui estaràs? Una cançó que gira entorn a una ruptura on el protagonista recorre la ciutat de Barcelona buscant els fragments d'un cor trencat. Curarem les nostres penes, Roger, amb Ginestar i Nil Moliner. I aquest, amb qui estaràs?
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 13 de setembre del 2026, si no hi ha un contratemps, pels vols de Nadal s'estrenarà Artificial. És una pel·lícula de Luca Guadagnino que servirà per retratar la gènesi d'OpenAI. És l'empresa fundada per Sam Altman que està al darrere de ChatGPT. Com va passar fa 16 anys amb The Social Network, la xarxa social, dirigida pel David Fincher i centrada en el naixement de Facebook, la pel·lícula servirà per retratar fins a quin punt els canvis tecnològics remouen les relacions socials i condicionen el nostre dia a dia. Sobretot per accelerar-lo, i és que no fa ni 4 anys que es va posar en marxa ChatGPT i ara ens costaria d'entendre el món sense fer-lo servir, encara que no tinguem ni idea de què hi ha al darrere ni de les implicacions que tindrà. Els grans canvis tecnològics provoquen vertigen perquè, en el fons, fan trontollar tots els fonaments. La intel·ligència artificial sabrà fer la meva feina millor que jo? Si no m'hi adapto, em convertiré en un pària social i laboral? Guanyarem eficiència, però, paradoxalment, deixarem d'aprendre perquè ens ho trobarem tot fet? Quin sentit tindrà la transmissió de coneixements si teclejant a la pantalla tindrem accés a tot? La intel·ligència artificial ens farà més intel·ligents o ens acabarà de condemnar la mediocritat que retrata l'informe PISA? No hi ha una resposta clara més enllà d'un depèn descregut propi de quan encara no se sap l'abast concret de la màgia que sembla que desenvolupen empreses com AI o Anthropic. Hi ha motius per la celebració i també hi ha motius per estar inquiets. La por, quan sentim que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat en la propera dècada, és legítima i fins i tot és normal. El problema essencial en tot plegat és que ja fa molt temps que desconeixem com funcionen les coses. Amb les màquines de vapor, almenys es veia una columna de fum. Ara, els algoritmes es programen a Silicon Valley i ens governen encara que no els triem. I per dir-ho a la manera d'Umberto Eco, segur que hi ha un camí del mig entre els apocalíptics i els integrats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Estiu calorós, hivern rigorós. Enric Agut, bon dia. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. Què tal, com anem?
1: Bé. Realment, aquest hivern hauria de ser rigorós si fem cas a la dita.
2: No ho serà pas, eh? Almenys així ho indiquen tots els pronòstics climàtics i amb aquesta situació de Super Niño. És a dir, que sembla que ens ha de dur un hivern temperat, potser plujós, però no molt calor, no molt fred, una mica càlid, fins i tot. Veurem si això acaba sent així, perquè la veritat és que els efectes del Super Niño a gran part del món no són sempre de la mateixa manera i, per tant, alguna sorpresa ens podria dur. Però, en general, aquest seria el pronòstic. Aquí no es compliria. Bé, avui parlarem de una mica més de calor. De fet, fins dimecres, molta bonança, molta estabilitat. De fet, ni un núvol ara mateix, hi ha alguna petita boirina que es dissiparà i una mica això és el que tindrem tant avui com demà passat, és a dir, un cel ben blau, amb aquest sol i un ambient cada cop més estiuenc, una calor que s'intensifica avui entre els 30 i 34, on pugi més la temperatura, i entre demà i demà passat es superaran els 35, sobretot a les zones més càlides. No serà una calor desbocada, però sí que tornem a un escenari més de ple estiu. Com dèiem, durarà poc. Dimecres, sobretot a la tarda vespre, arriba un nou front que farà un altre cop que vingui la fresca amb alguns ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El sector de la intel·ligència artificial fa un crit d'alerta pels riscos i els perills que es deriven d'aquesta tecnologia. La preocupació dels magnats ha arribat fins a tal punt que aquesta matinada el conseller delegat d'OpenAI ha dit que no pensa sortir a la borsa aquest any tal com estava previst. Sam Altman considera inacceptable que la intel·ligència artificial pugui provocar ni que sigui un 10% de l'extinció de la humanitat abans del final d'aquesta dècada, abans de l'any 2030. Tot plegat se suma al toc d'atenció d'aquestes últimes hores del responsable d'Antròpic, Dario Amodei, ha demanat posar fre al desenvolupament de la tecnologia abans de perdre'n el control. Per l'expert en cultura digital, Jordi Selles, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia empresarial per atraure inversors.
3: Que aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos.
1: La dimissió de dos científics d'OpenAI ha obert aquesta setmana la caixa de Pandora sobre la deriva de les aplicacions en intel·ligència artificial. També aquesta setmana s'ha publicat l'últim informe d'Antròpic, on la companyia assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques, entre altres perills potencials. La catedràtica d'intel·ligència artificial de la Pompeu Fabra, Carina Gibert, ha aconsellat, en una entrevista a 3Cat Info, no caure en l'alarmisme.
4: La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: Bé, doncs l'entrevista sencera, també amb tots els dubtes ètics i morals que genera avui el suplement, parlarem també al llarg d'aquest matí, avui a la tertúlia, el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Urriols i també la Marta Monforte, i sumarem també alguna veu d'experts perquè ens puguin ajudar a entendre què és això de la intel·ligència artificial. I avui el suplement, a 11:15, atenció perquè l'experiment va de debò, entrevistarem una intel·ligència artificial. És important estar atents al que expliquem ara, perquè mossèn Josep Samsó va ser executat poc després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, però en aquest cas, 90 anys després, ha reviscut gràcies a un projecte artístic del Neil Harbisson, el primer cíborg del món. El mossèn viu dins d'un ordinador, ha reviscut dins d'un ordinador, perquè ens entenguem, però el Nil el projecta en un cap de suro perquè sembli que hi és físicament. Al suplement hi han pogut interactuar i fins i tot l'hem entrevistat.
5: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
1: Vostè és una persona real?
5: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbisson és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
6: Pot ser que el futur als cementiris siguin interactius, que a les làpides, en comptes de posar el nom i la foto, hi hagi aquesta situació que tu puguis interactuar amb la gent del cementiri i poder conèixer gent, i que el cementiri sigui un lloc de converses amb persones que han existit i que han decidit en el seu testament que un cop mortes volen seguir vives a través d'aquests tipus d'intel·ligència.
1: L'entrevista sencera la sentirem a 11:15 abans, però també plantejarem tots els dubtes ètics i morals que genera aquesta intel·ligència artificial. Avui al suplement també ens acompanyarà el Toni Noguera, el periodista de 3CAT Info especialitzat en tecnologia. A la premsa, la d'aquí i la de fora, els diaris i els digitals, Marina Laminos, van plens amb la preocupació que genera la intel·ligència artificial.
7: Sí, el País entrevisten, per exemple, l'analista encarregat de l'informe PISA, és el danès Tue Holmgren, que diu que la intel·ligència artificial dona als alumnes l'experiència oposada a l'aprenentatge. I ens quedem també amb la història que recull La Vanguardia. És una història que titulen com la ruïna d'un prodigi de la IA. És Leopold Aschenbrenner, un jove que ha fet perdre 30.000 milions de dòlars als inversors que van confiar en les seves promeses grandiloquents. Abans de caure en desgràcia, Aschenbrenner era considerat un dels visionaris de Wall Street i de Silicon Valley. De fet, amb només 15 anys va entrar a la Universitat Columbia per estudiar matemàtiques. Ara, però, les deutes amb el banc l'han deixat en evidència.
1: És diumenge d'operació tornada. Avui es preveu que tornin a l'àrea metropolitana al voltant de 260.000 vehicles, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre. El Servei Català de Trànsit demana extremar la precaució. Després d'un cap de setmana negre a les carreteres catalanes, 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents, l'última ahir a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Per causes que encara s'investiguen, 2 cotxes van topar frontalment i, com a conseqüència, va morir una dona, una altra persona també va resultar ferida greu i 3 més van quedar ferides lleus. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Per tant, avui la recepta de cada operació tornada és previsió i prudència. Es preveu que la mobilitat es concentri en vies com l'AP7, la Nacional 2, la C32 i la C58. En aquests punts, per millorar la fluïdesa, el Servei Català de Trànsit aplicarà les mesures especials habituals, com els carrils addicionals en sentit contrari i les restriccions a vehicles pesants. Fa només 9 minuts, a les 8 en punt, han obert els col·legis electorals a Suècia. El país nòrdic ja vota en unes eleccions generals que per primera vegada poden portar l'extrema dreta al poder. El Partit Demòcrata Suec aspira a obtenir carteres com Interior o Seguretat després d'haver impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa. S'espera un resultat ajustat perquè les últimes enquestes han vaticinat pràcticament un empat entre el bloc conservador i el d'esquerres. Enviat especial a Estocolm, enviada especial Cèlia Cernadas, bon dia.
8: Bon dia. A mitjans d'agost, les enquestes donaven al Partit Socialdemòcrata de Magdalena Andersson un avantatge de 10 punts sobre el bloc conservador. 3 setmanes després, l'avantatge s'havia reduït a 2 punts i avui és pràcticament inexistent, com va passar el 2022, quan es va resoldre a favor dels conservadors. Ulf Kristersson es va fer amb el govern gràcies al suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrata Suecs. Avui Suècia, paradigma de l'estat del benestar i oasi durant dècades de la socialdemocràcia europea, podria consumar aquest gir conservador si aquest cop l'extrema dreta entra al govern. Els demòcrates suecs tancaven campanya precisament ahir la nit a Estocolm, un espai poc favorable perquè les grans ciutats tenen menys suport. Però la Patricia ho tenia clar. Els votarà perquè no vol que Suècia sigui com la resta d'Europa, inclosa Espanya.
9: You see what's happening in Europe.
10: Veiem el que està passant a Europa i crec, vaja, per això els hem de votar. Estem espantats, no volem això. Nosaltres encara tenim una oportunitat. França ja no la té, ni el Regne Unit. I el teu país, em sap greu el que passa al teu país.
9: Sorry for you, what's happening in your country.
8: Durant els últims 4 anys, Suècia ha implementat una de les agendes migratòries més restrictives d'Europa, que inclou la deportació d'adolescents de 18 anys a països d'origen que no han visitat mai. Les peticions d'asil, això sí, han baixat en picat i també s'han reduït els homicidis per arma, un element crucial de l'agenda política.
1: A Irlanda, Donald Trump agita el debat polític amb les seves declaracions a l'Open de Golf que se celebra aquest cap de setmana a Dublín. El president nord-americà ha dit això sobre un conflicte que ha dividit catòlics i protestants i que va provocar molts morts.
11: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom. Crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be bad?
1: Trump ha trencat d'aquesta manera l'habitual cautela de la Casa Blanca respecte a aquesta qüestió, altament controvertida. De fet, ahir més de 10.000 persones es van manifestar als carrers de Dublín per protestar contra la visita del líder republicà. El lleig de Donald Trump s'ha d'entendre en el context que el president nord-americà li té jurat al Regne Unit per no donar-li suport a la guerra de l'Iran. Aquestes últimes hores, el control dels Houthis de la via marítima alternativa Hormuz pot complicar el panorama, però Trump ha rebutjat ajudar el seu aliat a la regió, l'Aràbia Saudita, que havia trobat a l'estret de Bab al-Mandeb una alternativa per exportar combustible a través del Mar Roig. De fet, fa uns dies ja va dir que es repensaria el reconeixement de la sobirania britànica sobre les Malvines, que reclama el seu aliat regional, Javier Milei. Els BRICS, l'associació que agrupa 11 països emergents com Rússia, Xina o l'Índia, es manifesten contra qualsevol acte de guerra unilateral. En una cimera celebrada a Delhi, els 11 membres participants han acordat un text per unanimitat en què, sense citar els Estats Units, fan una crida a evitar qualsevol acció que pugui greujar la situació a l'Orient Mitjà. A la reunió, de fet, també hi participa el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian. El text acordat sobre també suposa el desplaçament forçós de palestins a Gaza i condemna els atacs deliberats contra infraestructures civils. Més enllà de tot això, també han subratllat la necessitat de mantenir el flux del comerç global i han condemnat la guerra aranzelària. I encara la crònica internacional, una notícia de fa poca estona, i és que a Indonèsia una persona ha mort i 102 més han estat rescatades d'un vaixell on viatjaven 243 passatgers. Segons les autoritats locals, el vaixell navegava pel mar de Java quan se li ha perdut el rastre. En roda de premsa, el director de l'Agència Nacional de Recerca i Rescat no ha detallat la xifra de desapareguts, però hi podria haver 140 persones sense localitzar. En el moment de l'avís d'emergència hi havia condicions meteorològiques adverses i onades de més de 2 metres d'altura. Un minut per arribar a un quart de nou del matí. L'inici de curs escolar també està convuls al País Valencià i ha començat tal com va acabar, amb mobilitzacions, amb reivindicacions de la comunitat docent i una vaga en pausa. Ahir es va fer la primera manifestació unitària a les tres capitals i a València va plegar unes 10.000 persones, Marta García.
12: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules, entre altres coses, i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins les aules. Marc Candela és portaveu del sindicat majoritari STPB.
13: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. Que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
12: Per tot això, no és descartat tornar a la vaga, si bé la decisió es prendrà de manera conjunta.
1: I a Ceuta, el govern espanyol continua habilitant nous espais per accelerar el triatge de les persones migrants que hi queden, unes 13.000. Ja ha identificat 2.100 menors no acompanyats. Aquestes últimes hores, la titular de Joventut i Infància, Sira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha reclamat als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
14: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: La picabaralla política derivada de la crisi migratòria continua pujant de to. El Partit Popular ha alçat la veu aquestes últimes hores i ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. L'actuació policial dels Mossos d'Esquadra la nit de la Diada aixeca polseguera entre els partits independentistes. L'ANC, Junts, Esquerra i la CUP han criticat durament el dispositiu, que va acabar, recordem-ho, amb 18 detinguts, 10 dels quals menors, i el cataloguen de desproporcionat. Són els aldarulls durant la manifestació antifeixista al centre de Barcelona, que va acabar amb aquests 18 detinguts, que per cert ja han quedat en llibertat després de passar a mans de la jutge i de la Fiscalia de Menors. Doncs bé, des de l'Assemblea Nacional Catalana, en una piulada han denunciat l'ús desmesurat, diuen, de la força per part dels Mossos i expliquen que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització. També han lamentat que a les famílies no se les va informar de les detencions fins 6 hores després i que durant els interrogatoris, segons l'ANC, es va intimidar els pares. Per la seva banda, Junts, Esquerra i la CUP exigeixen explicacions als Mossos i a la Conselleria d'Interior. Són el portaveu del Juntaire, Salvador Vergés, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
15: Registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui.
16: Creiem que cal una nova etapa després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que cal deixar enrere aquestes actuacions.
17: A ordres del PSC posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: Als 18 detinguts se'ls investiga per danys i atemptat a l'autoritat. I encara la crònica política i judicial, el secretari general de Junts, Jordi Turull, cataloga de delirant i de ficció jurídica absoluta la decisió del magistrat conservador del Tribunal Constitucional de no amnistiar-lo. El criteri de José María Macías, que considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació a l'exconseller, previsiblement no tindrà gaire recorregut i serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del proper dia 22 de setembre. Però tot i això, podria dilatar els terminis perquè es desencalli definitivament el retorn de Carles Puigdemont. El motiu, recordem-ho, és que el Tribunal Suprem ha confirmat que els aplicarà l'amnistia tan aviat com el Constitucional dicti la primera sentència sobre malversació. A través d'una piulada, Turull també ha qüestionat la imparcialitat de Macías i ha lamentat haver-se assabentat de la decisió a través de la premsa. Irene Montero se sotmetrà a unes primàries obertes a tothom per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve.
18: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros. I ara ens situem al Regne Unit. Els presos condemnats per delictes sexuals podrien sortir de la presó si prenen fàrmacs inhibidors del desig. És la controvertida proposta que ha fet el govern britànic, per bé que alguns sectors en qüestionen l'eficàcia i la moralitat. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 que hi ha tancats per delictes sexuals. Són reclusos amb penes de menys de 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament. Jaume Martínez Maz, psiquiatre i cap de l'àrea del Centre Penitenciari de Quatre Camins, relativitza l'èxit d'aquestes mesures a Catalunya Ràdio.
19: I que cada cas és diferent, no? Les persones que tenen una dificultat d'autocontrol i que realment tenen consciència i poden ser capaços d'empatitzar, els hi pot anar bé. D'altres, quan el mecanisme és diferent, no sé si resultaria tan eficaços.
1: La Generalitat de Catalunya precisament va ser pionera a Espanya en aquestes iniciatives, ho explica Catalunya Ràdio, l'aleshores consellera de Justícia, Montserrat Tura.
20: Els delictes de caràcter sexual necessiten molta cura i molta atenció precisament en aquest procés de retornar al règim obert quan ja han acabat la condemna.
1: Segons l'Organització Mundial de la Salut, almenys 840 milions de dones han patit violència sexual l'últim any. Rècord de testaments solidaris a Catalunya són testaments, recordem-ho, en què els beneficiaris són entitats socials o religioses i el 2025 van aconseguir a casa nostra 120 milions d'euros, un 113% més respecte al 2024. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres. Un bon exemple és el testimoni d'en Pedro i la seva dona, que han decidit que part de la seva herència sigui per l'ONG.
21: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma y eso nos decidió.
1: Dels 192 testaments solidaris que es van fer l'any passat a Catalunya, gairebé un 60% van ser per entitats laiques sense ànim de lucre i la resta van anar a parar a entitats religioses. Quart i mig de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui s'acaba el Fòrum Mundial de la Ayahuasca, que s'ha fet aquests dies a l'Auditori de Girona. La trobada ha aplegat més de 1.700 persones, incloent-hi líders indígenes de l'Amazònia, científics, juristes, investigadors internacionals, per debatre sobre la saviesa ancestral i la ciència occidental al voltant de la salut mental. Benjamin de Lunen és el director executiu de la Fundació ICERS, que ha organitzat la trobada.
22: Y también educar a la gente más de que cuando hablamos de ayahuasca y estas medicinas, no estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de sistemas de conocimiento muy complejas que gracias a ellos estas naciones existen. Son pilares de su existencia y de su conocimiento ancestral, ¿no?
1: De Lunen també explica que l'increment de l'interès per la ayahuasca ha comportat una gran pressió sobre els pobles indígenes, per exemple, per l'extracció de les plantes en algunes zones de l'Amazònia. Arribat el dia, avui l'osonenc Jaume Rigol farà el seu 1000 matagalls, que es diu aviat. El Jaume és un veí de Tona de 68 anys que va descobrir la muntanya després de jubilar-se i en va quedar tan frapat i atrapat que ja hi ha pujat de moment fins a 999 vegades. Justament fa una setmana en vam parlar amb ell i amb el seu fill, l'Albert Rigol, aquí al Suplement.
0: El repte, en aquest cas, era el matagalls. Ha sigut una cosa progressiva, que va començar, diríem, de fa una miqueta més de 10 anys, i llavors, pues, a Tona, que teníem el Montseny al davant, pues, sempre el veia, no? I jo he fet molts esports de manera continuada els darrers 40 anys, i un dia, pues, de sobte, me'n vaig anar a pujar el matagalls. Era concretament un 31 de desembre, i que se'n va fer mig de nit a dalt.
1: En aquesta última dècada, des que va començar, ha recorregut a la muntanya no només com una manera de fer esport i estar en forma, sinó també com un refugi quan les coses van maldades.
0: La muntanya cada dia és diferent. Cada dia és diferent i el matagalls, encara que sigui la mateixa muntanya, també ho és. No solament per les condicions climatològiques, etc., sinó perquè jo també cada dia sóc diferent, estic diferent. L'estat d'ànim, etc., si estic alegre, si m'ha passat alguna cosa, si tinc preocupació. Utilitzo molt el matagalls i la muntanya per resoldre temes que m'amoïnen, no?
1: Podeu recuperar aquesta conversa que radio.cat/elsuplement per complir aquest repte d'aquestes 1000 ascensions. Avui, en aquest cas, el Jaume l'acompanyaran familiars i amics per celebrar la fita.
2: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det.
1: I ara ens situem a la Mostra de Venècia. Aquesta és la pel·lícula que s'ha endut el Lleó d'Or. Es diu Woman Unknown. És de la directora danesa May L. Tuki. El film és un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Sentim la seva directora.
3: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
1: És, a més, l'única cinta dirigida per una dona de les 21 que anaven a competició oficial. La seva protagonista ha guanyat la Copa Volpi a millor actriu. Tot això en una edició que ha estat marcada també per la projecció de NASA, és el documental del director israelià Yuval Abram, que mostra a través dels testimonis de soldats i agents d'intel·ligència israeliana l'operació per dur a terme els atacs sobre Gaza. El seu director ha recollit d'aquesta manera el Premi Especial del Jurat.
23: Creiem que negar el crim és el que fa que persisteixi. Per això creiem que és important que els israelians vegin la nostra pel·lícula. És el nostre país qui perpetra aquests crims. És important que la vegin els europeus, sobretot aquí a Itàlia, perquè el vostre govern i el govern alemany estan bloquejant la pressió sobre Israel que podria acabar amb la guerra. Que els americans la vegin, perquè el seu país està finançant gran part de la matança. Funding much of
1: the killing. El gran premi del jurat, a banda, també ha estat per Possible Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong, i John Malkovich ha guanyat el premi a millor actor per la cinta Wild Horse Nine. D'aquesta manera ha sonat Celine Dion en el seu retorn als escenaris després de 6 anys. La cantant quebequesa ha fet a París el primer dels 26 concerts de retorn que farà la capital francesa, tots amb entrades exaurides. Això després que una malaltia autoimmune l'obligués a deixar de fer espectacles. De fet, els últims anys només se l'havia pogut veure actuar a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París l'any 2024 amb una actuació d'allò més celebrada i aplaudida. La reina de les power ballads ha desplegat tot el seu gran repertori davant de 30.000 fans amb clàssics com aquest.

0: Quants de vosaltres no heu intentat fer el Titanic quan heu pujat a un vaixell? El proper concert de... Mira com riu el Blai. El proper concert de Celine Dion serà aquest dimecres, 16 de setembre. Una cosa més terrenal. Fira Tàrrega, al llarg de 4 dies, ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat en una edició marcada per la reivindicació, per la poesia i pel joc. Des de Tàrrega, la Marta Vives.
1: Reivindicació dalt dels escenaris amb temes com el turisme portat al límit.
2: Home, jo crec que parla del turisme, gentrificació, dels turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turisme.
1: També contra el feixisme, en defensa de l'ecologisme.
3: Feia com una reflexió de lo que era, lo que s'estirava, no estirava, una miqueta tot això, no?
1: Però també reivindicació als carrers, amb els artistes de l'OFF, fora de la programació oficial, reclamant més franges i espais d'exhibició.
4: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles.
1: Una programació que també ha tingut lloc per l'emoció, la poesia i el joc.
5: I ara estem intentant fer un refugi galàctic.
1: T'ho estàs passant bé?
5: Sí, molt.
1: És com un joc?
5: Sí, entre tots fem un equip.
1: Al llarg d'aquest diumenge les funcions continuen fins al vespre a carrers i places de Tàrrega.
0: I ara ens fixem en una exposició, Rutes dels Maquis, al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, una mostra sobre els passos clandestins de la frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista, Maria Rovira.
6: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952. Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra.
7: Era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, de lo que seria el Pirineu gironí, sobretot.
6: En la mostra del moment s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers i dels anomenats guies de passos.
0: Pràcticament 9:15 del matí, de seguida els esports, amb el Barça, que aquesta tarda buscarà al camp del Llevant la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Ahir el Madrid no va fallar contra el Rayo i els blancs igualen, de moment, de manera momentània, els blaugranes a la classificació. Pausa i tots els detalls.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
13: Citroën.
12: Condicions a Citroën.es.
14: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
15: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
16: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
17: Al final puede haber ahí pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
16: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
18: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
16: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Passen 3 minuts de 2:45 del matí. Els esports, el Barça juga aquesta tarda a 4:45 contra el Llevant. Al Ciutat de València, els blaugranes que volen mantenir el seu estat de forma brillant i fer el ple de victòries, Roger Nau.
1: Buscaran la 5ª victòria a la Lliga, la 5ª en 5 partits, per continuar una setmana més com a líders en solitari. El Barça, que suma una mitjana de més de 4 gols per partit, s'enfrontarà al Llevant, que és 13è, amb una victòria, 2 empats i una derrota.
0: La novetat a la convocatòria és Eric García.
1: Dimecres no va poder jugar contra el Feyenoord a la Champions per sanció i avui haurà de portar una màscara protectora pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana mantenir mentalitat, actitud i concentració.
2: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar a cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
0: Realment l'inici del Barça és espectacular i Flick lloa a tots els jugadors.
1: El tècnic reconeix que té un equip més equilibrat que la temporada passada i reparteix elogis a totes les posicions.
2: Sí, al cap i a la fi, quan veig l'equip que surt a cada partit, és molt bo, sí, millor que la temporada passada. Això ens ajuda molt, i sempre parlem de l'atac, però per mi també és molt important la defensa. Quan veig les actuacions a l'última línia, el paper del 6, ja sigui Rodri o Bernal, ho fan fantàstic. També Pedri i Gavi, a la posició del 8, i després del Mundial, Cubarsí està jugant d'una manera fantàstica, està jugant a un altre nivell. Té molta confiança, està molt concentrat i també ha millorat físicament, i això és important en la seva posició. I en pilota està jugant realment bé, és increïble. I no us oblideu del nostre número 1, que també fa una feina fantàstica.
1: Pel que fa als grans objectius, Flick, com divendres la porta, reconeix que volen guanyar la Champions, però insisteix que li fa il·lusió guanyar la tercera lliga consecutiva. El partit contra el Llevant començarà 4:45, una hora abans, a la TTT de Catalunya Ràdio.
0: De moment, ahir el Madrid no va fallar.
1: Va guanyar el Rayo per 4-1 al Bernabéu, amb 2 gols d'Mbappé, un de Bellingham i un de Carreras. Els blancs ara sumen 12 punts, igualen el Barça a l'espera del partit dels blaugrana d'aquesta tarda al Ciutat de València.
0: Els de Mourinho, tot i així, no acaben de convèncer. Alguns xiulets del Bernabéu, malgrat que van guanyar 4-1, però es veu que la segona part va ser bastant avorridota.
1: I, de fet, Mourinho a la sala de premsa va reconèixer aquesta davallada del Madrid a la segona part.
3: Define el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar el segundo tiempo a jugar como ha jugado.
0: I el que tampoc acaba d'espavilar és el fitxatge dels 140 milions. Jan Diomandé, que hi va sortir a titular, però veig que també a les xarxes hi havia alguns comentaris que diuen que això no acaba de funcionar. L'Espanyol...
4: Compte, Omar cap a Marcos. Marcos, lateral de l'àrea, el xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Roberto, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto!
0: El tot gira s'ho van passar bé, en aquest cas amb 0-2, amb Roberto en estat platòric, eh?
1: Sí, 0-2 al camp de l'Osasuna, amb 2 gols de Roberto. La primera part, l'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i el tècnic blanc i blau, Manuel González, celebra la victòria.
5: No sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5.
1: Ahir a primera també es van jugar l'Atlètic Club 1, el Jun, el Racing 2, a la Ves 1, i avui el Celta rep el Màlaga, el Getafe, el Deportivo, i la Real Societat, l'Atlètic de Madrid.
0: I a la segona divisió, derrota del Girona contra el Castelló.
1: A Montilivi per 1-2. Els gironins es van avançar amb un gol de Júnior al minut 10, però el Castelló va remuntar el tram final en només 5 minuts després de l'expulsió d'Abel Ruiz. Avui serà el torn del Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45, en directe al Tot Gira.
0: Qui no falla és el Barça femení.
1: Ahir va guanyar l'Atlètic de Madrid 4-2 al Johan Cruyff amb 2 gols de Brooks, un de Vicky i un altre de Graham Hansen. L'Espanyol va empatar 2 al camp de l'Atlètic Club i el Badalona visita avui el camp de l'Eibar.
0: I aquesta nit... Yelena Rybakina ha destronat Arina Sabalenka a Flushing Meadows.
1: I ho ha fet per partida doble. Primer, Rybakina li agafa el relleu com a campiona de l'Obert dels Estats Units de tennis i després li pren la condició de número 1 del món. La tenista kazakh al final ha superat la bielorrusa a la final en 3 sets per 6-4, 5-7 i 6-2. La final masculina serà aquest vespre, enfrontarà el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev.
0: Ciclisme. Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta.
1: Després de la 20ª etapa d'ahir, la penúltima, el mallorquí s'ha assegurat el mallorquí Llot vermell de líder amb 2 minuts i 15 segons d'avantatge respecte a Roglic, avui última jornada amb inici final a Granada.
0: Nou cop d'autoritat de Marc Márquez, ara el Gran Premi de San Marino.
1: El de Cervera va guanyar ahir la cursa sprint i se situa només 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Avui es disputarà la cursa llarga a partir de les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
0: I mentrestant, a la Fórmula 1, Lando Norris fa la pole a Madrid.
1: I només per 11 mil·lèsimes respecte al líder del Mundial, Kimi Antonelli. És la tercera pole del vigent campió del món aquesta temporada. La cursa començarà avui a les 3 de la tarda.
0: Bàsquet, el Barça i el Lleida disputen aquest migdia la final de la Lliga Catalana.
1: A partir de les 12, en directe per TV3. Mentrestant, la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz avui lluitarà per la medalla de bronze al Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir a les semifinals va caure contra els Estats Units per 76 a 66. L'altre costat del quadre, França 86, Alemanya 64.
0: I acabem amb un altre campió, Miquel Travé, en piragüisme.

0: molt baix sobre l'horitzó i formaran una parella molt espectacular.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Serinyà, al Pla de l'Estany?
0: A les 7:26.
1: I a quina hora es pondrà?
0: A les 20:02.
1: Salut, Joan Anton.
0: Igualment, Roger.
1: Temperatura a Serinyà a aquesta hora, Jofre Genuer.
2: Bon dia, doncs ja caminant cap als 15 graus, una temperatura que avui ha arribat a prop dels 13, unes dècimes potser inferiors als valors d'ahir. Per tant, ambient fresc, agradable, però avui les màximes han tendència a pujar no només en aquesta localitat, sinó arreu del país, una mica, 1-2 graus, de fet, més pròxims als valors als 30, moltes poblacions, i a les zones més càlides superant àmpliament els 30, ja acostant-se als 34 o 35, una calor continguda, però una mica més intensa que dies enrere, amb un context d'ambient completament estable, assolellat, pràcticament ni un núvol, de fet, hi ha algunes petites boirines que es dissiparan ràpidament, i així acabarem la setmana i començarem la setmana que ve, amb un ambient de més ple estiu un altre cop, les temperatures doncs, que van cap amunt, entre demà i demà passat tocaran sostre amb una calor més intensa, no seran termòmetres desbocats, però sí que tindrem doncs, un panorama més estiuenc de valors que poden arribar a superar els 35 a l'interior i encara matinades doncs, agradables. En conjunt, malgrat aquest descens de les temperatures, sobretot a l'interior, doncs, es dormirà molt bé. Bé, a partir de dimecres, sobretot tarda vespre, continuen els mapes indicant l'arribada d'un front fred amb ruixats gairebé generals, sobretot ja la segona meitat de la tarda, l'acabar el dia, i això provocarà que tornin a recular els termòmetres amb una mica de tramuntana. A partir de dijous tornarem a tenir més fresca.
1: Fantàstic, Jofre, moltes gràcies. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
3: L'Isabel vàrem comprar, vam estar a Formentera uns dies, al mes de juny, i vam inaugurar el costum que havia deixat jo amb els meus pares, que és portar una sombrilla, dèiem una sombrilla, no? Es diu parasol, ara.
1: Parasol, sí.
3: Doncs la sombrilla...
4: Ara sempre.
5: He de dir, escapa, però, que en John és de les poques persones que conec que a Londres té un fantàstic aire condicionat.
6: De fet, la legalitat del tema no està 100% establerta, però jo crec que deu ser correcte, deu ser correcte.
1: O sigui, tens un aire condicionat però il·legal.
6: No, em feu aquí un reportatge d'investigació.
7: Quantes vegades ha passat que ell s'ha pres la Viagra, que fa efecte en una hora, i en aquell moment, patam, discussió. Parlem de lo nostre, on anem, què sóc jo per tu no sóc res, la teva ex sempre passa per davant, etc etc. I ell allà, trempat, com un mico, i plorant.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 13 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Sam Altman.
1: El conseller delegat d'OpenAI ha dit fa unes hores aquesta matinada que es planteja no sortir a borsa aquest any tal com estava previst. Sam Altman considera inacceptable que la intel·ligència artificial pugui contribuir a l'extinció de la humanitat abans que s'acabi aquesta dècada. Un crit d'alerta que se suma al toc d'atenció del seu homòleg a la competència. Darío Amodei d'Antròpic ha demanat posar fre al desenvolupament de la tecnologia abans de perdre el control.
0: Donald Trump.
1: Diu que no vol causar cap problema, però el president nord-americà va trencar tota la diplomàcia quan ahir va dir des de l'Open de Golf de Dublín que li encantaria veure la reunificació d'Irlanda. Trump també va dir que no pensa donar suport militar a l'Aràbia Saudita, a qui se li complica l'exportació de petroli pel control dels hutis de la sortida al Mar Roig.
0: May L. Tuki.
1: L'única cineasta a competició a la Mostra de Venècia que aquesta nit ha guanyat el Lleó d'Or per la seva pel·lícula Woman Unknown, un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 18.
1: Els detinguts a les manifestacions independentistes a Barcelona que ahir el jutge va deixar en llibertat. 10 d'aquests 18 detinguts van comparèixer davant de la Fiscalia de Menors. L'ANC, Junts, Esquerra i la CUP han criticat durament el dispositiu policial durant la manifestació antifeixista al centre de Barcelona.
0: 260.000.
1: Són els vehicles de l'operació Tornada d'aquesta tarda que tanca un cap de setmana llarg. Tres dies tràgics a les carreteres amb quatre morts, l'última ahir en una topada frontal entre dos cotxes a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Hi ha un ferit greu i tres més de lleus.
0: El 26.
1: Els concerts de retorn que Céline Dion farà a París. Ahir la cantant quebequesa va debutar a París amb totes les entrades exaurides.

0: Això després que una malaltia autoimmuna l'obligués a deixar de fer espectacles. De fet, els últims anys només se l'havia pogut veure actuar a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 2024.
1: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 13 de setembre, en aquest cas de l'any 1969, la cadena de televisió CBS va estrenar la sèrie Scooby-Doo. Les aventures del gos de raça gran danès va arribar a TV3 en català uns anys després.
2: És únic, és inconfusible, és l'Scooby-Doo!
1: La franquícia d'Scooby-Doo s'ha anat popularitzant i se n'han anat fent desenes de sèries, de pel·lícules, de videojocs, de còmics i de novel·les. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des d'un plató de televisió de la CBS, des de la sala de cine de casa vostra o del poble de casa vostra o des d'una festa infantil on us acabareu embolicant amb l'home que treballa fent de gos.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Marina Laminos, obrim els diaris. El diari Ara, Toni Soler, fa la seva lectura particular de la Diada. Hi ha dues maneres d'analitzar-la, diu, una de rebentista i una altra d'optimista.
4: Sí, la rebentista és aquella que ens recorda que el país afronta problemes interns i que hi ha gent que surt a manifestar-se, que traspua odi, però n'hi ha una altra, la més optimista, que es basa en sensacions difuses, gestos, paraules i actituds, i sobretot el jovent o el delit per plantar cara tant al feixisme nostrat com a l'espanyolisme assimilista. Toni Soler posa d'exemple l'anunci que va divulgar el Barça per la Diada, un model a seguir, diu, fins i tot per als qui no els agrada el futbol, perquè l'esport pot servir com a gran constructor d'identitat i per això el Barça, afegeix, és un actiu d'una transcendència enorme. Llegeixo la reflexió final, fa així, diu, mentre no tinguem les noves eines, cal que tregui al nas aquesta nova mentalitat, més combativa i madura, moralment sòlida, amb l'instint que ajuda a triar bé els amics i els enemics. Les coses mai passen com una espera, però avui somio i per un cop vull pecar d'optimista, reconeix Soler, que aquesta mutació ja s'està produint.
1: Encara el diari Ara, el cap de política, l'Aleix Moldes, argumenta que Salvador Illa ha d'agafar el toro per les banyes.
4: Sí, i que té un problema. Diu, acumulant crisis polítiques, l'última l'informe PISA i la més contundent, la de Rodalies al gener, però la cosa va més enllà i no n'hi ha cap de tan simbòlica com la dimissió del major Josep Lluís Trapero, perquè una de les grans promeses electorals del PSC era capgirar la sensació d'inseguretat i la gran prioritat va passar a ser la multireincidència i encara que les xifres demostrin que els delictes baixen, la percepció compta tant o més que els resultats i l'apunyalament mortal de Manresa ha tornat a encendre les alarmes. El president, conclou Aleix Moldes, té un problema i fa la següent reflexió. D'aquí poc el PSC podria perdre el seu gran soci a la Moncloa i veure's obligat a canviar a un pla de resistència davant un govern amb el PP i Vox. Reformar el seu lideratge i aglutinar una resposta catalana podria ser la via per tornar a les perspectives del 2024.
1: A La Vanguardia, Lola García detalla les 6 arestes de la crisi de Ceuta que avança que portaran cua.
4: Pedro Sánchez va calibrar malament les conseqüències de l'assalt i cada vegada se li obren més ramificacions. La primera tomba en immigració. Les percepcions han canviat i la gent ja no està oberta de la mateixa manera a acollir. La segona, ineficàcia. A hores d'ara és probable, diu, que Sánchez es penedeixi de no haver pres el control de la ciutat autònoma i potser d'avaluar si és a temps, si no vol que s'instal·li una sensació d'inoperància, impotència i desgast. La tercera, el carrer i l'engany, perquè el pitjor per a un governant davant d'una crisi és que la immensa majoria dels ciutadans no es cregui les seves explicacions. La quarta, la diplomàcia. El PP ha donat suport a la iniciativa de Vox a Castella i Lleó, que reclama al govern central la ruptura de relacions amb el Marroc, i una votació semblant al Congrés serien figues d'un altre paner. N'afegeix una altra, la cinquena, serveis secrets i transparència. En aquest sentit, diu, el xoc amb el CNI no és insignificant i els serveis d'espionatge ja van ser qüestionats per no haver trobat les urnes a Catalunya i, per tant, no estan disposats a assumir un nou fiasco. Per tant, tot un govern allunyat dels seus serveis secrets. I, per últim, els jutges. El xoc entre la cúpula judicial i l'executiu treu fum i veurem fins on escala la responsabilitat del govern. La cirereta a la legislatura, remata García.
1: A la premsa internacional, el The Economist, es pregunten si ha arribat el moment en què la Xina es relaxi, Albert Postils.
5: En una societat amb una ètica del treball tan arrelada, cada vegada hi ha més persones, sobretot les noves generacions, que volen treballar una mica menys i aprofitar millor el seu temps lliure. El sorgiment de la burgesia a la Xina no ha conduït cap a la democràcia, però ha impulsat una indústria de l'oci dirigida a persones que busquen la realització personal. El Partit Comunista, llegim, sembla veure amb bons ulls que la gent s'entretingui, això sí, sempre i quan no es relaxin en excés i es rebel·lin contra el sistema per insatisfacció. El reportatge del The Economist recull el testimoni d'una jove de 24 anys que treballa en el sector del comerç electrònic. Diu que la seva generació treballa per viure, no pas a l'inrevés, i explica que els seus pares no van entendre que s'agafés tres dies de festa a la feina, amb la pèrdua de sou corresponent, per visitar una ciutat del sud-oest del país. Si bé pocs joves han abandonat per complet la carrera frenètica pel treball, la majoria, llegim, han perdut la fe en aquesta cultura laboral tradicional del país i preferirien abaixar el ritme, encara que la desacceleració de l'economia xinesa i l'amenaça de la IA pels llocs de treball obliguin a prémer l'accelerador.
1: Déu-n'hi-do. Els diaris esportius, centrats avui en el Llevant Barça d'aquesta tarda.
5: A part la cinquena, llegim a Mundo Deportivo, la cinquena victòria consecutiva a la Lliga que pot aconseguir el Barça. La imatge de portada és per Rafinha, que pot convertir-se en el tercer blaugrana de tota la història en veure porteria en les primeres cinc jornades, després de César i Ibrahimovic. A l'esport, avui juga el Barça, avui hi ha festa, el titular, i a dalt, en un requadre vermell, referència al Madrid. Guanyen, però no calmen el Bernabéu. A Madrid, precisament, els diaris també fan menció a la desconnexió dels de Mourinho, especialment a la segona part contra el Rayo. Mig Madrid és molt, titula l'As, i el Marca, Guler, canvia la cara al Madrid.
1: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
6: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores perquè, si no, ens podem fotre en un merder perquè molt a la Valo l'hagués preses perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola.
7: A mí lo que más me joroba de estos canallas es que nos tomen por tontos. Y este mego, este lerdo, esta escoria intelectual, esta basura que tiene 46 muertos en su haber. Encima dice, no es fácil predecir lo que va a suceder. No, predecir es justamente anunciar lo que puede suceder. De ahí los profetas. Profeta que rima con mofeta, que es lo que eres tú.
8: What was it like working with Clunes?
9: You know what? I've known Clunes since before he got...
8: is that what he likes to be
9: called? Senor Clunes. What was that show he did where he was a doctor, you know?
8: Wait, did Super you just George. Say, what is the show where I he know, was yeah, the doctor?
9: Yeah, you know, the doctor show.
8: Oh, my God. Yeah. ER.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement obrim tertúlia amb el Carles Mongrel, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Això serà d'aquí uns instants, a partir de les 9 del matí. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa l'informe PISA. Just després, una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. De seguida, més detalls. I a les 11...

Els diumenges a les 11, aquesta temporada, el suplement Cartes a l'Empar és el nou espai al suplement d'Empar Moliner, amb aquesta melodia que hem escollit. Ens hi anem acostumant a poc a poc. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... El que us vingui de gust. A partir d'aquí l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Just després, a quarts de 12, les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, avui a l'eclipsi del suplement, ens visita l'exfutbolista del Barça, Gerard López. Coneixerem les seves nits, segur que és interessant. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Tres propostes per aquest diumenge.

0: La primera és la Ludwig Band, caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès. Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel barri Es Comenta a l'escenari de les Vilabarraques del Pla de la Bruguera. També actuaran Escorzo i la Divan. Els concerts arrenquen a les 9 del vespre i s'allarguen fins a les 5 de la matinada. Per tant, si demà aneu a treballar una mica més tard, sapigueu que les entrades són gratuïtes. Els Tiets fan de DJs al Festival Terra Mataró. El duo juga a casa en una sessió especial en què pugen a l'escenari no per tocar les seves cançons, sinó per fer de punxadiscos amb la millor música house and hits, diuen. Serà avui a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 10 o 12 euros. I l'última proposta és del Quim Masferrer, que puja a l'escenari del Teatre Borràs. Ho fa recuperant el monòleg Temps, 15 anys després de la seva estrena original, un text en què es planteja què faria si et quedessin només 90 minuts de vida, una tragicomèdia que avui es pot veure a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, amb entrades a partir de 32 euros. 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Just abans de les 9, cada dissabte i cada diumenge, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I entre la resposta més original s'emporta una fantàstica cantimplora termo gentilesa de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Una dona manté relacions extramaritals amb el seu amant. Són a casa d'ella. El marit arriba a casa abans del previst, però l'amant s'amaga a temps i no és descobert. Aquesta, encara que no ho sembli, va ser la pitjor decisió de la seva vida. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Aquestes respiracions del Lluís Soler. Una dona manté relacions extramaritals amb el seu amant, són a casa d'ella, el marit arriba a casa abans del previst, però l'amant s'amaga a temps i no és descobert. Aquesta, encara que no ho sembli, va ser la pitjor decisió de la seva vida. Què ha passat? Pregunta Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals a suplement@catradio.cat. La resposta més original avui s'endú una cantimplora termo meravellosa per afrontar el nou curs gentilesa de 3CAT a l'espera d'un premi una mica més elaborat. Ara tornem.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: París, la postal perfecta.
8: Ah, oh, és que és tan mono!
7: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Súper!
7: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
7: Ah! Nous enemics.
8: Què?
7: Noves aventures.
8: Que bé!
7: Mil i una sorpreses.
8: La sorpresa.
7: Supers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
7: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Mama, què tal?
12: Ja he tornat a començar.
10: començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
10: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
11: Ah,
10: perquè
11: no.
10: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
10: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
10: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
10: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no?
10: Massa alt.
11: Què vols dir que és massa alt?
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Atenció, Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
14: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado la trastada!
13: Un rúpid espíritu!
14: Encara Messi!
15: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
15: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
15: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
15: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
15: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
15: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop-rock originari del poble de Constantí, el Tarragonès.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant. El disc de debut dels Pets es deia Com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquests, Profilàctic.

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla.
1: Rock and Classics.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: un altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català, i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics, amb Esteve Llull.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruit Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis fulgurants per la banda de Constantí, amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius, com per exemple aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai amb temes com aquest Menja avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Jo vull ser...

0: ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Podré ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Podré ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Podré ser rei.
1: Fa una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada. Va ser un exitàs. Jo el tinc molt present, aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complet amb els Pets.

aquest vespre. Interessant aquest segon plat dels pets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els pets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos ben aviat més Rock and Clàssics i més pets. Adéu-siau.

de Flow amb Jordi López. De Flow amb Jordi López.

0: Catalunya Ràdio.
1: Creix l'alarma dins mateix de la indústria tecnològica perquè la intel·ligència artificial està avançant massa ràpid. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Els riscos de la intel·ligència artificial ja preocupen també els magnats tecnològics, que admeten que podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. I els experts reclamen una regulació urgent.
2: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, que nosaltres no ens n'interessin. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
1: És Manuel Sanromà, membre de la Internet Society. I tot això en un diumenge d'eleccions a Suècia, les primeres de la història que poden portar l'extrema dreta al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades, què hi ha en joc als comicis d'avui?
3: Doncs el retorn de la socialdemocràcia en un país de tradició progressista i integradora o la repetició del govern actual d'Ulf Kristersson, aquest cop amb l'extrema dreta a dins. És, doncs, el que decideixen avui a Suècia, dividits la població entre els que temen la immigració i els que lamenten la deriva ultraconservadora del país nòrdic.
1: A Ceuta, avui, la policia espanyola està traslladant uns 900 migrants que dormien al carrer fins a un nou espai provisional amb carpes. A més de donar-los un lloc on dormir, el govern espanyol també vol accelerar-ne el triatge. El ministre Ángel Víctor Torres ha concretat, de moment, el nombre de retorns voluntaris.
4: 5.321 persones des del dia 10 d'agost ja han retornado voluntàriamente a Marruecos.
1: I atenció a l'alerta que llancen algunes famílies perquè s'han trobat amb metges que recepten medicaments per aprimar-se a nenes. Sentirem testimonis com aquesta mare d'una noia de 14 anys.
5: Que baixaria de pes ràpid i que es veuria molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
1: També professionals de la salut alerten que es prescriuen aquest tipus de fàrmacs adolescents abans de fer-los un diagnòstic exhaustiu. I de la cultura farem balanç de la Fira Tàrrega. La mostra de teatre al carrer tanca avui la seva edició amb més públic. Tàrrega, Marta Vives.
6: Fira Tàrrega es consolida com a mercat estratègic a nivell internacional i els 57 espectacles que s'han pogut veure al llarg de 4 dies han aconseguit un gran èxit de convocatòria. Anna Giribeta és la directora artística de la Fira.
7: Ha sigut una molt bona edició, massiva. Han pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla.
6: Al llarg del dia d'avui, la Fira segueix en marxa amb una cinquantena de funcions.
1: I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, de què estem pendents avui?
8: Doncs mira, estem pendents del bàsquet. Acaba de finalitzar la final de la Lliga Catalana Masculina. L'ha guanyat el Barça, Barça 96, Lleida 87. També estem pendents de les motos. Acaba de començar el Gran Premi de San Marino de MotoGP, cursa llarga. Marc Márquez sortia segon i es manté segon a mitjans de la primera volta. En queden 27 pel final. I també estarem pendents de la jornada de futbol d'avui, on repassarem doncs, el que va passar ahir també. I avui, en clau Barça, marxarem cap al Ciutat de València, perquè avui llevant Barça a partir de les 3 a la TDT al partit en 4:45 de la tarda.
1: I ara el trànsit, connexió amb l'equip viari en un diumenge d'operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada, Carmina Malagarriga.
9: Bon dia, Eva. Doncs després d'un matí amb força mobilitat, ara mateix hi ha retencions a la P7, a Hostalric i a Sant Celoni en sentit sud, i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Això pel que fa a la P7. També a la C14 a Ponts en sentit sud, a la C31 i posteriorment C65 als nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a la C16 de Bagà a Cercs en sentit sud, i a la C17 a Ripoll en sentit sud. Cal afegir que ahir a la nit hi va haver un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura de Pedralbes, on van resultar ferides 7 persones en un xoc entre 3 cotxes i una ambulància. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores? Jofre Genoé, bon dia.
11: Bon dia, doncs molta calma, molta estabilitat, molta bonança, en definitiva, i amb temperatures una mica més altes, més xifres que arriben als 30 graus, i sobretot a l'interior, i especialment cap a Ponent i Terres de l'Ebre, a l'espera que el termòmetre comenci ja a tocar aquests 34, 35, en aquests moments 33 a Vinebre, o també, per exemple, a Tortosa, si no arriba avui als 35, ho farà demà i demà passat, amb aquest ascens de les temperatures que continuarà a l'inici d'aquesta propera setmana, i amb bonança de moment. Per tant, més calor, ambient de més ple, d'estiu, al llarg de demà i demà passat. Potser les matinades, malgrat puja una mica el tenor, les matinades agradables, fresques a l'interior i no tan agradables a la costa, però bé, amb uns valors suaus, acceptables. En tot cas, això, tot plegat, durarà poc, perquè ja a partir de dimecres un altre front atlàntic provocarà la tarda, especialment, doncs que els ruixats tornen a guanyar terreny amb entrada de vent de nord i un nou descens de les temperatures.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara són les 2:05. Creix l'alarma davant els perills de la intel·ligència artificial. Cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques, OpenAI, Anthropic, X i Google, admeten ara que la intel·ligència artificial podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Una preocupació que també comparteixen experts que reclamen una regulació urgent i fins i tot una supervisió mundial. Marta Sánchez, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Avui hem pogut sentir l'enginyer d'Anthropic que aquesta setmana va dimitir alertant del potencial de la IA per extingir la humanitat en un futur pròxim. Què ha dit?
12: Doncs mira, en una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat aquest potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
13: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
12: I el CEO d'aquesta companyia Anthropic, Dario Modei, admet el perill de descontrol de la IA, però insisteix en declaracions, en aquest cas a la CNN, que hi ha marge per utilitzar aquesta tecnologia de forma correcta.
14: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
12: En aquesta conjuntura, la companyia OpenAI, màxima competidora d'Anthropic, anuncia que posposa la seva sortida a borsa. Hi ha alguns experts que consideren que moviments com aquest podrien respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i per atraure inversors.
1: Però és una visió, Marta, que no tothom comparteix.
12: Hem parlat amb Manuel Sanromà, ell és membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial. Bé, ell assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat, la primera capaç d'inventar un llenguatge que arribi a ser inintel·ligible fins i tot per als seus creadors. I posa en valor que les principals veus d'alerta surtin precisament de dins mateix de les tecnològiques.
2: Però jo penso que les persones que estan parlant tenen com a mínim una part importantíssima de sinceritat i estan veient des de dintre perills que poden succeir molt aviat. Perills existencials del tipus de que desaparegui la humanitat potser poden estar més lluny, no sé quants anys.
12: De la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la IA, però també dels riscos que suposa.
15: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
12: Experts que aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial.
1: Avui, diumenge 13 de setembre, jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern, com fa fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc, un model de societat. Tenim una enviada especial a Estocolm. Cèlia Sarnades, bon dia.
3: Hola, bon dia. Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
16: Oh, yeah.
17: Oh, això sí que és un problema. Esperem, simplement, poder apartar el govern del mig així. i pensar en el clima, els nens i la cultura.
3: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
16: It's been pretty tough.
18: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
16: So, yeah, it's been very tough.
3: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
1: I el Regne Unit, Escòcia, el País de Gales i Irlanda del Nord firmaran demà a Cardiff, la capital galesa, una declaració conjunta per treballar per la independència. S'hi reuniran els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès, Quim Codines.
13: Sí, a més, també hi serà la líder opositora a la República d'Irlanda, que pertany al Sinn Féin, i en la declaració les regions del Regne Unit demanaran al govern britànic el dret a celebrar referèndums d'independència i assumir més competències. La trobada arriba 2 dies després de les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, afirmant que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps. L'executiu britànic, aliat tradicional de Washington, ha reiterat, però, que no es farà cap referèndum sobre la sortida d'Irlanda del Nord del Regne Unit.
1: I en tot aquest context, 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les el Bruno Forte Amires. Bon dia.
19: Hola, bon dia. L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
20: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
19: Els ciutadans identifiquen 3 grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
20: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
19: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
20: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
19: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
1: A Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer a una nova ubicació temporal, formada per diverses carpes, tot plegat amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. L'operació s'ha fet sense incidents, Maria Guixà.
21: La policia espanyola ha començat a traslladar a peu els migrants a primera hora del matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Aquest ha estat el moment del trasllat, que s'ha desenvolupat sense incidents i que han coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
22: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
21: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara són a la ciutat. Precisament sobre aquesta crisi, avui el programa 30 Minuts de TV3 estrena el reportatge titulat Ceuta, ciutat hostatge.
1: I ens quedem encara a aquest continent perquè hi ha satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no pas la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. El nou mapa posa en valor la realitat africana, segons Víctor Onyekwu, un dels promotors. Burkina Faso, Elia Borràs.
4: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Víctor Onyekwu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Víctor Onyekwu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
5: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
4: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
7: Seeing Africa in its true size,
5: veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
7: False references have real consequences.
4: Víctor Onyekwu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
1: I del món avui també us expliquem que la tensió entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor per l'impacte del conflicte sobre la població civil. En les últimes hores, els rebels proiranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita. Miquel Àngel Violant.
23: La situació ha provocat un nou èxode. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, almenys 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol. I a Djibouti, les autoritats han informat que en només 24 hores més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre els hutis i l'Aràbia Saudita coincideixen amb un altre atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Tot plegat fa créixer el risc que es bloquegin rutes marítimes essencials pel transport del petroli, cosa que podria provocar una nova pujada del preu dels carburants.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 3.
24: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acumula el greix corporal, l'aigua, mai.
1: És el testimoni de la mare d'una nena de 12 anys a qui la pediatra li va receptar un medicament per aprimar-se. No és un cas aïllat i professionals sanitaris alerten que es fan prescripcions precipitades de medicaments per aprimar-se a adolescents. I això, a més, sense un diagnòstic exhaustiu previ, Marta.
25: I aquest, a més, no és un cas aïllat. La filla de la Maria, de 14 anys, va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies. En va sortir amb una recepta d'aquest mateix medicament injectable. En parlen declaracions a 3CAT Info.
26: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
25: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten d'aquesta prescripció precipitada de fàrmacs en adolescents, reconeixen que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron.
27: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
25: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el departament no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
1: Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són els col·lectius més afectats per la pobresa en el transport. Són una mostra de l'impacte de les desigualtats socials en les opcions per desplaçar-se, Maite Curtó.
17: Aquestes persones tenen dificultats per utilitzar els transports públics per falta d'oferta, perquè no arriben a tot arreu o perquè no poden pagar-los. Tot això genera dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i també a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, explica com estan abordant aquesta situació.
0: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
17: I des de l'Associació per la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez assenyala el cas concret de les dones.
2: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
17: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport, que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu.
1: I marxem ara cap a Olot perquè la Garrotxa diu que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics i sobretot l'habitatge no han crescut al mateix ritme que els habitants. El seu president, Albert Danés, adverteix que continuar així pot agreujar l'infrahabitatge i reclama a la Generalitat que repensi el model. Olot, Marina López.
6: El problema, diu el Consell Comarcal, no és només quanta gent arriba, sinó si la Garrotxa pot garantir-li unes condicions de vida dignes. Albert Danés assegura que el creixement ha estat massa ràpid i que la falta d'habitatge ja afecta tota la comarca.
8: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada.
6: Danés alerta que si no es canvia el model augmentaran situacions d'infrahabitatge amb pisos sobreocupats i persones que acaben malvivint. I posa el focus també en els joves, perquè assegura que els municipis petits, molts no troben un lloguer i han de marxar per independitzar-se. Un problema que, segons el Consell Comarcal, accelera l'envelliment dels pobles i que la Garrotxa considera que s'ha d'abordar amb polítiques de país.
1: 2 minuts per la publicitat i tornem.
9: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
14: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
28: I això per què passa?
29: I a qui m'he de creure?
30: I què puc fer jo?
14: Per això fem l'Infocar.
31: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
14: Ben explicades.
32: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
33: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
34: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
35: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
34: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
36: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
37: Pizzi, che, que bueno que viniste!
38: Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
39: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
38: On va començar tot.
39: A Catalunya Ràdio.
38: On tot continua.
39: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
38: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
39: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
38: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
39: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
38: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: I repassem ara altres notícies en forma més breu d'aquest diumenge amb en Quim Codinàs i la Maria Guixà. 6 persones han mort en el naufragi d'un ferri aquesta matinada al mar de Java.
3: Són dades provisionals de les autoritats d'Indonèsia que encara busquen 130 desapareguts. També hi ha 107 persones rescatades. A la matinada es va perdre el contacte amb el vaixell abans que s'enfonsés, quan hi havia onades que superaven els 2 metres d'alçada. Al ferri hi viatjaven un total de 243 persones. En l'operatiu de rescat hi participen més d'una dotzena d'embarcacions i un helicòpter.
1: 6 detinguts a Badia, al Vallès Occidental, relacionats amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost.
4: Les detencions es van fer dimarts i dimecres. Els Mossos van desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i més d'un centenar d'esqueixos. La investigació policial es va posar en marxa arran del tiroteig de l'agost. Dimarts van detenir 3 homes i una dona acusats de desordres públics i dimecres van detenir 2 homes més acusats, en aquest cas, d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.
1: I un home ferit per arma blanca i 2 persones detingudes ahir al vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats a Barcelona, al districte de Sant Martí.
3: Els fets van passar cap a les 9 del vespre al carrer de la Llacuna. Els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. El sistema d'emergències mèdiques va atendre la víctima i la va traslladar a un centre hospitalari. I d'altra banda, un conductor va resultar ferit ahir a la tarda amb una arma blanca després de discutir amb un altre conductor. Els fets van passar a la via Favència de Barcelona i el sistema d'emergències mèdiques va traslladar el ferit en estat lleu a un centre hospitalari. Ara la Guàrdia Urbana busca l'agressor, que va fugir dels llocs dels fets i que encara no ha estat localitzat.
1: I ara Cultura. Fira Tàrrega tanca la seva edició més multitudinària, arriscada i internacional dels últims anys. La 46a edició ha comptat amb 1.300 professionals acreditats i ha desplegat 57 espectacles als carrers i places de la ciutat. Tàrrega, Marta Vives.
5: Dels 57 espectacles que s'han pogut veure, un 60% gratuïts i un 80% d'assistència en els de pagament han aconseguit un èxit massiu. Anna Giribet és la directora artística de la fira.
7: Però ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Tot plegat en una edició en què Fira Tàrrega ha consolidat el seu paper referent per les arts escèniques, al carrer, com a mercat estratègic i, sobretot, a nivell internacional.
7: La mirada internacional sempre l'hem tingut, però és cert que aquest any a l'acollir el focus in situ, doncs això fa que es reforci aquesta pota internacional.
5: Giribet, però, diu que l'èxit de convocatòria amb 1.300 professionals acreditats planteja un repte.
7: Jo penso que 1.300 és tocar sostre, perquè la ciutat és la que és, els recursos també estan limitats, són els que són, podem anar més, hem de intentar de créixer per poder oferir encara més qualitat.
5: I és per això que Fira Tàrrega fa un reclam a les administracions.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg del dia d'avui hi haurà funcions ben bé fins al vespre.
1: I canviem ara de registre, perquè Lleida viu aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon, amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors esperen igualar o superar l'assistència de públic. Lleida, Oriol Bosch.
12: El pavelló 4 de Fira de Lleida reuneix des de dissabte fins aquest diumenge aficionats del manga, l'anime, el cosplay i els videojocs, així com artistes, venedors i creadors vinculats a aquest món. El certamen ofereix una àmplia varietat d'estants de merchandatge, mangues, pòsters, manualitats, videojocs de segona mà i altres productes de la cultura popular japonesa. Ivan Carrasco és el director de continguts d'Starraco Unlimited.
13: És que la gent que no pot o li costa anar fins a Barcelona a un saló del manga i això, doncs nosaltres, encara que sigui en un format més petit, poder portar-los una experiència igual com es viu al saló del manga.
12: El programa també inclou activitats, xerrades, tornejos de videojocs i actuacions musicals a banda de la participació d'actors de doblatge. També s'hi farà un concurs de cosplay amb un jurat professional que valorarà les caracteritzacions més fidels.
1: I Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquestes professions i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta, Maite Curto.
0: Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè i, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
2: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
1: En punt, 2:15, ara els esports. Sergi Camps, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva. Com deia el sociòleg alemany Erich Fromm, la creativitat requereix el valor de desprendre's de les certeses. Fins la temporada passada tots pensàvem que Flix se sentia molt més que còmode amb un nou de referència. Ara, uns mesos més tard, s'ha inventat un Rafinha de fals nou que està marcant les diferències. L'alemany ha fet de la necessitat virtut i s'ha inventat un brasiler que s'ha destapat com a golejador. I que no pari la festa. Ara marxem al Ciutat de València per buscar l'última hora del Llevant Barça d'avui un quart de cinc, el dia que l'Espanyol està a dolça ressaca després de la victòria a Pamplona, mentre que el Girona es llepa les ferides després de perdre ahir a casa contra el Castelló. El Sabadell, de la seva banda, juga avui a 6:45 al camp del Mallorca. De seguida marxem a Son Moix per fer la prèvia del partit. I el dia que el mallorquí Enric Mas guanyarà la Vuelta, mentre que Yelena Rybakina s'ha endut l'Open dels Estats Units de tenis. Ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe. Final de la Lliga Catalana de Bàsquet acaba de finalitzar amb victòria del Barça. Barça 96, Lleida 87. Tarragona, Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda, victòria del Barça, sí, que es retroba dos anys després amb la Lliga Catalana. L'any passat havia guanyat el Manresa. Enguany, el Barça s'ha imposat a l'Ilern a Lleida 96-87 amb un últim quart on ha quedat clar que el físic d'Eurolliga ha pogut amb un Lleida que conceptualment ha estat per davant dels blaugranes des de finals del primer quart d'aquest partit. 96-87, gran partit de Joel Parra, 21 punts, però també amb 19 de Justin Robinson, un dels nous fitxatges que ha acabat sent elegit l'MVP de la final.
6: I en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino, on estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP del Damià Aguilar. Ara mateix, volta 20-27, Marc Márquez és líder de la cursa, així ho estem vivint a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: De 2:15 de la tarda.
6: Saludem Marc els oients Márquez del Catalunya Migdia Esports en directe, perquè som en un moment important. Sergi Camps, què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
6: Perquè ara mateix Marc Márquez és Damià Aguilar, nou líder del Mundial de MotoGP.
9: Marc Márquez és nou líder, ha començat la cursa amb Marco Bezzecchi des de la pole. Ell sol ha anat per terra. Marc Márquez ha agafat el lideratge, després ha vingut Martín, se li ha posat al davant, però Martín no tenia líder. Marc Márquez ha tornat a ser líder, però arriba Àlex Márquez i arriba a Acosta i superen a Martín, i arriba Aldeguer i superen a Martín, i ara mateix tenim Marc Márquez, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer i Jorge Martín. I la cinquena posició de Jorge Martín el que fa és que Marc Márquez estigui empatat a punts amb el de Madrid, i ara mateix Marc Márquez, per nombre de victòries, a 8 voltes pel final, sigui nou líder del Mundial de MotoGP provisionalment.
6: Doncs aquesta és la notícia. Aquesta hora, Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, guanyant aquesta cursa llarga del Gran Premi de San Marino. Ha caigut Bezzecchi, Martín també s'ha desinflat, i Marc Márquez primer, Àlex Márquez segon. De seguida esperem confirmar aquesta victòria del tro de Cervera, que el confirmi com a líder del Mundial de MotoGP. Per ser a Moto2, victòria de Manu González, i a Moto3, triomf de Máximo Quiles. En futbol, a la primera divisió, en joc el Celta-Màlaga. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, amb empat a 0 de moment a Balaïdos. Ara mateix pausa d'hidratació al camp del Celta. Un duel de la zona baixa. Dos equips, per cert, que no han guanyat aquesta temporada. Minut 30, Balaïdos, Celta 0, Màlaga 0.
6: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i la Cotxi Vecino al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.

0: Llevant Barça, un quart de 5, des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio, al Ciutat de València, el Barça líder amb 12 punts, ve de guanyar el València per 0-5 a la Lliga i ve de superar el Feyenoord a la Champions per 5-1. Al Llevant, de la seva banda, 305 punts, ve d'empatar 0 al camp del Màlaga. Al Ciutat de València ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Sergi.
0: Hem vist que la novetat a la convocatòria és Eric García, que hauria de jugar amb la màscara. Et pregunto si jugarà Eric García i ja de pas et pregunto que per quin creus que serà l'11 que farà avui Hansi Flick al Ciutat de València.
1: Bé, no haurem d'esperar gaire per saber l'11 que presentarà avui el Barça. Ara mateix encara no el tenim. En tot cas, és de preveure que Hansi Flick, després dels canvis que ja va introduir en l'11 davant del Feyenoord, avui torni a introduir canvis, tenint en compte que, a més, dimecres que ve el Barça torna a tenir partit, en aquest cas de Lliga contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per tant, són dies de rotacions, en va fer l'altre dia, i avui se n'esperen, amb la presència, com dius, d'un Eric García, que podria tornar al lateral dret, tot i que aquesta fractura al nas l'obligarà a jugar amb màscara. Possiblement també puguem tornar a veure Gerard Martín, possiblement veiem Xavi Espart o fins i tot a Fermín i Gordon. Serien les novetats que no van jugar contra el Feyenoord i que avui, per lògica, un podria pensar que les podrien introduir Hansi Flick. Més enllà d'això, no descartem que hi hagi alguna sorpresa. Hi ha jugadors que no descansen mai, potser també els hi toca algun dia. Per tant, sortirem de dubtes d'aquí uns minutets. Ja sabem que hi ha molts partits abans de l'aturada, doble aturada de Lliga del mes de setembre i octubre, i per tant s'ha de dosificar al màxim perquè els jugadors arribin frescos a l'època bona, que és la del tram final de temporada.
0: En qualsevol cas, Bernat, avui el Barça clar favorit, de moment 4-4 a la Lliga, i avui hauria de sumar els 3 punts al Ciutat de València.
1: És favorit perquè el Barça arriba com un coet aquest partit, cinquena jornada després d'una arrencada de Lliga espectacular, amb 3 golejades fent 5 gols, només un partit contra l'Atlètic Club es van quedar amb 2 gols i van tenir moltíssimes ocasions. Estem parlant d'una mitjana de més de 4 gols per partit. Si afegim els 5 de la Champions amb el Feyenoord, la veritat és que estem davant d'una autèntica bacanal golejadora, i per tant no és que haguem d'esperar 5 gols més, però sí que és veritat que el Barça hi arriba molt endollat aquest partit contra un Llevant que, com deies tu, ve d'empatar al camp de la Màlaga. Va perdre la primera jornada de Lliga al camp de l'Espanyol, però des d'aleshores és invicta, fins i tot en el seu únic partit a casa fins a aquest moment. Doncs va fer una mica com el Barça i també va fer 5 gols. En aquest cas va guanyar per 5-2 al Betis, tot i així. I tot i que en els últims anys ha estat un camp complicat on el Barça en més d'una ocasió ha hagut de recórrer a l'últim minut per endur-se la victòria, el d'avui, amb les circumstàncies que comentem de l'estat de forma del Barça, és un partit clarament de color blaugrana, però del blaugrana del Barça, no pas del Llevant.
0: Avui el Barça jugarà amb la samarreta suplent a València. Àrbitre del partit per avui, Bernat?
1: Doncs l'àrbitre del partit és un debutant pel que fa als partits del Barça, perquè és el basc Jonander González. No ha xiulat encara cap partit del Barça, i per tant aquest jove àrbitre de poc més de 40 anys doncs tindrà l'oportunitat d'estrenar-se contra l'equip de Hansi Flick, que per cert vol guanyar, entre altres coses, perquè al marge de mantenir aquesta ratxa, això també significaria mantenir lideratge en solitari, sí. Ja que ahir la victòria del Madrid davant del Rayo doncs ha fet que provisionalment, i tot jura que van a començar tot plegat, ara mateix el Madrid hagi igualat a punts al Barça.
0: Ara farem la ressaca del partit d'ahir al Bernabéu, perquè victòria del Madrid, però xiulets a Can Bernabéu, per tant, estan distrets a la capital de l'estat. Aquest Llevant Barça, un quart de 5 de la tarda, des de les 3 ja la TDT, butlletí informatiu, i ja s'hi posen els companys de la TDT amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler al capdavant. Gràcies, Bernat!
1: Fins després!
0: I ara ho dèiem amb el Bernat Soler, el Barça ara mateix comparteix el liderat amb el Madrid, que hi va guanyar, va derrotar el Rayo per 4-1 al Bernabéu, això sí, sense acabar de convèncer. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, primera part molt bona dels de Mourinho, un inici fulgurant, gol d'Mbappé al minut 14, d'Álvaro Carreras al 17 i de Bellingham al 35. Tot i així, a la segona part, el Madrid es va pagar. I l'afició del Bernabéu, com sentim, va tornar a xiular el seu equip, sobretot després del 3-1 de Sergio Camello pel Rayo al minut 51. Al final, Mbappé al 90 va fer el 4-1 per signar un doblet i sumar el seu 6è gol a la Lliga, els mateixos que tenen Rafinha i també Camello del Rayo. Després, a la sala de premsa, Mourinho reconeixia la davallada del seu equip, del Madrid, a la segona part.
3: Un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar el segundo tiempo a jugar como ha jugado.
2: Els blancs, que dimarts visiten l'Elx, ara ho dèiem, sumen 12 punts, igualant el Barça a l'espera del petit dels blaugranes aquesta tarda al Ciutat de València.
0: Gràcies a Roger Arnau. I a la segona divisió avui tenim el partit del Sabadell a 6:45 a Son Moix. El Sabadell setè ve de dues victòries seguides, la més recent contra el Còrdoba per 3-2. Si avui guanya, l'equip del Vallès entra en zona de play-off. El Mallorca, de la seva banda, és 12-7 punts, ve d'empatar 0 al camp de l'Aldenc. A Mallorca ja hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Ja has dinat?
4: Estic esperant, l'ho he demanat ja, ara he sortit aquí, per tant, optimitzant el temps, és perfecte.
0: Quin és el menú? Amanida, peix bullidet?
4: Sí, una cosa suau i de postre potser una peça de fruita i ja està.
0: Molt bé, el Ripo que es cuida per oferir doncs, les millors prestacions a l'antena de Catalunya Ràdio.
4: Exacte.
0: A veure, Ripo, última hora del Sabadell, i ja et pregunto també per l'11 de l'equip de Ferran Costa, que em va agradar l'altre dia, que va dir que el seu equip és com un bolígraf Vic, eh?
4: Sí.
0: No ofereix grans prestacions, però mai falla.
4: Doncs mira, jo crec que avui a Ferran Costa repetirà el mateix bolígraf Vic, no sé de quin color és, li posarem que és de color blau, doncs veurem els mateixos 11 que juguen pràcticament sempre, tot i que hi ha un dubte, que és el de Joel Priego, que va acabar una mica tocat, que potser amb un altre entrenador diríem, mira, doncs que descansi, però jo crec que Ferran Costa el podria fer jugar d'inici i fins que aguanti. Per tant, un 11 que seria amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar, Català i Codina a la defensa, Quadri, Pere Pons i Urri al mig del camp, i a dalt Joel Priego i Joaquini.
0: Molt bé, doncs és l'11 que pronostica el Ripo a Can Sabadell. És molt d'hora, Francesc, però escolta, es poden aconseguir 3 victòries seguides i entrar en zona de play-off. Sí. De fet, ahir l'entrenador del Mallorca, Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol, va dir que està convençut que el Sabadell lluitarà pel play-off.
4: Jo crec que això, si ho preguntes a Sabadell, et diuen que són punts que t'allunyen de la zona de descens, perquè no oblidem que el Sabadell acaba de pujar de primera federació a segona, que l'objectiu, sens dubte, és la permanència, però, evidentment, el paper que està fent el Sabadell aquesta temporada doncs, és boníssim, encara no ha perdut, és un dels menys amb el Leganés, equip invicte de la categoria, i, per tant, doncs, vol guanyar en un camp molt i molt complicat.
0: El Mallorca, un dels favorits per pujar a primera divisió, eh?
4: Sí, perquè va ser la temporada passada. I sí que és cert que té 7 punts, que és un menys que el Sabadell. Ha perdut el camp del Granada i, com deia, es va empatar el camp de l'Aldenc, però a casa s'està fent molt fort. Ha guanyat els dos partits per 3-0 contra el Ceuta i per 2-0 contra el Valladolid. Té un tros de plantilla, un dels pressupostos més alts, límit salarial més alt. Per tant, avui, evidentment, el Mallorca és favorit, però el Sabadell ja ha demostrat en aquest inici de temporada que és capaç de competir a qualsevol equip i que és capaç de ser millor i mereix guanyar contra qualsevol equip.
0: A l'arbitre del partit, Ripo.
4: Doncs mira, l'àrbitre del partit és Daniel Miranda Bolaño, natural de Mèrida, i que s'estrena a la segona divisió.
0: Doncs amb el Ripo a 6:45 aquest partit, Mallorca-Sabadell a Son Moix. Gràcies, Ripo. Fins després.
4: Adeu.
0: I torno a passar pel circuit de Misano. Última volta al Gran Premi de San Marino de MotoGP. Marc Márquez primer. Amb aquesta victòria seria nou líder del Mundial. Així ho estem vivint a l'univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, amb el Damià Aguilar.
5: Que juga a domicili i que no venia a guanyar els 37 punts. Bé, sabem que sí que venia a guanyar 37 punts, però ell va dir que venia a fer el màxim possible. Ara mateix està sumant aquests 37 punts i és nou líder del Mundial. Provisionalment li queda encara 8 revolts per fer-ho. Passa per Kerchia, allà on passa tot aquí a Misano. Diferència de 583 mil·lèsimes sobre Àlex Márquez i de 1.9 sobre un Pedro Acosta que pujarà al podi amb molt de mèrit. Al darrere Aldeguer, al darrere Martín i al darrere Raúl Fernández. 6 pilots espanyols encapçalen aquesta cursa en un circuit italià, Gran Premi de San Marino. Marc Márquez, segon sector, 6 dècimes sobre el seu germà, 1.3 sobre Acosta. Això sembla dat i beneït. Jo no sé si sabeu si avui hi ha sorteig de la grossa, perquè a Marc Márquez li toca la grossa cada cap de setmana. I saps per què? Perquè compra tots els números, perquè ell surt superpreparat a les curses. Ell ho dona...

0: bèstia que dona a la classificació del Mundial el tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder del Mundial de MotoGP.
1: Doncs aquí ho explica el Damià Aguilar, amb els ACDC sonant de fons, aquest Thunderstruck. Marc Márquez, que guanya a San Marino, guanya a Misano, ahir va guanyar l'esprint, avui guanya la cursa llarga. Marc Márquez primer, Àlex Márquez segon, doblet dels de Cervera, el Tro i el Bro. I amb aquest resultat, Marc Márquez, nou líder del Mundial de MotoGP. Veiem com ho celebra damunt de la moto el pilot de Cervera. De seguida busquem reaccions des del circuit de Misano Adriático. Recordem que podeu seguir la transmissió, la resseca d'aquesta victòria de Marc Márquez a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP de Damià Aguilar. Nosaltres, quan queda un minut per arribar a 3:15 de la tarda, continuem parlant de futbol. Perquè Roger s'ha mogut el marcador a Balaïdos en el partit de primera divisió que tenim en joc.
2: Ha marcat el Celta, ha marcat Ferran Juglar, l'ex del Barça, el davanter de Sant Julià de Vilatorta, amb un xut des de la frontal. Marca el Celta, guanya l'equip de Vigo, el 42 de partit a Balaïdos, Celta 1, Màlaga 0.
1: De la resta de la jornada de primera, Roger, què tenim avui?
2: Més enllà del Llevant Barça, que començarà un 4:15, avui dos partits més, a 6:45 el Getafe Depor, el Depor encara no ha perdut cap partit, i a les 9 a Noeta, el Real Societat Atlètic de Madrid, els madrilenys que venen de perdre a Bilbao i a Liverpool i que avui no tindran el lesionat Pablo Barrios. Demà tancaran la jornada a les 9 al Villarreal i al Betis.
1: Del futbol internacional, què destaquem?
2: Mira, la Premier, el derbi de Manchester, United City a 6:45, el City segon en plena victòries, el United és 13è, més irregular. La Lliga Francesa juga al Paris Saint-Germain, que encara no ha guanyat a la Lliga. Brest-PSG avui a 9:15, i a Escòcia tenim en joc el Rangers-Celtic, un altre derbi, el gran derbi de Glasgow. Aquest partit és de Copa, el 88 guanya el Rangers i goleja 3-0, partit a partit únic.
1: I a la Lliga F,
2: torn pel Badalona, que juga al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. Les catalanes de moment acumulen una derrota i una victòria, venen de guanyar contra l'Espanyol. Ahir, recordem-ho, victòria del Barça, 4-2 contra l'Atlètic de Madrid i empat a 2 de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club.
1: Gràcies, Roger. Aquest és el panorama futbolístic per avui diumenge. Ahir dissabte va guanyar l'Espanyol. Va fer per 0-2 a Pamplona contra l'Osasuna al Sadar amb doblet de Roberto. Victòria després de 3 partits i l'Espanyol, doncs, que està content després d'aquesta victòria a domicili. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
3: Com anem, Sergi? Bona tarda.
1: Escolta, ho estava comentant abans amb un perico que ronda per la redacció i dèiem, és un partit poc espanyol en els últims anys, no? 2 gols en els primers minuts i, escolta, massa tranquils fins i tot, tirant d'ironia, eh?
3: Sí, absolutament, absolutament, però és que és ben bé així. No estem acostumats a Can Perico a viure partits com el d'ahir al Sadar. Segona victòria de la temporada, la primera fora de casa, el segon partit en què l'Espanyol no rep gols, i ja en són 5 de Roberto, que s'ha erigit com el gran protagonista en aquest inici de temporada. 5 gols en 5 partits. És veritat que un dels quals, el segon, després d'una errada garrafal de Catena ahir a l'interior de l'àrea petita, però vaja, gran efectivitat del davanter andalús, que va tocar, compte, 3 pilotes dins de l'àrea durant tot el partit i va fer 2 gols. Després del maig el sentíem fent aquesta valoració.
4: Bueno, muy feliz, muy feliz. Pero no solo por mí, sino por el equipo, porque hacía falta ya una victoria después de 4 partidos que no la conseguíamos, y la verdad, en un campo difícil sobre todo, y también la portería cero, que es muy importante para el equipo, para la confianza.
3: El va favorir que ahir sortís l'Espanyol pràcticament amb 2 puntes, ell i Marcos Fernández, que va tendir a caure a la banda dreta i, de fet, li va donar l'assistència del primer gol. Un Espanyol molt sòlid en defensa, un Osasuna que va carregar l'àrea perica amb 34 centrades, en general ben defensades per l'equip de Manolo. Entre això i l'avantatge tan aviat en el marcador, doncs, va generar una confiança, una tranquil·litat a l'equip, i això, doncs, va propiciar que l'Espanyol ahir mostrés una personalitat en pilota que no li hem vist en gaires partits. Ho explicava en Manolo després del partit.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer. Estem a la jornada 5 i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
3: Un Espanyol que ha sumat 7 punts de 15 possibles, que dimarts jugarà contra el Rayo, en principi a Butarque, al camp del Leganés, i que tancarà aquesta sèrie de 3 partits

0: dits a casa divendres contra l'Elx.
1: Gràcies, Sergi.
0: Adeu.
1: I a diferència de l'Espanyol, mal dia pel Girona a la segona divisió. Alfons Urina, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, després de dues victòries consecutives, l'equip de Quique Álvarez va caure ahir a Montilivi contra el Castelló, que és nou líder de la categoria per 1-2. I això que ahir el partit va començar de la millor manera possible, amb un gol de Júnior als 7 minuts de joc. Amb aquest gol, per cert, Júnior es va convertir alerta en el golejador més jove de la història del Girona, amb 17 anys, un mes i 4 dies. Però tot va canviar a la segona part, quan Abel Ruiz va ser expulsat per doble amonestació. Una expulsió que va condicionar la resta del partit, segons l'entrenador del Girona.
3: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
2: El Girona va aguantar fins al minut 36 de la segona part, però va acabar encaixant dos gols en només 5 minuts que van certificar la derrota. Els gironins ara són provisionalment desens, amb 7 punts, i dissabte que ve visiten el Camp del Cádiz.
1: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa, 2 minuts i tornem per parlar de bàsquet. Alerta perquè el Barça ha guanyat la Lliga Catalana contra el Lleida, però s'ha deixat un soldat en combat. Brizuela s'ha lesionat. Ara mirem quina és l'abast de la lesió amb la informació de l'Ernest Macià. I també quan tornem parlem de tenis, ciclisme i de Fórmula 1. 2 minuts i tornem.
4: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
5: Tot és possible un dia de partit.
4: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
5: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
11: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
12: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
13: Sí, sí, puto ficus.
14: Les gilipolles també tenen càncer.
15: Bam! Em cau una catapalta a terra!
12: No!
16: Dones de ràdio. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya migdia esports. Amb Sergi Camps.
1: 8 minuts i les 3 pendents de sentir Marc Márquez. Recordem que ha guanyat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és el nou líder de la categoria. Però abans passo per l'Ernest Macià des de Tarragona. Ernest, què tal? Bona tarda de nou.
17: Com estem, Sergi?
1: A veure, bones notícies en clau esportiva pel Barça, perquè ha guanyat un títol, la Lliga Catalana contra el Lleida, però alerta perquè Brizuela s'ha lesionat, eh?
17: Sí, no anem bé, no anem bé. S'ha lesionat. Veurem l'abast de la lesió. Puc localitzar quin punt se l'ha fet perquè ha sortit sense recolzar la cama dreta. I em preguntava si podia ser un tema de genoll. Sembla que és de turmell. Turmell dret, ha obert, ha fet un joc d'obrir el turmell i veurem si estem parlant d'un esguins o d'alguna cosa més i si és un esguins, de quin abast és. En tot cas, demà sabrem més sobre la gravetat i pinta que és molt difícil que pugui arribar a la Supercopa, però, insisteixo, les proves mèdiques ho determinaran. Llavors hi havia un altre jugador que, per cert, no se n'ha fet tant ressò, que és Oleg Balcerovski, que se l'ha vist al principi i ha desaparegut, no ha estat a pista en tota la segona part. Aquí sí que sembla que no hi ha res greu.
1: Mira, espera, Macià, ara m'ho acabes d'explicar. Un moment, passem pel circuit de Misano perquè parla Marc Márquez després d'aquesta victòria, nou líder del Mundial de MotoGP.
18: Marc Márquez, el sentim en directe. Mark, the last time we left Italy at Mugello, you were 102 points behind the world championship leader. We will now leave Italy tonight with you leading the world championship. How does it feel to be MotoGP world championship leader?
1: Li pregunta pel liderat.
18: 2026.
19: I mean, unreal. Feels unreal, but, you know, never give up. I will push until the end. This is not done, but this is not over. So we are there in the championship, fighting against very good riders, especially Martin and Betts. But as we see today, we are riding in the limit, and a small mistake can cost a lot of points. And today is true that on the race, after the Bezzecchi mistake, I was a bit too confident, and then Martin attacked me. But then I regained again the confidence. I keep the pace, and yeah, happy, because that 37 points here in Misano means a lot.
18: Congratulations. Thank
20: you. Molt bé, 37 punts aquí a Misano signifiquen molt, diu el Tro de Cervera, que ens ha explicat perfectament com ha anat aquesta cursa. Li hem preguntat com et sents sent líder del Mundial per primera vegada. Diu que és irreal, però que, evidentment, no ha tirat mai la tovallola i que no està fet, que hi som, ha dit, hi som, evidentment, que hi ets, ets líder del Mundial, però que té grans rivals i que avui, per exemple, doncs, ell i tots pilotant per sobre del límit, segurament. Diu que i, bé, ja ha dit, ha vingut a dir, Bezzecchi ha comès una petita radianata d'erra, que és el que ens podria haver passat a tots. El que diu és que quan veu Bezzecchi caure, ell, com que té un no, té una sensació rara, també us passa, no, els pilots, no, Sara? Veus que el davant cau i dius, ei,
1: doncs,
20: aviam si
1: les paraules de Marc Márquez amb els comentaris del Damià Aguilar a la transmissió de l'Univers MotoGP a la via web de Catalunya Ràdio. Macià, perdona, que t'he tallat, com estaves explicant, no, que un altre jugador tampoc acaba de girar rodó, a banda de Brizuela.
21: Balcerovski, però no serà greu. S'ha trobat indisposat, no ha jugat en tota la segona part i ha sortit a recollir el trofeu. Se'l veu una mica grogui, mareig, però no sembla que la cosa vagi a més. Recordem que el Barça ja té dos jugadors lesionats a dins i que, per tant, la de Balcerovski ens havia fet encendre totes les alarmes. Mbowan, el jugador britànic, podria arribar a la Supercopa, però no està segur. I, doncs, evidentment, Makundu no hi serà perquè en té per 6 setmanes.
1: Molt bé, doncs, Macià, moltes gràcies. Fins ara.
21: A tu, Sergi.
1: I en tennis, aquesta nit...
22: Dos companys amb el Joel Parra. Joel, primer títol de la temporada.
1: Volíem sentir un document sonor de la narració del triomf de Rybakina aquesta nit al US Open.
23: Two sets to 1, 6-4, 5-7, 6-2.
1: En aquest moment, un Rybakina ha destronat Arina Sabalenka a Flushing Meadows, al fons.
2: Ho ha fet per partida doble. Rybakina primer li agafa el relleu com a campiona del US Open i després li prendrà a partir de demà dilluns la condició de número 1 del món. La tenista de Moscou, nacionalitzada del Kazakhstan, ha superat a la bielorussa en 3 sets, 6-4, 5-7 i 6-2. Segon gran slam de l'any per Rybakina, que ja va guanyar a Austràlia, també a Sabalenka, i tercer en total després del Wimbledon que va aconseguir el 2022. Sabalenka, per la seva banda, tanca el seu primer any sense aixecar cap gran slam des del 2022. A la final masculina, enfronta aquest vespre el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. Zverev juga la seva tercera final de gran slam consecutiva després del títol a Roland Garros i la de Wimbledon. Busca tancar el millor any de la seva carrera amb un segon gran slam i el número 1 de l'any superant a Jannik Sinner en cas de victòria. Ben Shelton, per la seva banda, juga la seva primera final de gran slam i també es juga a ser el primer tenista local a aixecar el títol des d'Andy Roddick alerta al 2003.
1: I al fons, més enllà de la raqueta, passem també pel ciclisme, perquè Enric Mas avui serà campió de la Vuelta, eh?
2: Ahir va superar l'últim gran repte que li quedava a l'etapa reina d'aquesta edició, en final al Collado del Alguacil, on Mas va aguantar els atacs dels seus principals perseguidors, Primoz Roglic i Félix Gall. Una etapa a la vintena que es va emportar Mikel Landa en solitari. A la meta, Enric Mas ho celebrava amb la veu totalment trencada per l'emoció.
24: Buah! Son emociones nuevas para mí, no sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
2: Enric Mas guanyarà, doncs, la seva primera gran cursa per etapes després d'haver fet podi 5 vegades a la Vuelta. Roglic, 4 vegades campió de la Ronda Espanyola, serà segon a 2 minuts i 15 segons i Félix Gall, que ja va ser segon al Giro d'Itàlia d'aquest any, serà tercer a 2 minuts i 44 segons. Avui, última etapa, amb inici i final a Granada de 112 quilòmetres. Això sí, per la perillositat del recorregut, els temps es prendran a 9,8 quilòmetres del final i potser fins i tot hi ha una aturada d'un minut com a protesta. L'inici està previst quan passin 20 minuts de les 4 i al final cap a un quart de 8 del vespre.
1: Gràcies, Gorina. I vinga, una de Fórmula 1 per acabar, perquè el vigent campió, l'anglès Lando Norris, sortirà des de la pole a Madrid. La cursa del Gran Premi d'Espanya al circuit de Madrid començarà a les 3 de la tarda. Enviat especial a Madrid, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
0: No, sí, amb Norris, que sortia des de la pole position, tot just d'aquí un minut a començar la volta d'instal·lació, amb Antonelli, el líder del Mundial, des de la primera fila, compartint-la amb Norris, a la segona Verstappen i Hamilton, la tercera per Leclerc i Russell, mentre que els ídols locals, d'una banda Alonso sortia 17è i de l'altra Carlos Sainz des de la 20a posició, en un circuit ple de VIPs. Avui hi ha aquí pràcticament tota la plantilla del Real Madrid, també juntament amb José Mourinho, amb Zinedine Zidane, Rafa Nadal, a Beckham, per tant, aquí si vols VIPs, pràcticament els pots trobar pràcticament tots en l'estrena d'aquest Madrid que porta la Fórmula 1 aquí a Madrid gairebé després de 50 anys.
1: Doncs la cursa a les 3 de la tarda, gràcies Oriol Rodríguez. I a Roger Bosà, confirmem el descans al partit que teníem, que tenim en joc a Balaïdos.
3: Sí, amb aquesta victòria de moment del Celta, després d'aquest gol de Ferran Jutgla al minut 40, l'ex del Barça, el descans, Celta 1, Màlaga 0.
1: Gràcies també al Roger Bosà. Ara butlletí informatiu i us deixem amb la TDT de Catalunya Ràdio, la TDT del Llevant Barça. El Barça ha de guanyar perquè continuaran sent el líder en solitari d'aquesta primera divisió. Porta 4 de 4. Avui al Ciutat de València l'equip de Hansi Flick busca el 5 de 5.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 3.

0: Augmenten les veus que alerten de l'avanç vertiginós de la intel·ligència artificial. Enginyers i directius del sector adverteixen que aquesta tecnologia podria arribar a escapar del control humà i demanen alentir-ne el desenvolupament. Els experts exigeixen, a més, que hi hagi més regulació i una supervisió mundial urgent. Famílies i professionals de la salut avisen que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic de sobrepès. Els sanitaris expliquen que s'han de prescriure només en els casos més greus. Com que són medicaments que no estan finançats per la sanitat pública, no es té cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral decisiva a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frec a frec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta aspira a entrar per primera vegada al govern. Els col·legis tanquen a les 8 del vespre. S'incrementa l'èxode de la població del Iemen enmig dels combats entre Houthis i l'Aràbia Saudita. En 24 hores, un mínim de 1.400 persones han arribat a la costa de Djibouti, a la banya d'Àfrica. Els atacs també amenacen les rutes mundials del petroli. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris. Segons ha explicat a 3cat.info, un dels promotors d'aquesta iniciativa, el nou mapa posa en valor la realitat d'Àfrica. Les persones que viuen en zones rurals, aquelles que tenen rentes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants, són els col·lectius amb més dificultats per accedir als transports públics, ja sigui per la falta d'oferta o pel cost. És el que s'anomena pobresa de transport. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món.
1: Esports.
2: El Barça juga un quart de 5 al camp del Llevant amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria en els 5 primers partits de Lliga. A la segona divisió, torn pel Sabadell, que visita el Mallorca a 7:15. A la Lliga F, el Badalona Women juga al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. En motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera és nou líder del Mundial. Arrenca ara el Gran Premi d'Espanya a la Fórmula 1 amb Lando Norris des de la pole. En tenis, avui final masculina del US Open entre Zverev i Shelton. Rybakina s'ha imposat a Sabalenka a la final femenina. I en ciclisme, Enric Mas certificarà avui la victòria a la Vuelta Ciclista Espanya, seguit de Primo Roglic i Félix Gall.
0: Comença a intensificar la calor amb temps estable i pocs núvols, amb una tarda marinada marcada a tota la costa central i bonança arreu del país. Però els termòmetres aniran pujant per tocar sostre dimarts amb un ambient de ple estiu. Dimecres arribarà un nou canvi de temps que ens portarà pluges i baixada de temperatures.
1: 3cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Va creixent l'alarma davant dels perills que suposa la intel·ligència artificial, segons molts experts. Cada vegada estem sentint més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques, OpenAI, Anthropic, X i Google, admeten que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial d'aquesta intel·ligència per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
0: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill del descontrol d'aquesta intel·ligència artificial, però insisteix, en aquest cas en declaracions a la CNN, que hi ha marge per fer-la servir correctament.
4: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què està avançant la IA. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de CIVICAI, que treballa pel bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat, però alerta d'algun dels perills imminents.
5: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, i que nosaltres ens n'enteréssim. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
0: El director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la intel·ligència artificial, però també dels riscos que suposa.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: I alguns experts aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial.
1: 3CAT Info.
7: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: És el testimoni de la mare d'una nena de 12 anys a qui la pediatra, que va visitar a través de la mútua privada, li va receptar un medicament per aprimar-se. No és un cas aïllat i professionals sanitaris ja han alertat que s'estan fent prescripcions precipitades d'aquest tipus de medicaments per aprimar-se a adolescents sense un diagnòstic exhaustiu previ. I és que no és un cas aïllat. La filla de la Maria, que té 14 anys, va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies. I en va sortir amb una recepta del mateix medicament. Ho ha explicat a 3CAT Info.
8: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Alguns professionals de la salut ja han alertat de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CAT Info, Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
9: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan en aquests moments prenent aquests medicaments. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primera vegada al govern i no simplement donar-li el suport extern com fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres en joc amb un model de societat. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
10: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
11: Oh, yeah.
12: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
10: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El partit populista radical de dretes que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
13: It's been pretty tough.
14: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
13: So, yeah, it's been very tough.
10: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors i que ens amplia des de Brussel·les el nostre corresponsal Bruno Forte Amiras.
15: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
16: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
15: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
16: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
15: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
16: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
15: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: A Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer a una nova ubicació temporal formada per diverses carpes, amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. La policia espanyola ha començat a traslladar a peu totes aquestes persones a primera hora del matí, des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El moment del trasllat s'ha desenvolupat sense incidents i l'han coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a qui podem escoltar.
17: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i gairebé un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat en unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara són a la ciutat autònoma. Avui al programa 30 Minuts de TV3, aquesta nit, estrenaré el reportatge Ceuta, ciutat hostatge. Gairebé un mes i mig després de l'entrada massiva dels migrants, la crisi humanitària, social i política continua. Els migrants, en molts casos, són fets servir com a peons d'un tauler global, com analitza en Pol Morillas, director del CIDOP.
18: Quan parlem de migració, parlem de les persones que són migrants, són instrumentalitzats per objectius que no tenen res a veure amb el propi fenomen migratori, sinó que són de pressió política o són de posar contra les cordes, en aquest cas, a la Unió Europea i ara, amb Ceuta, doncs, Espanya també, no?
0: 30 minuts avui a TV3, a partir de les 10 de la nit, després del Telenotícies. Les persones que viuen en zones rurals, aquelles que tenen rendes més baixes, mobilitat reduïda, dones, migrants, són els col·lectius més afectats per la pobresa al transport, una mostra de l'impacte de les desigualtats socials també a les opcions per poder-se desplaçar. Tot plegat els genera dificultats per anar a la feina, a un centre de salut, a ofertes d'oci, a estudiar. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Sanyer, ha explicat com estan abordant aquesta situació.
19: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
0: Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Núria Pérez assenyala que el cas concret de les dones és important.
20: A les llars acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: El conjunt de l'Estat s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport, que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per tothom per poder anar a tot arreu. Un quart de quatre. Doncs, mobilitat a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Jaume. A les 5 de la tarda i fins a les 10 està previst que retornin la majoria dels vehicles que han marxat aquests cap de setmana llarg. Es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 260.000 vehicles. Ara per ara, déu-n'hi-do els cotxes que s'hi mouen, per ser encara al migdia de diumenge. Començarem amb les retencions que hi ha a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit nord, i a la mateixa P7, a Sant Celoni i a la Roca del Vallès, en sentit sud. També, tant a la C31 com posteriorment convertida en C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C16 de Guardiola, a la 9 de Berguedà, en sentit sud. A la C32 a Montgat, en sentit nord, i a l'N2 de Vidreres a Tordera, en sentit sud. A més, cap a l'entrada a Barcelona, a la C58, hi ha hagut un accident que talla dos carrils. Això provoca cues importants, tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
21: Aquesta tarda les temperatures que pugen una mica més, l'ambient es fa una mica més calorós respecte a dies enrere i guanyem un, dos, tres graus amb valors que s'aproximen més als 30 graus. De fet, a les zones més càlides, amb xifres entre els 33 a 34, potser de manera local ja s'aproximen als 35, que és el que s'assolirà fàcilment al llarg d'aquests propers dos dies, perquè començarem la setmana amb més calor, amb un ambient més estiuenc. Les matinades seran menys fresques, però agradables encara, i de fet, entre demà i demà passat, alta nota tocarà sostre, sobretot dimarts, que s'espera que es pugui superar àmpliament els 35 a les zones més càlides de Ponent i de Terres de l'Ebre. Tot plegat amb molta bonança, aquesta tarda amb una mica de marinada activa a la costa central i costa daurada, pocs núvols en general, i a partir de dimecres canvi de temps. Arriba un front atlàntic actiu, un front fred, que farà que els ruixats guanyin terreny al nord del país i al llarg de la tarda vespre fins i tot s'estenguin en molts sectors del nord-est i arribant a la mateixa costa, localment amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. Això haurem d'anar seguint al llarg dels propers dies d'un canvi de temps dimecres que ens durarà també un descens de les temperatures en dies posteriors i acabarem la setmana un altre cop amb un ambient força fresc i normalitzat.
1: Tresca Info.
22: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
23: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
24: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
22: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
25: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
22: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: La tensió entre els Houthis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor també per l'impacte del conflicte sobre la població civil. A les últimes hores, els rebels proiranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita. La situació ha provocat un nou èxode, segons l'Organització Internacional per les Migracions. Com a mínim, 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol. I a Djibouti, les autoritats han informat que en només 24 hores, més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre Houthis i l'Aràbia Saudita coincideix amb un altre atac per fer créixer també el risc a l'estret d'Hormuz. Tot plegat augmenta la situació de bloqueig amb rutes marítimes essencials per al transport del petroli, cosa que podria provocar una nova pujada en el preu dels carburants. Ja són 6 les persones que han mort al naufragi d'un ferri aquesta matinada al mar de Java. Són dades provisionals de les autoritats d'Indonèsia que encara busquen 130 desapareguts. També hi ha 107 persones rescatades. A la matinada es va perdre el control amb aquesta nau abans que s'enfonsés, quan hi havia onades que superaven els 2 metres d'alçada. Al ferri viatjaven un total de 243 persones a l'operatiu de rescat i han participat més d'una dotzena d'embarcacions i també un helicòpter. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Crònica des de Burkina Faso, de l'Èlia Borràs.
2: Àfrica No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
3: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
2: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
3: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
2: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca la seva edició més multitudinària, arriscada i internacional dels últims anys. 46a edició, que ha comptat amb 1.300 professionals acreditats i que ha desplegat 57 espectacles als carrers i places de la ciutat. A la capital de l'Urgell seguint la fira i tenim a la Marta Vives.
4: Dels 57 espectacles que s'han pogut veure, un 60% gratuïts i un 80% d'assistència en els de pagament han aconseguit un èxit massiu. Anna Giribet és la directora artística de la fira.
5: Però ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
4: Tot plegat en una edició en què Fira Tàrrega ha consolidat el seu paper referent per les arts escèniques al carrer com a mercat estratègic i, sobretot, a nivell internacional.
5: La mirada internacional sempre l'hem tingut, però és cert que aquest any a l'acollir el focus in situ, doncs això fa que es reforci aquesta pota internacional.
4: Giribet, però, diu que l'èxit de convocatòria amb 1.300 professionals acreditats planteja un repte.
5: Jo penso que 1.300 és tocar sostre, perquè la ciutat és la que és, els recursos també estan limitats, són els que són, podem anar més, hem de intentar de créixer per poder oferir encara més qualitat.
4: I és per això que Fira Tàrrega fa un reclam a les administracions.
5: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
4: Al llarg del dia d'avui hi haurà funcions ben bé fins al vespre.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 3:45.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça juga un quart de 5 al camp del Llevant amb l'objectiu de sumar la 5a victòria en els 5 primers partits de Lliga. Hansi Flick aposta per aquest 11 per jugar contra el conjunt valencià. Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparta a la defensa, Rodri, Fermín i Pedri al mig del camp i Lamine Yamal, Anthony Gordon i Rafinha a la davantera. Eric, per cert, haurà de jugar amb una màscara protectora pel cop rebut al partit contra el València. El partit el podeu seguir, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio, que ja està en marxa.
1: 3CAT Info.
6: I avui, al marge del Llevant-Barça, també es disputen a primera el Celta-Màlaga, que està en el minut 18 de la segona part, amb Celta 1, Màlaga 0, el Getafe-Deportivo a 2:15 i el Real Societat-Atlètic de Madrid a les 9 del vespre, on serà baixa, per cert, Julián Álvarez per una sobrecàrrega muscular. De seguida tornem al futbol, però ara hem de marxar al Gran Premi de San Marino, al circuit de Misano, on tenim el Damià Aguilar per saber com ha acabat aquest Gran Premi i com està ara la classificació al voltant de Marc Márquez. Damià Aguilar, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Una vegada més es demostra que amb Marc Márquez tot és possible, perquè Marc Márquez avui és nou líder del Mundial de MotoGP per primera vegada aquesta temporada, en la 14a cita. Un Marc Márquez que ha aconseguit la 5a victòria de Gran Premi, el 4th doblet de la temporada, ha superat Àlex Márquez i Pedro Acosta. Fermín Aldeguer ha acabat el 4 i Jorge Martín ha acabat el 5è, i aquí hi ha la clau, perquè ara mateix Martín i Márquez empaten a 274 punts, però per nombre de victòries el Tro de Cervera és líder. I atenció, perquè Marco Bezzecchi ha caigut a la primera volta quan sortia des de la pole, i ara mateix Marco Bezzecchi ha perdut un molt bon grapat de punts i és a 33 de Martín i Márquez. El 31 de maig, Marc Márquez era a 102 punts del líder i havia passat pel quiròfan. Avui acaba de remuntar aquesta situació, tot i que encara queda moltíssim per endavant. De fet, la setmana que ve hi ha cursa el Gran Premi d'Àustria i el Tro de Cervera es tornarà a veure les cares amb els dos pilots oficials d'Aprilia, potser amb el seu germà al seu costat, que Àlex Márquez sembla haver ja recuperat la seva competitivitat després de l'accident i el quiròfan del Gran Premi de Catalunya. Tampoc no ha acabat Alec Rins, mentre que Pol Espargaró ha acabat el 14è. Marc Márquez i Jorge Martín co-líders, Márquez líder per victòries, Bezzecchi a 33 punts i el Tro de Cervera, que és l'home que en les últimes 7 curses ha sumat més punts que ningú.
6: Gràcies, Damià. I al motor també és notícia aquest cap de setmana la primera cursa del Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1. Marxem al circuit de Madrid, on hi tenim l'Oriol Rodríguez seguint la cursa que ja està en marxa des de les 3 de la tarda. Oriol, bona tarda.
8: Bona tarda, hem arribat al quart de cursa, volta 13 de 57. De moment, Lando Norris, que sortia des de la pole position, continua a la primera posició, amb 6 segons d'avantatge sobre el líder del campionat, Antonelli, tercera posició per Verstappen, però la veritat és que hi ha força avantatge d'un respecte a l'altre, per tant, cap pilot pot atacar a un altre en pista per intentar guanyar alguna posició. Cal destacar que Lewis Hamilton s'ha hagut de retirar per un problema amb els seus frens i que Alonso, ara mateix, a la 18a posició, té un problema amb el seu aleró. Així doncs, després de... Mira, doncs ara mateix hi ha una topada en pista, haurà d'entrar el cotxe de seguretat virtual i veurem si també hi haurà safety car després de la primera topada d'un pilot d'Aston Martin. Veurem si és Stroll o Fernando Alonso, tot just a la volta 15.
6: Gràcies, Oriol. Ara sí, tornem al futbol. Avui, a la segona divisió, torn pel Sabadell, que visita el Camp del Mallorca a 6:45 i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha parlat del potencial del Mallorca.
9: Tenen una proposta molt combinativa, amb molts jugadors de talent, de bon peu, amb gent per dins que té bona capacitat d'associació, que és complicat fer-li perdre pilotes, gent a dalt molt ràpida, amb 1 contra 1... també amb capacitat de pilota aturada, amb molt bons llançadors i gent que va molt bé. Doncs és un equip que té moltíssims arguments, moltes armes, molta capacitat. El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho.
6: A la Lliga F, el Badalona Women juga avui al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En tennis, a partir de les 8, la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. El quadre femení, Yelena Rybakina, ha guanyat a Sabalenka a la final després de 3 sets. En ciclisme, Enric Mas confirmarà avui la primera posició a la general al davant de Primoz Roglic a la Vuelta, que acabarà segon, i Félix Gall serà tercer. Avui, última etapa de 112 quilòmetres amb inici final a Granada. En bàsquet s'ha jugat la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Lleida amb victòria del Barça per 96-87. L'aleix Joel Parra ha celebrat així el primer títol amb Aleksandr Sekulić a la banqueta blaugrana.
11: Sí, molt contents per aquest títol.
10: al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Cada vegada hi ha més veus que se sumen a l'alerta sobre l'avenç vertiginós de la intel·ligència artificial. Enginyers i directius del sector adverteixen que aquesta tecnologia podria arribar a escapar del control humà i exigeixen més regulació i una supervisió mundial urgent. Famílies i professionals de la salut avisen que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic per sobrepès. Els sanitaris expliquen que han de fer servir només als casos més greus aquest tipus de medicament. I com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha cap registre de quants menors actualment n'estan prenent. L'extrema dreta podria arribar avui al govern a Suècia i no només donar suport extern a la tradicional, segons com vagin les eleccions que celebren avui. Els blocs conservadors i de centre-esquerra estan empatats segons totes les enquestes. D'ara fins a arribar a les 4 també us explicarem que avui és l'últim festiu que poden obrir les botigues de les zones de més afluència turística a la ciutat de Barcelona, fins a les 8 de la tarda. Algunes d'entitats del sector han demanat l'ampliació d'aquesta obertura fins a 8 mesos, ara en són 4, però per ara no hi ha consens per fer aquest canvi. I la Garrotxa vol posar fre al creixement de població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat als últims anys. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons, en esports?
2: Doncs que el Barça juga un quart de 5 al Camp del Llevant amb l'objectiu de sumar la 5a victòria en els 5 primers partits de Lliga. A la segona divisió, el Sabadell visita el Camp del Mallorca a 6:45 i a la Lliga F el Badalona Women juga al Camp de l'Eibar a 8:45. En motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino, el Tro de Cervera és nou líder del Mundial. En tenis, avui final masculina del US Open entre Zverev i Shelton, Rybakina s'ha imposat a Sabalenka a la final femenina i en ciclisme, Enric Mas certificarà avui la victòria a la Vuelta, seguit de Primo Roglic i Félix Gall.
1: Mica en mica es va intensificant la calor, temps estable i pocs núvols, amb marinada marcada tota la costa central i bonança arreu del país, però les temperatures aniran pujant progressivament fins a tocar sostre dimarts, que tindrem un ambient de ple estiu. Dimecres arribarà un nou canvi de temps amb algunes pluges i baixada d'aquestes temperatures. Augmenta l'alarma davant dels perills de la intel·ligència artificial i cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i un avís que arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques com ara OpenAI, Anthropic, X i Google admeten que la intel·ligència artificial podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial d'aquesta intel·ligència per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
1: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, ha admès el perill de descontrol d'aquesta intel·ligència, però ha insistit en declaracions de la CNN que hi ha marge per fer servir aquesta tecnologia de forma correcta.
4: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
1: Experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa en què està avançant aquesta intel·ligència. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat, però alerta d'alguns dels perills imminents.
5: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, i que nosaltres no ens n'enteréssim. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
1: El director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis d'aquesta intel·ligència artificial, però també que cal estar alerta pels riscos que comporta.
0: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: Alguns experts aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial. Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense un diagnòstic exhaustiu previ. Rescat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui, tant la sanitat pública com la privada, els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
6: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
1: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria és el que va ser quan va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
7: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
1: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a aquesta emissora, Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a la Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre pes.
8: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
1: I també a 3CAT Info, Violeta Moise, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
9: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
1: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments. Dos quarts i mig de 4 de la tarda. Jornada electoral decisiva avui a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primera vegada al govern i no simplement donar-li suport extern com fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc, un model de societat. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
10: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
11: Oh, yeah.
12: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
10: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
13: It's been pretty tough.
14: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
13: So, yeah, it's been very tough.
10: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
15: 3CAT Info.
1: Avui és l'últim festiu que poden obrir les botigues de les zones de més afluència turística a la ciutat de Barcelona. Ho han pogut fer des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda. Són establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn. Aquestes botigues han estat obertes en diumenge durant 4 mesos. Ho estableix la mesura acordada entre l'Ajuntament de Barcelona i diverses associacions de comerciants de la ciutat des del 2022. Algunes d'aquestes entitats ara han demanat l'ampliació d'aquesta obertura fins a 8 mesos, però no hi ha consens per fer aquest canvi. Segons algunes associacions, l'obertura en diumenges beneficia les franquícies i les grans superfícies, però els comerços de proximitat asseguren que no els surt a compte a pujar la persiana. Cap de setmana negre pel que fa als incidents amb arma blanca a Barcelona. A les últimes 24 hores n'hi ha hagut 3 que han deixat diverses persones ferides. L'últim cas ha passat avui de matinada al barri del Carmel, on 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Ahir al vespre, al districte de Sant Martí, un home va quedar també ferit per arma blanca durant una baralla amb una desena de persones implicades al carrer de la Llacuna. Els agents van detenir 2 persones. I també ahir a la tarda un conductor va ser agredit amb una arma blanca després d'una discussió amb un altre conductor a la via Favència, a Trinitat Nova. El ferit el van portar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana busca l'agressor que va fugir del lloc dels fets. A Badia del Vallès, al Vallès Occidental, han detingut 6 persones presumptament relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig, sense ferits del dia 17 d'agost. Les detencions es van fer dimarts i dimecres i els Mossos també van desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i més d'un centenar d'esqueixos. La investigació policial es va posar en marxa arran del tiroteig del dia 17 a l'Avinguda de la Mediterrània de Badia del Vallès, que va enfrontar 2 famílies vinculades al cultiu i tràfic de marihuana. Els agents van detectar 2 pisos on es van dirigir els trets que podien acollir les plantacions perquè el consum elèctric era molt més alt de l'habitual. Dimarts els agents van detenir 3 homes i una dona acusats de desordres públics i dimecres van detenir 2 homes més acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. I la Garrotxa afirma que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics i sobretot l'habitatge no han crescut al mateix ritme que els habitants. El seu president, Albert Danés, adverteix que continuar així pot agreujar l'infrahabitatge i reclama a la Generalitat que repensi el model. Olot, Marina López.
16: El problema, diu el Consell Comarcal, no és només quanta gent arriba, sinó si la Garrotxa pot garantir-li unes condicions de vida dignes. Albert Danés assegura que el creixement ha estat massa ràpid i que la falta d'habitatge ja

0: en situacions d'infrahabitatge, en pisos sobreocupats i persones que acaben malvivint. I posa el focus també en els joves, perquè assegura que els municipis petits, molts no troben un lloguer i han de marxar per independitzar-se. Un problema que, segons el Consell Comarcal, accelera l'envelliment dels pobles i que la Garrotxa considera que s'ha d'abordar amb polítiques de país.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Gairebé són 3:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Ara mateix hi ha retencions a la P7 a Maçanet de la Selva i també a Llinars del Vallès en sentit nord, en sentit sud, perdó, i a Vilafranca del Penedès en sentit nord, ara sí. També a la C-38, posteriorment C-65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C-16, de Guardiola a la 9 de Berguedà i també una mica més al sud, a Cercs, tot això en sentit sud. A la C-32, a l'Ella, en sentit sud. A l'N-2, de Vidreres a Tordera, també en sentit sud. I finalment també hem de dir que hi ha hagut un accident al nus de la Trinitat fa que hi hagi dos carrils tallats a la C-58. Provoca cues importants no només a la C-58, sinó també a la C-33 des de Montcada i Reixac cap a la ciutat de Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
4: Cel serè, cel ben blau, bonança absoluta aquesta tarda, no esperem canvis, una mica de vent, sobretot a la costa central, marinades una mica actives, Costa Daurada, i en conjunt pendents una mica d'aquest termòmetre que avui ha pujat un parell o tres de graus, amb aquests valors més pròxims als 30, 33, 34, a les zones més càlides a Ponent, Terres de l'Ebre, potser hi haurà un 35 de manera local, però és que encara ha de pujar més demà i demà passat, per tant, un ambient més d'estiu per aquest inici de setmana, tocant sostre sobretot dimarts, amb què fàcilment trobarem valors per sobre dels 35 a Ponent i Terres de l'Ebre. De moment amb bonança, i tot plegat durant poc, perquè dimecres ja esperem un canvi de temps o amb un augment de núvols, i sobretot a la tarda amb els ruixats que començaran a guanyar terreny pel nord del país. De fet, mitja tarda vespre de dimecres, ho haurem d'anar seguint aquest canvi de temps al llarg dels propers dies, però esperem que els ruixats s'estenguin i guanyin terreny molts indrets del territori, el que anem amb alguna tempesta. Un front fred atlàntic que passarà ràpid, obrirà doncs, les portes al vent de nord i farà que les temperatures tornin a baixar. De fet, acabarem la setmana un altre cop amb fresca i amb temperatures normalitzades.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
2: L'exposició Rutes dels Maquis al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera explora els passos clandestins de frontera del Pirineu Oriental que es feien servir als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista. A la mostra del MUME s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers. Girona, Maria Rovira.
8: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952 per entrar i sortir de l'Espanya franquista i mantenir viva la lluita antifeixista. Ens ho explica Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra, juntament amb Josep Serra i Joan Boada, també membres de l'Amical.
9: Aquestes rutes van ser molt importants perquè era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, del que seria el Pirineu gironí, sobretot.
8: han reconstruït tres d'aquestes rutes arran d'uns informes que els guerrillers portaven a les direccions dels partits que eren a França i que estan conservats a l'arxiu del Partit Comunista a Madrid. Dues que sortien de Prats de Molló, una cap a Manlleu i l'altra cap a Vidrà, i l'altra des del poble de la Manera, el Vallespí, fins a Cantoni Gros, creuant la Garrotxa. I un altre element destacat era la figura dels guies de passos.
10: Els

0: S'hem recuperat a partir de tot el treball d'investigació que hem fet, que s'ha basat en cròniques de guerrillers que van escriure i, sobretot, els informes que havien de redactar quan tornaven a França. No? Pensem que hi ha moments en què ells parlen que passen per tal muntanya, per tal riu, fins i tot amb un nivell de descripció molt exactes, perquè, evidentment, es coneixien molt bé el camí.
1: També ha estat clau, segons en Raül Valls, l'aportació dels familiars i descendents de les persones que els van ajudar.
0: Que per nosaltres és molt important connectar amb les famílies, fins i tot amb les famílies de les cases de suport. Els maquis estaven llocs on poder menjar, descansar, rebre informació. Hi havia tota una xarxa de cases de suport, de pagesos, que es van jugar la vida per donar suport a aquesta lluita, no? I que els ajudaven, doncs, per moltes raons, no? I també per raons polítiques, no? Per compromís amb la causa per la recuperació de la República.
1: A banda de mapes, biografies i testimonis, l'exposició s'acompanya de fotografies d'Ernest Costa, dels paisatges d'unes rutes que la majoria encara es poden fer actualment.
2: Lleida viu aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon, amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors esperen igualar o superar l'assistència de públic Lleida a Oriol Bosch.
3: El pavelló 4 de Fira de Lleida reuneix des de dissabte fins aquest diumenge aficionats del manga, l'anime, el cosplay i els videojocs, així com artistes, venedors i creadors vinculats a aquest món. El certamen ofereix una àmplia varietat d'estants de merchandatge, mangues, pòsters, manualitats, videojocs de segona mà i altres productes de la cultura popular japonesa. Ivan Carrasco és el director de continguts d'Estarraco Unlimited.
4: És que la gent que no pot o li costa anar fins a Barcelona a un saló del manga i això, doncs nosaltres, encara que sigui en un format més petit, poder portar-los una experiència igual com es viu al saló del manga.
3: El programa també inclou activitats, xerrades, tornejos de videojocs i actuacions musicals a banda de la participació d'actors de doblatge. També s'hi farà un concurs de cosplay amb un jurat professional que valorarà les caracteritzacions més fidels.
2: I el festival Fango Fest, dedicat al cinema fantàstic de terror Rigore, tanca la 17a edició a Amposta després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes de les quals estrenes d'àmbit mundial o espanyol. És l'únic certamen d'aquestes característiques que es fa a la demarcació de Tarragona, a Amposta, Ariadna Escoda.
5: Després de gairebé 20 anys de recorregut, Fango Fest es reivindica com una plataforma d'impuls per al cinema del gènere de terror, de fantasia i gore, amb projeccions d'abast internacional. En aquesta ocasió, el 80% dels llargmetratges són de països com Xile, Finlàndia o Corea del Sud, entre d'altres. També s'han pogut veure curtmetratges de fantasia guardonats, com és el cas d'Ángulo Muerto, de Cristian Beteta, premiat amb un Goya. La programació atreu un públic variat, com destaca el director del festival, Jacint Espuny.
6: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius, a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
5: Fango Fest també inclou activitats fora de la pantalla gran. N'és un exemple a l'exposició dedicada a l'univers James Bond, que es podrà veure fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre. Posant la mirada al futur, l'organització aspira a projectar en dues sales simultànies, així com ampliar els dies de programació.
7: 3CAT Info.
8: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
9: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
10: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
8: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
11: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de terra, pobre.
8: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Info. 6 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
7: Esports.
2: Alfons Gorina, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça juga un quart de 5 al Camp del Llevant amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria en els 5 primers partits de Lliga. I Hansi Flick aposta per aquest 11 per jugar contra el conjunt valencià. Amb Joan Garcia a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, Rodri, Fermín i Pedri al mig del camp i Lamine Yamal, Anthony Gordon i Rafinha a la davantera. Eric, per cert, haurà de jugar amb una màscara pel cop rebut al partit contra el València. El partit, com sempre, el podeu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info.
12: Avui, al marge del Llevant-Barça, també es disputen a primera el Celta-Màlaga, que està ja al temps de descompte amb empat a 1, el Getafe Deportivo a 2:15 i el Real Societat Atlètic de Madrid a les 9 del vespre, on serà baixa Julián Álvarez per una sobrecàrrega muscular. Per cert que el ja ex-tècnic del València, Carlos Corberán, és el primer entrenador destituït de la primera divisió. Després tornem al futbol, però ara en motor, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és nou líder del Mundial. Cinquena victòria de Gran Premi de la temporada i quart doblet gràcies a la cursa sprint guanyada ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder del Mundial amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el Tro de Cervera és líder en el desempat pel número de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis. Sentim a Marc Márquez parlar d'aquesta remuntada.
7: La sensació és irreal, però mai em rendeixo. Sempre ho intento fins al final. Això no està fet i tampoc s'ha acabat. Ara ja hi som. Hem arribat al campionat i lluitant contra grans pilots com Martín i Bezzecchi. Però com hem vist, estem pilotant al límit i un petit error pot costar molts punts. Avui, després de l'error de Bezzecchi, m'he confiat massa i Martín m'ha atacat, però després m'he tornat a concentrar, he agafat el ritme i estic content perquè els 37 punts a Misano signifiquen molt.
12: El següent Gran Premi és a Àustria la setmana que ve.
13: 3CAT Info.
12: No deixem el motor perquè la Fórmula 1 tenim en marxa la cursa del Gran Premi d'Espanya. Marxem al circuit de Madrid, on està l'Oriol Rodríguez seguint aquesta cursa. Oriol, bona tarda.
14: Bona tarda, hem superat l'equador d'aquesta cursa, volta 31 de 57 amb Leclerc, de moment la pilota Ferrari a la primera posició a 3.6 hi ha Kimi Antonelli, el líder del Mundial, Verstappen a la tercera posició, pràcticament 9 segons del temps de Leclerc, que fa una tàctica d'aturar-se una sola vegada per canviar els pneumàtics, ho haurà de fer d'aquí unes quantes voltes, Antonelli també s'ha de tornar a aturar, per tant veurem si el pilot de Leclerc amb aquesta tàctica a una sola aturada s'acaba portant aquesta cursa on no hi passa absolutament res, perquè no hi ha cap pilot que avanci a cap altre, és pràcticament impossible avançar-se en aquest Madrid, i per tant estem veient com els pilots doncs, van completant les voltes, però no hi ha guerra entre els uns i els altres per intentar recuperar alguna posició. Hamilton ha hagut d'abandonar, ho ha fet a la primera part de cursa, mentre que els ídols locals, l'Asturià Fernando Alonso de Madrid i Carlos Sainz, ara mateix els trobem a la part del darrere, Alonso a la 17a posició i Carlos Sainz a la 20a.
12: Gràcies, Oriol. I encara un punt més d'esport en directe, perquè en waterpolo el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta juguen la final masculina de la Copa Catalunya. Marxem ara a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, on el Roger Serrat està seguint aquesta final. Roger, bona tarda.
15: Bona tarda, Alfons. Minut 3 del segon període del Club Natació Montjuïc. De moment, resultat de 3-3 al partit, que ha començat amb sorpresa perquè el Sabadell s'ha arribat a avançar per 2-0, però des de llavors l'Atlètic Barceloneta s'ha pogut reaccionar i empatar el partit. Tot i això, el Sabadell no s'ha donat per vençut de moment i ha aconseguit tornar-se avançant al marcador, tot i que ha servit de poc perquè l'Atlètic Barceloneta ha aconseguit tornar a empatar. De moment, resultat de 3-3 quan falten 3 minuts per a finalitzar el segon període.
12: Gràcies, Roger. Tornant al futbol, a la segona divisió, avui torn pel Sabadell, que visita el camp del Mallorca 6:45 i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha parlat del potencial del Mallorca.
16: Tenen una proposta molt combinativa, amb molts jugadors de talent, de bon peu, amb gent per dins que té bona capacitat d'associació, que és complicat fer-los perdre pilotes, gent a dalt molt ràpida, amb 1 contra 1, també amb capacitat de pilota aturada, amb molt bons llançadors i gent que va molt bé, doncs és un equip que té moltíssims arguments, moltes armes, molta capacitat. El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho.
12: A la Lliga F, el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En tennis, a partir de les 8, es juga la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev, que juga la seva tercera final de Grand Slam consecutiva, després del títol aconseguit a Roland Garros i la final perduda a Wimbledon, i juga contra l'ídol local Ben Shelton, que en aquest cas juga la seva primera final de Grand Slam i pot ser el primer nord-americà que guanya el US Open des d'Andy Roddick el 2003. El quadre femení Yelena Rybakina ha destronat a Arina Sabalenka Flushing Meadows i ho ha fet per partida doble. Rybakina primer li agafa el relleu com a campiona del US Open i després li prendrà, a partir de demà, la condició de número 1 del món. A la final ha superat a Sabalenka en 3 sets, 6 a 4, 5 a 7 i 6 a 2. I en ciclisme, Enric Mas confirmarà avui la primera posició a la general de la Vuelta al davant de Primo Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Avui, última etapa de 112 quilòmetres amb inici i final a Granada a partir de 4:45 de la tarda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Augmenten les veus que alerten de l'avenç vertiginós de la intel·ligència artificial. Enginyers i directius del sector adverteixen que aquesta tecnologia podria arribar a escapar del control humà i demanen alentir-ne el desenvolupament. Els experts exigeixen més regulació i una supervisió mundial urgent. Famílies i professionals de la salut alerten que es recepten medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic per sobrepès. Els sanitaris expliquen que s'han de prescriure només en els casos més greus. Com que són medicaments que no estan finançats per la sanitat pública, no es té cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral decisiva a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frec a frec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern. Els col·legis tancaran a les 8 del vespre. S'incrementa l'èxode de la població del Iemen enmig dels combats entre els Houthis i l'Aràbia Saudita. En 24 hores, un mínim de 1.400 persones han arribat a la costa de Djibouti, a la banya d'Àfrica. Els atacs també amenacen les rutes mundials del petroli. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris. Segons explica A3Cat Info, un dels promotors de la iniciativa, el nou mapa posa en valor la realitat de l'Àfrica. Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són els col·lectius amb més dificultats per accedir als transports públics, ja sigui per la falta d'oferta o pel cost. És el que s'anomena la pobresa del transport. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts, al carrer i per tothom.
1: Esports. En poc més de 10 minuts arrenca el partit del Barça al Camp del Llevant amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria en els 5 primers partits de Lliga. A la segona divisió, el Sabadell visita el Mallorca a 7:15. A la Lliga F, el Badalona Women juga avui al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. En motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino de MotoGP, el Tro de Cervera és nou líder del Mundial. En tennis, avui final masculina del US Open entre Zverev i Shelton. Rybakina s'ha imposat a Sabalenka a la final femenina. I en ciclisme, Enric Mas certificarà avui la victòria a la Vuelta, seguit de Primo Roglic i Félix Gall.
0: I avui la calor s'intensifica una mica amb temps estable i pocs núvols, tarda amb una marinada marcada a tota la costa central i bonança arreu del país. Els termòmetres tocaran sostre dimarts amb un ambient de ple estiu. Dimecres arribarà un nou canvi de temps.
2: 3Cat Info.
0: Les 4 i 3 minuts, els informa Quim Codines.
2: 3Cat Info.
0: Creix l'alarma davant els perills de la intel·ligència artificial. Cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba, precisament, d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques com OpenAI, Anthropic, X i Google admeten que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat, i molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els preocupa cada dia.
0: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la IA, però insisteix en declaracions a la CNN que hi ha marge per utilitzar aquesta tecnologia correctament.
4: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Mentrestant, experts consultats per 3Cat Info comparteixen la preocupació per la residència, per la rapidesa amb què acaba la IA. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat i alerta d'algun dels perills imminents.
5: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, i que nosaltres no ens n'enteréssim. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
0: Per la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la IA, però també dels riscos que suposa.
6: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: Alguns experts aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial. I al dia d'aquests crits d'alarma, el president dels Estats Units, Donald Trump, discrepa de la necessitat de controlar la intel·ligència artificial i ho justifica dient que no vol perdre l'avantatge que té respecte de la Xina en aquest camp.
7: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Trescat Info. Trescat Info.
8: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: És el testimoni de la mare d'una nena de 12 anys a qui la pediatra, que va visitar a través de la mútua privada, li va receptar un medicament per aprimar-se. No és un cas aïllat i professionals sanitaris alerten que es fan prescripcions precipitades de medicaments per aprimar-se a adolescents sense un diagnòstic exhaustiu previ. I és que aquest no és un cas aïllat. La filla de la Maria, de 14 anys, va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament. En parla a declaracions a 3Cat Info.
9: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la unitat d'atenció integral a l'obesitat pediàtrica de l'Hospital de Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
10: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern com fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc, un model de societat. Ens ho explica l'enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
11: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
12: Oh, yeah.
13: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
11: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
14: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
11: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La tensió entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor per l'impacte del conflicte sobre la població civil. En les últimes hores, els rebels pro-iranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita. La situació ha provocat un nou èxode. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, almenys 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol. I a Djibouti, les autoritats han informat que en només 24 hores més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre els Houthis i l'Aràbia Saudita coincideixen amb un altre atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Tot plegat fa créixer el risc que es bloquegin rutes marítimes essencials per al transport de petroli, cosa que podria provocar una nova pujada del preu dels carburants.
2: 3CAT Info.
0: I a Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer a una nova ubicació temporal formada per diverses carpes, amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. La policia espanyola ha començat a traslladar a peu els migrants a primera hora del matí des del barri perifèric del Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Aquest ha estat el moment del trasllat, que s'ha desenvolupat sense incidents i que han coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
15: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat en unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara són a la ciutat. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflexi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Elia Borràs.
16: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
17: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
16: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
18: Seeing Africa in its true size.
17: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references have
16: real consequences. Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants, són els col·lectius més afectats per la pobresa en el transport. Són una mostra de l'impacte de les desigualtats socials en les opcions per desplaçar-se. Aquestes persones tenen dificultats per utilitzar els transports públics per falta d'oferta, perquè no arriben a tot arreu o perquè no poden pagar-los. Tot això genera dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, explica com estan abordant aquesta situació.
19: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
0: I des de l'Associació per la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez assenyala el cas concret de les dones.
20: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: Un quart de cinc de la tarda. Obrim l'àrea de servei.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
21: Aquesta tarda les temperatures que pugen una mica més, l'ambient es fa una mica més calorós respecte a dies enrere i guanyem un, dos, tres graus amb valors que s'aproximen més als 30 graus. De fet, a les zones més càlides, amb xifres entre els 33 a 34, potser de manera local ja s'aproximen als 35, que és el que s'assolirà fàcilment al llarg d'aquests propers dos dies perquè començarem la setmana amb més calor, amb un ambient més estiuenc. Les matinades seran menys fresques, però agradables encara, i de fet, entre demà i demà passat, el termòmetre tocarà sostre, sobretot dimarts, que s'espera que es pugui superar àmpliament els 35 a les zones més càlides de Ponent i de Terres de l'Ebre. Tot plegat amb molta bonança, aquesta tarda amb una mica de marinada activa a la costa central i costa daurada, pocs núvols en general, i a partir de dimecres canvi de temps. Arriba un front atlàntic actiu, un front fred, que farà que els ruixats guanyin terreny al nord del país i al llarg de la tarda vespre fins i tot s'estenguin en molts sectors del nord-est i arribant a la mateixa costa, localment amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. Això haurem d'anar seguint al llarg dels propers dies d'un canvi de temps dimecres que ens durarà també un descens de les temperatures en dies posteriors i acabarem la setmana un altre cop amb un ambient força fresc i normalitzat.
0: Equip Viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Quim. Doncs començarem a l'AP7, com és habitual, i començarem parlant de les retencions a Banyeres del Penedès i també a Vilafranca, fins a la Granada, en sentit nord. A la mateixa AP7, intensitat a Maçanet de la Selva i a Montornès del Vallès, en sentit sud. A la C31 i, posteriorment, C65, dels nuclis costaners de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. També a l'N2, a Tordera, en sentit sud. A la C16, de Guardiola, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, cap a Berga. A la C32, a l'Ella, en sentit sud, i també a l'N2, a Tordera, en sentit sud. A l'àrea de Barcelona, un accident al nus de la Trinitat fa que hi hagi dos carrils tallats a la C58. Així provoca cues d'uns 4 quilòmetres tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac en sentit Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I encara parlant de trànsit, avui entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona al voltant de 260.000 vehicles. Ha sigut un cap de setmana llarg que ha deixat un balanç negre a les carreteres. De fet, 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. A aquesta hora podem saludar a l'antena de 3CAT Info, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: Aquesta tarda i vespre, a quines zones de Catalunya s'espera una especial afluència de vehicles?
22: Els 260.000 vehicles que vostè mencionava tornaran de les 12 del migdia a les 12 de la nit. Per tant, són 12 hores la finestra que tornen aquests vehicles que han sortit de cap de setmana, un cap de setmana que sí que ens va sorprendre una mica la sortida que hi va haver. No esperàvem... Si més no, la concentració de la sortida. En quant a vehicles, havien previst 550.000 vehicles i van sortir 542.000, per tant, 98% de la previsió. Ara, en aquests moments, han tornat 93.000 vehicles dels 260.000, el que és un 36%. Encara esperem que en aquests moments vagi retornant vehicles, però el pic important serà... després del partit de futbol i esperem que sigui a l'entorn de les 7 de la tarda quan tinguem una intensitat de vehicles de retorn important i unes retencions també que es puguin veure, que s'augmentin les retencions a partir d'aquella hora.
0: Per tant, quines són les millors hores per tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona?
22: Jo diria que la millor hora és l'hora en què un es programa. Per tant, s'ha de mirar a la carretera, s'ha d'informar tothom, veure quin és l'estat del trànsit en aquell moment a la carretera i fer el retorn. És inevitable que hi haurà un retorn a partir de les... nosaltres comptem si el partit comença un quart de cinc, doncs pot ser a partir d'un quart de set ja es produeix el retorn i llavors es nota molt, quan hi ha aquests esdeveniments, es nota molt un pic, una mitja hora després, i per tant, una mica després encara del pic de mobilitat, es veu el pic de retencions. Per tant, estaríem parlant de l'entorn de les 7, on hi poden haver pic de retencions que pot allargar-se. Per això tenim dispositius preparats i per tant abordarem aquest pic amb una sèrie de mesures que creiem que ens pot donar bon resultat.
0: Clar, i a banda d'aquests dispositius preparats, que diu que teniu preparats, quines mesures s'implementen des del Servei Català de Trànsit? Hi haurà restriccions pels vehicles pesants, per exemple?
22: Sí. Abans de mencionar a vostè on es veu, on preveiem que es vegi afectada la mobilitat per aquestes retencions, hi ha hagut una sortida nord més pròpia de les tardors, no? De tardor, hi ha hagut una sortida nord, per tant, la C-16 ja s'està veient afectada en aquests moments amb un retorn i congestió. La C-17 també, i Nacional 260, alçada de Ripoll, també hi ha una petita congestió i es pot veure afectada la Nacional 260. Però després és evident que el gruix se l'endurà el retorn de platja i, per tant, aquesta distribució litoral que retorna tota aquesta mobilitat a la zona metropolitana es farà a través de l'AP7. L'AP7 al nord i l'AP7 al sud. Nosaltres, des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei, posem un carril addicional, donem més capacitat a la via. Des del que és Llinars del Vallès fins a Montornès del Vallès, al nord de l'AP7, també posem un carril addicional per donar més capacitat a aquesta via, l'AP7. I l'altra via, que també sol conduir mobilitat, especialment hi ha una mobilitat Maresme-Vallès notable que nosaltres abordem, és un carril addicional a la C-32 des del que és Llavaneres fins a Montgat. Per tant, per poder drenar tot aquest trànsit cap a també a l'àrea metropolitana i, en aquest cas, cap a la ciutat de Barcelona.
0: Tenint en compte totes aquestes mesures, és recomanable, però, si és possible, desviar-se de l'AP7, és a dir, prescindir d'agafar l'AP7?
22: Nosaltres el que recomanem és utilitzar vies d'alta capacitat, que són vies que tenen una seguretat molt més notable que una altra via més convencional. Tenen uns índexs de perillositat més baixos. Nosaltres per això posem aquests carrils addicionals, que creiem que sempre ens donen un bon resultat. Aquests carrils superen àmpliament els 700 vehicles hora que els utilitzen, no? I per tant són importants aquests carrils per nosaltres. I jo recomanaria programar-se, però l'autopista AP7 és una via segura on es pot fer un retorn, si es programa el retorn, amb condicions, i la C-32 exactament igual. Desviar-se per carreteres convencionals hem de saber sempre que hi ha un risc perquè la perillositat augmenta. Bàsicament perquè en carreteres convencionals els xocs frontals es poden produir i els xocs frontals en les autopistes no es produeixen.
0: Com dèiem anteriorment, aquest cap de setmana hi ha hagut 4 persones que han mort a les carreteres catalanes. Quina valoració en feu des del Servei Català de Trànsit?
22: Nosaltres, quan parlem de sinistralitat, sempre és una valoració que no pot ser altra que dolenta. En aquests moments tenim, a nivell de Catalunya, i el que fa aquests 8 primers mesos, més aquests 13 dies de setembre, tenim un 27% menys de sinistralitat que el 2019. És una xifra que està donant compliment al que preveiem. Nosaltres preveiem una reducció del 20%. Bé, estem reduint un 27% les víctimes mortals. Això, n'hi ha prou amb aquesta reducció? No, nosaltres, mentre hi hagi una víctima mortal, no podem estar contents. Respecte a l'any passat, també reduïm un 9%. Per tant, anem en la bona direcció amb les mesures que estem aplicant a carretera. I aquest cap de setmana, després d'analitzar-ho amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, vam fer tota una sèrie de planificació de controls de motoristes, perquè preveiem que hi hauria aquesta mobilitat de dues rodes de les motos quan hi ha aquesta bonança climàtica. Bonança climàtica vol dir que ni fa massa calor ni fa massa fred. No fa vent, no plou i no fa molta calor. Llavors, la moto, el vehicle de dues rodes, surt a la carretera. Per tant, teníem tots aquests controls previstos, però els accidents han estat diversos. Hi ha hagut vehicles lleugers implicats, s'estan encara investigant, i sí que hi ha hagut una moto afectada i un accident greu també amb moto, molt greu, que per tant ens donaven en certa manera, tràgicament, la raó al que preveiem, que era aquesta mobilitat de moto. I el que sí podem dir del que ha passat aquest cap de setmana, però del que ens està passant aquest any, hi ha algunes vies que ens preocupen, i una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció, entre altres vies, però aquesta, després d'aquest cap de setmana, doncs ens fa, en certa manera, prestar-hi més atenció. I aquí nosaltres també podem dir que estem encertats perquè hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll, que presentarem properament, que precisament vol donar més seguretat a aquesta Nacional 260.
0: Senyor Lamiel, moltes gràcies per haver-nos atès a 3CAT Info. Bona tarda i bona operació tornada.
22: Moltes gràcies i molta prudència en aquest retorn.
0: Esports. Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. En joc el partit del Barça al camp del Llevant. Ha començat molt bé el partit pels blaugranes, perquè al minut 7 de la primera part ja s'ha avançat el marcador amb un gol de Xavi Espart. És el primer gol que marca com a blaugrana. 0-1 pel Barça, doncs, que busca la cinquena victòria en 5 partits. Podeu seguir el partit, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. I tenim més esport en directe perquè estem seguint a la Fórmula 1 a la cursa del Gran Premi d'Espanya i al circuit de Madrid, i tenim l'Oriol Rodríguez seguint aquesta cursa. Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, queden 7 voltes perquè s'acabi aquest Gran Premi amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ara mateix ocupa la primera posició, una vegada Charles Leclerc, el pilot de Ferrari que ha estat al capdavant de la cursa durant pràcticament tot el Gran Premi, ha efectuat la seva primera aturada per canviar pneumàtics. Antonelli, per tant, a la primera plaça, amb un segon i 7 dècimes d'avantatge sobre el Red Bull de Max Verstappen. A la tercera posició, Lando Norris, que sortia des de la pole position pràcticament a 3 segons d'Antonelli, i a partir d'aquí Leclerc, en aquesta quarta posició per davant de Russell, de Gasly, de Lawson, de Colapinto, de Piastri i de Limblat. Aquesta seria la zona de punts, però Antonelli, líder del Mundial, que vola cap a una nova victòria aquesta temporada, i tenint en compte que la resta dels seus rivals, Hamilton, per exemple, ha abandonat, també tenim a Russell a la cinquena posició, augmentaria encara més el seu avantatge a la general del Mundial fins als 82 punts respecte al seu company d'equip, George Russell. 5 voltes pel final, Antonelli vola cap a la primera victòria aquí al circuit de Madrid.
1: Gràcies, Oriol, i més esport en directe, perquè en waterpolo el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta juguen la final masculina de la Copa Catalunya. Marxem al Club Natació Montjuïc, on el Roger Serrat està seguint el partit. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda, Alfons. Minut 7 del quart període del Club Natació Montjuïc. De moment, resultat de 8-6 a favor de l'Atlètic Barceloneta. El partit que ha començat amb sorpresa perquè el Sabadell s'ha arribat a avançar per 2-0. Però des de llavors l'Atlètic Barceloneta ha sabut reaccionar i empatar el partit. A partir de l'inici del tercer període ha canviat completament el partit i el Barceloneta ha imposat la seva regla de favorit i ha aconseguit separar-se en el marcador. De moment, resultat de 8-6 a favor del Barceloneta quan falten 7 minuts per finalitzar el quart període.
1: Gràcies, Roger. A banda del Barça, en futbol, a la primera divisió, Celta 1, Màlaga 1, jugat avui. També juga el Getafe Deportivo a 6:45 i el Real Societat Atlètic de Madrid a 9:00. I a banda de la Fórmula 1, el també motor, a la MotoGP, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino i és nou líder del Mundial. Cinquena victòria per Marc Márquez aquesta temporada. Com diem, és líder del Mundial amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín. El Tro de Cervera és líder pel desempat en el número de victòries total. Li ha recuperat 102 punts en només 7 grans premis. El següent Gran Premi, per cert, és a Àustria la setmana que ve.
2: 3CAT Info.
1: En futbol, a la segona divisió, torn pel Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45. I a la Lliga F, el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 7:45. I avui es juga la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. La final femenina l'ha guanyat aquesta matinada Yelena Rybakina, que s'ha imposat a Arina Sabalenka.

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora destaquem que cada vegada més veus se sumen a l'alerta sobre l'avenç vertiginós de la intel·ligència artificial. Enginyers i directius del sector adverteixen que aquesta tecnologia podria arribar a escapar del control humà. Els experts exigeixen més regulació i una supervisió mundial urgent. Diverses famílies i professionals de la salut denuncien que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic per sobrepès. Són fàrmacs que no estan finançats per la sanitat pública i no es té cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral decisiva a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frec a frec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i els col·legis d'avui tancaran a les 8 del vespre. Fins les 5 també us explicarem que avui és l'últim festiu que poden obrir les botigues de les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona, des de les 12 del migdia fins les 8 del vespre. I també us explicarem que la Garrotxa diu que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics i, sobretot, l'habitatge no han crescut al mateix ritme que els habitants. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça està guanyant el camp del Llevant gràcies a un gol d'Espart al minut 5. Ara estem al minut 14 de la primera part. 0-1 guanya el Barça, partit que podeu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona divisió, el Mallorca-Sabadell, que juga 6:45. A la Lliga F, el Badalona Women visita l'Eibar a 6:45. A motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino, el Tro de Cerveres nou líder mundial. En tenis, avui final masculina del US Open entre Zverev i Shelton. I en ciclisme, Enric Mas certificarà avui la victòria a la Vuelta a Espanya.
0: I la calor a poc a poc es va intensificant amb temps estable i pocs núvols, tarda amb una marinada marcada a tota la costa central i bonança arreu del país. Els termòmetres tocaran sostre dimarts amb un ambient de ple estiu i dimecres arribarà un nou canvi de temps. Creix l'alarma davant els perills de la intel·ligència artificial. Cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques com OpenAI, Anthropic, X i Google admeten que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
2: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant, com a programadors i informàtics, creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els preocupa cada dia.
0: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la IA, però insisteix en declaracions a la CNN que hi ha marge per utilitzar aquesta tecnologia correctament.
3: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Mentrestant, experts consultats per 3Cat Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Manuel Santromà, membre de la Internet Society i president de Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat i alerta d'alguns perills imminents.
4: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, i que nosaltres no ens n'interéssim. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
0: Per la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la IA, però també dels riscos que suposa.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: Alguns experts aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense un diagnòstic exhaustiu previ. Trescatinfo ha recollit els testimonis de dues famílies a qui, tant a la sanitat pública com a la privada, els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
7: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
8: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre, endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
9: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moice, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
10: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció de adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o per pacients pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern com havia fet fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc hi ha un model de societat. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
11: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
12: Oh, yeah.
13: Oh, això sí que és un problema. Esperem, simplement, poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
11: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
14: It's been pretty tough.
15: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
14: So, yeah, it's been very tough.
11: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les el Bruno Forteamires.
12: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
16: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
12: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
16: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
12: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
16: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
12: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Anem cap a l'Urgell, on la Fira Tàrrega tanca la seva edició més multitudinària, arriscada i internacional dels últims anys. La 46a edició ha comptat amb 1.300 professionals acreditats i ha desplegat 57 espectacles als carrers i places de la ciutat. Tàrrega, Marta Vives.
17: Dels 57 espectacles que s'han pogut veure, un 60% gratuïts i un 80% d'assistència en els de pagament han aconseguit un èxit massiu. Anna Giribet és la directora artística de la fira.
18: Però ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
17: Tot plegat en una edició en què Fira Tàrrega ha consolidat el seu paper referent per les arts escèniques al carrer com a mercat estratègic i, sobretot, a nivell internacional.
18: La mirada internacional sempre l'hem tingut, però és cert que aquest any, a l'acollir el focus in situ, doncs això fa que es reforci aquesta pota internacional.
17: Giribet, però, diu que l'èxit de convocatòria amb 1.300 professionals acreditats planteja un repte.
18: Jo penso que 1.300 és tocar sostre, perquè la ciutat és la que és, els recursos també estan limitats, són els que són, podem anar més, hem de intentar de créixer per poder oferir encara més qualitat.
17: I és per això que Fira Tàrrega fa un reclam a les administracions.
18: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
17: Al llarg del dia d'avui hi haurà funcions ben bé fins al vespre.
0: Lleida viu aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon, amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors esperen igualar o superar l'assistència de públic. Lleida, Oriol Bosch.
19: El pavelló 4 de Fira de Lleida reuneix des de dissabte fins aquest diumenge aficionats del manga, l'anime, el cosplay i els videojocs, així com artistes, venedors i creadors vinculats a aquest món. El certamen ofereix una àmplia varietat d'estants de merchandatge, mangues, pòsters, manualitats, videojocs de segona mà i altres productes de la cultura popular japonesa. Ivan Carrasco és el director de continguts d'Starraco Unlimited.
20: És que la gent que no pot o li costa anar fins a Barcelona a un saló del manga i això, doncs nosaltres, encara que sigui en un format més petit, poder portar-los una experiència igual

0: Pràcticament 4:45 de la tarda. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Quim. En plena operació tornada i déu-n'hi-do els cotxes que hi ha a la carretera. Començarem parlant de la P7, on hi ha retencions de Santa Oliva a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord i també a Roda de Berà en el mateix sentit. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions a Maçanet de la Selva, Sant Celoni i Montornès del Vallès en sentit sud. A la C31 i posteriorment C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A l'N2 a Tordera, en sentit sud. A la C16 de Guardiola, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, i també a Berga, en el mateix sentit. A la C32 a Lella, en sentit sud. A l'N2 a Tordera, en sentit sud. A la C55 a Manresa, també en sentit sud. I finalment també parlem d'aquest accident que hi ha hagut a la C58, que provoca que hi hagi un carril tallat i 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. També afecta la C33, que hi ha retencions també a l'entrada a la ciutat de Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Estem pendents d'aquesta operació tornada. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Una previsió d'en Jofre Genué.
2: Cel serè, cel ben blau, bonança absoluta aquesta tarda, no esperem canvis, una mica de vent, sobretot a la costa central, marinades una mica actives, Costa Daurada, i en conjunt pendents una mica d'aquest termòmetre que avui ha pujat un parell o tres de graus, amb aquests valors més pròxims als 30, 33, 34, les zones més càlides a Ponent, Terres de l'Ebre, potser hi haurà un 35 de manera local, però és que encara ha de pujar més demà i demà passat, per tant, un ambient més d'estiu per aquest inici de setmana, tocant sostre sobretot dimarts, amb què fàcilment trobarem valors per sobre dels 35 a Ponent i Terres de l'Ebre. De moment amb bonança, i tot plegat durant poc, perquè dimecres ja esperem un canvi de temps o amb un augment de núvols, i sobretot a la tarda amb els ruixats que començaran a guanyar terreny pel nord del país. De fet, mitja tarda vespre de dimecres, ho haurem d'anar seguint aquest canvi de temps al llarg dels propers dies, però esperem que els ruixats s'estenguin i guanyin terreny molts indrets del territori, localment amb alguna tempesta. Un front fred atlàntic que passarà ràpid, obrirà doncs, les portes al vent de nord i farà que les temperatures tornin a baixar. De fet, acabarem la setmana un altre cop amb fresca i amb temperatures normalitzades.
3: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 4:45. Avui és l'últim dia festiu que poden obrir les botigues de les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Són establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn. Aquestes botigues han estat obertes en diumenge durant 4 mesos, tal com estableix la mesura acordada entre l'Ajuntament de Barcelona i diverses associacions de comerciants de la ciutat des del 2022. Algunes d'aquestes entitats han demanat l'ampliació d'aquesta obertura fins a 8 mesos, però per ara no hi ha consens per fer aquest canvi. Segons algunes associacions, l'obertura en diumenges beneficia les franquícies i les grans superfícies, mentre que els comerços de proximitat no els surt a compte.
3: 3CAT Info.
0: I la Garrotxa diu que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics i, sobretot, l'habitatge no han crescut al mateix ritme que els habitants. El seu president, Albert Danés, adverteix que continuar així pot agreujar l'infrahabitatge i reclama a la Generalitat que repensi el model. Olot, Marina.

0: López.
1: El problema, diu el Consell Comarcal, no és només quanta gent arriba, sinó si la Garrotxa pot garantir-li unes condicions de vida dignes. Albert Danés assegura que el creixement ha estat massa ràpid i que la falta d'habitatge ja afecta tota la comarca.
2: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada.
1: Danés alerta que si no es canvia el model augmentaran situacions d'infrahabitatge amb pisos sobreocupats i persones que acaben malvivint. I posa el focus també en els joves, perquè assegura que els municipis petits, molts no troben un lloguer i han de marxar per independitzar-se. Un problema que, segons el Consell Comarcal, accelera l'envelliment dels pobles i que la Garrotxa considera que s'ha d'abordar amb polítiques de país.
0: Cap de setmana negre pel que fa als incidents amb arma blanca a Barcelona. En les últimes 24 hores n'hi ha hagut 3 que han deixat diverses persones ferides. L'últim cas ha passat aquesta matinada al barri del Carmel, on 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. D'altra banda, ahir al vespre, al districte de Sant Martí, un home va quedar ferit també per arma blanca durant una baralla amb una desena de persones implicades al carrer de la Llacuna. Els agents van detenir 2 persones. I també ahir la tarda un conductor va ser agredit amb una arma blanca després d'una discussió amb un altre conductor a la via Favència, a la Trinitat Nova. El ferit va ser traslladat en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana busca l'agressor, que va fugir del lloc dels fets. 3CAT Info. L'exposició Rutes dels Maquis al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera explora els passos clandestins de frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista. En la mostra del MUME s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers. Girona, Maria Rovira.
3: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952 per entrar i sortir de l'Espanya franquista i mantenir viva la lluita antifeixista. Ens ho explica Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra, juntament amb Josep Serra i Joan Boada, també membres de l'Amical.
4: Aquestes rutes van ser molt importants perquè era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, de manera que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, del que seria el Pirineu gironí, sobretot.
3: Han reconstruït 3 d'aquestes rutes arran d'uns informes que els guerrillers portaven a les direccions dels partits que eren a França i que estan conservats a l'arxiu del Partit Comunista a Madrid. 2 que sortien de Prats de Molló, una cap a Manlleu i l'altra cap a Vidrà, i l'altra des del poble de la Manera, al Vallespí, fins a Can Toni Gros, creuant la Garrotxa. I un altre element destacat era la figura dels guies de passos.
4: Els hem recuperat a partir de tot el treball d'investigació que hem fet, que s'ha basat en cròniques de guerrillers que van escriure i, sobretot, els informes que havien de redactar quan tornaven a França. No? Pensem que hi ha moments en què ells parlen que passen per tal muntanya, per tal riu, fins i tot amb un nivell de descripció molt exactes, perquè, evidentment, es coneixien molt bé el camí.
3: També ha estat clau, segons en Raül Valls, l'aportació dels familiars i descendents de les persones que els van ajudar.
4: Que per nosaltres és molt important connectar amb les famílies, fins i tot amb les famílies de les cases de suport. Els maquis necessitaven llocs on poder menjar, descansar, rebre informació. Hi havia tota una xarxa de cases de suport, de pagesos, que es van jugar la vida per donar suport a aquesta lluita, no? I que els ajudaven, doncs, per moltes raons, no? I també per raons polítiques, no? Per compromís amb la causa per la recuperació de la República.
3: A banda de mapes, biografies i testimonis, l'exposició s'acompanya de fotografies d'Ernest Costa dels paisatges d'unes rutes que la majoria encara es poden fer actualment.
0: Sis minuts mal comptats i seran les 5 de la tarda.
5: Esports.
0: amb la Fons Gorina. Bona tarda.
5: Bona tarda. En joc el Llevant-Barça, ara mateix minut 38 ja de la segona part. Guanya el Barça per 0 gols a 2. Xavi Espars s'ha estrenat com a golejador blaurana tot just al minut 5 de partit i Lamine Yamal ha posat el 0-2 després d'un gran contraatac al minut 19. Com sempre, podeu seguir aquest partit a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui, al marge del Llevant-Barça, també es disputa una primera al Celta 1, Màlaga 1, al Getafe Deportivo a 6:45 i al Real Societat Atlètic de Madrid a les 9 del vespre amb la baixa de Julián Álvarez pel conjunt matalasser. Àlex, per cert que ja tenim un ex-tècnic, en aquest cas el del València, Carlos Corberán, que ha estat el primer entrenador destituït a la primera divisió.
6: 3Cat Info.
5: De seguida tornem al futbol, però anem amb motor perquè estàvem pendents de saber com acabava aquest primer gran premi d'Espanya que ha estat seguint l'Oriol Rodríguez al circuit de Madrid. Oriol, bona tarda, com ha acabat la cosa?
7: Bona tarda, ho ha fet amb victòria del líder de Mundial italià Kimi Antonelli, 8a victòria per ell aquesta temporada, moment al qual hi ha el podi d'entrega dels trofeus als tres primers classificats, i també hi puja Max Verstappen, el pilot de Red Bull, que ha acabat a la segona posició, i Lando Norris, el pilot de McLaren, que ha acabat a la tercera plaça. També a la zona de punts, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad i Hülkenberg, en un gran premi força ensupit en què pràcticament hi ha hagut acció a la pista, pràcticament hi ha hagut, no hi ha hagut cap avançament a la mateixa pista. Per tant, Antonelli, que s'acaba d'imposar aquí al Gran Premi de Madrid, tot just a 20 anys en aquest Gran Premi d'Espanya al circuit de Madrid, i augmenta fins als 81 punts el seu avantatge a la general del Mundial respecte a George Russell, que avui no ha passat d'aquesta 5a posició. També cal comentar que els ídols locals, d'una banda l'estudià Fernando Alonso i de l'altra madrilen Carlos Sainz, un ha acabat a la 17a plaça i l'altre ha hagut d'abandonar. Per tant, victòria de Kimi Antonelli, la 8a victòria per ell aquesta temporada, és líder sòlid d'aquí 15 dies a Bakú, Gran Premi de Azerbaidjan, la propera cursa del campionat.
5: Gràcies, Oriol.
6: 3Cat Info.
5: I encara en motor, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és nou líder del Mundial. 5a victòria de Gran Premi de la temporada i quart doblet gràcies a la cursa sprint guanyada ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder del Mundial amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el tro de Cervera és líder en el desempat pel número de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis. El sentim parlar d'aquesta remuntada.
8: La sensació és irreal, però mai em rendeixo. Sempre ho intento fins al final. Això no està fet i tampoc s'ha acabat. Ara ja hi som. Hem arribat al campionat i lluitant contra grans pilots com Martín i Bezzecchi. Però com hem vist, estem pilotant al límit i un petit error pot costar molts punts. Avui, després de l'error de Bezzecchi, m'he confiat massa i Martín m'ha atacat, però després m'he tornat a concentrar, he agafat el ritme i estic content, perquè els 37 punts a Misano signifiquen molt.
5: El següent Gran Premi és a Àustria la setmana que ve.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: A la segona divisió, avui juga el Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45, i a la Lliga F el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 7:45.
6: 3Cat Info.
5: En tenis, avui tenim la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev, que juga la seva tercera final de Grand Slam consecutiva, després del títol aconseguit a Roland Garros i de la final perduda a Wimbledon, contra l'ídol local Ben Shelton, que juga la seva primera final de Grand Slam. Shelton pot ser el primer nord-americà en guanyar el US Open des d'Andy Roddick el 2003. Al quadre femení, Yelena Rybakina va guanyar Arina Sabalenka i a partir de demà serà la nova número 1 del món.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: En ciclisme, Enric Mas confirmarà avui la primera posició a la general de la Vuelta davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. S'està disputant l'última etapa de 112 quilòmetres amb inici i final a Granada. En bàsquet s'ha jugat la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Lleida amb victòria del Barça per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat així el primer títol amb Alexander Sekulic a la banqueta blaugrana.
9: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
5: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, està lluitant per la medalla de bronze al Mundial contra Alemanya, i a la final la juguen Estats Units i França a partir de les 8 del vespre.
6: 3CAT Info.
10: Bona tarda, a les 5.

0: Augmenten les veus que alerten de l'avenç vertiginós de la intel·ligència artificial. Enginyers i directius del sector estan advertint que aquesta tecnologia podria arribar a escapar del control humà i demanen alentir-ne el desenvolupament i, a més, alguns experts exigeixen més regulació i una supervisió mundial urgent. Famílies i professionals de la salut alerten en declaracions a 3cat Info que recepten medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic per obesitat. Els sanitaris expliquen que s'han de prescriure només en els casos més greus. I com que són medicaments que no estan finançats per la sanitat pública, no es té cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral clau avui a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frecafec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta, a més, aspira a entrar per primera vegada al govern. Els col·legis tanquen a les 8 de la tarda. Augmenta l'èxode de població al Iemen enmig dels combats entre els Houthis i l'Aràbia Saudita. En només 24 hores, un mínim de 1.400 persones han arribat a la costa de Djibouti, a la banya d'Àfrica. Atacs que també amenacen les rutes mundials del petroli. A primera hora de la tarda ja han tornat a la conurbació metropolitana el 36% dels 260.000 vehicles que en van sortir aquest cap de setmana llarg. Tot i així, el Servei Català de Trànsit preveu que el gran gruix de cotxes siguin a la carretera a partir de les 7 de la tarda i la P7 serà una de les vies on hi haurà més cues. La Garrotxa vol posar fi al creixement de la població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat als últims anys. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món.
1: Esports.
2: Minut, ja temps de descompte de la primera part entre el Llevant i el Barça. Guanya el Barça per 0-2 amb gols de Xavi Espar i de Lamine Yamal. Avui a la segona divisió, torn pel Sabadell que visita el Mallorca a 6:45. El Badalona Women juga a la Lliga F al camp de l'Eibar. En motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera és nou líder del Mundial. Un altre líder del Mundial, en aquest cas Kimi Antonelli, s'ha imposat al Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1. I en tennis, avui viurem la final masculina del US Open entre Alexander Zverev i Ben Shelton.
0: Tarda de cel serè, sol intens i només alguns núvols poc importants al Pirineu. La calor intensa a l'interior molt per damunt dels 30 graus, però de cara a demà encara en serà més d'intensa. Dimarts les temperatures tocaran sostre, ambient de ple estiu, el canvi ve dimecres amb algunes pluges i baixada d'aquestes temperatures.
1: 3cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us està parlant Jaume Brufau. Les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, OpenAI, Anthropic, X o Google, han generat debat aquests dies i controvèrsia sobretot les últimes hores perquè han llançat un crit d'alerta conjunt. Molts dels seus responsables admeten ja obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin, és a dir, que proposen començar a guanyar temps per entendre millor com funciona aquesta tecnologia, aquesta eina, i evitar que vagi per lliure i se'ls pugui escapar de les mans. Tot plegat després que alguns extreballadors i exdirectius hagin admès que els espante el potencial que té la intel·ligència artificial. Un d'ells és Jacob Coxon, és enginyer d'Anthropic, que aquesta setmana va dimitir i que va alertar que no s'està invertint prou en seguretat per controlar aquesta intel·ligència artificial. Avui, en una entrevista a la BBC, ha reiterat que aquesta tecnologia podria arribar a matar humans i ha assegurat que els directius de les empreses del sector en són conscients d'aquest escenari.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
0: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, ha admès el perill de descontrol de la intel·ligència artificial, però ha insistit, en aquest cas a la CNN, que hi ha marge per fer-la servir correctament.
4: I think there's some chance that things go wrong.
5: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Alguns experts consideren que el posicionament conjunt de les principals empreses podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i també atraure inversors, però d'altres ho consideren una bona notícia per generar consciència i avançar cap a una supervisió i transparència més gran. Bé, doncs, a aquesta hora, quan passen 6 minuts a les 5 de la tarda, 3CAT Info, ens volem aturar una estona en aquesta qüestió que considerem que és prou important i afegir una veu més a tot aquest debat. Podem saludar a Judit Membrives i Llorenç, és doctoranda de la UOC i responsable d'Intel·ligència Artificial i Drets Humans a la FE de Justícia Global. Bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
0: Moltes gràcies, bé, i vostè?
6: Bé, també aquí. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs un plaer poder parlar amb vostè, com entesa, en tota aquesta qüestió que, en el fons, ens toca a tothom. Una primera pregunta, més que pregunta, és com una reflexió que li demanem personal. L'ha sorprès tot aquest debat que sembla que s'ha accelerat aquestes dues últimes jornades, tant ahir com avui, sobretot? Vostès el viuen dia a dia, aquest tema, la gran població, doncs, el vivim com a usuaris, però l'ha sorprès?
6: No em sorprèn perquè en realitat és una cosa que hem anat veient durant els últims anys cada vegada que s'ha apropat un moment clau, sobretot d'inversions. És a dir, cada vegada que ja fos OpenAI, Anthropic o Google han necessitat més capacitat econòmica, han afavorit aquest tipus de veus i aquest tipus de discursos una mica catastròfics i en relació al perill d'extinció que pot suposar cap a la humanitat la intel·ligència artificial. Per tant, no és una sorpresa.
0: Però vaja, això vol dir que el debat s'obre perquè la gent s'espanti i que hi hagi persones que vulguin invertir més perquè es millori? Vol dir que és això? Perquè si no, sembla que vagi a la contra.
6: Hi ha diferents, o sigui, és un debat que, o un discurs que al final el que cerca és una estratègia bastant multifactorial. Per una banda, sí, hi ha un tema d'inversions i de necessitat de captació d'actius econòmics i, a més, en un context on Anthropic està a punt de sortir a borsa, si és que no ha sortit ja, ara mateix no tinc la informació davant. Per l'altra banda, també tenim una sèrie d'idees que llencen, que és molt curiós que les llencin precisament aquestes empreses, perquè parlen de que, sisplau, o sigui, venen com a dir, sisplau, reguleu-nos, no? I bé, fa 2 anys i mig, quan la Unió Europea va estar votant per el reglament d'intel·ligència artificial, les empreses que més diners han fet lobby contra aquest reglament van invertir, van ser precisament aquestes empreses que ara ens estan demanant que les regulem, no? Llavors, aquí hi ha un tema també de captura legal, que li diem, no? Captura corporativa de tot l'àmbit regulatori, perquè al final el marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar. Per tant, és un discurs i són unes estratègies narratives bastant perverses que només afavoreixen les pròpies empreses d'intel·ligència artificial perquè les erigeix com les úniques capaces de controlar aquesta tecnologia.
0: I vostè pensa que no són les úniques? És a dir, que és a l'abast de tothom poder-hi de la seva?
6: Exacte. Jo considero que, per una banda, se'ns ha imposat un model de desenvolupament de la intel·ligència artificial basat en una creença de l'existència d'una intel·ligència artificial general, és a dir, una intel·ligència artificial capaç de ser utilitzada per a qualsevol cosa, no? A més, sota una creença, i dic creença perquè fins i tot en les declaracions que heu posat dels enginyers que parlen de per què demanen aquesta aturada, no?
0: Sí.
6: Parlen de, jo crec, és a dir, no hi ha una evidència científica ni una base sòlida que ens digui que arribarem a aquest punt. El que sí que tenim és ja, o sigui, diuen, la IA pot matar. És que la IA ja està matant. La IA s'està utilitzant per optimitzar, per exemple, tot el que és el desplegament de tecnologia per matar a Gaza, no? Ja s'està utilitzant per optimitzar el genocidi del poble palestí i ja s'està utilitzant a la guerra contra Iran, és a dir, ja està matant. El que passa que el que hi ha darrere són persones que estan prenent decisions. I tot aquest discurs el que fa és, per una banda, dissipar aquesta responsabilitat en relació a les coses que fa o deixa de fer la IA i, per l'altra banda, donar-li una agència que contribueix a aquesta dissipació de la responsabilitat. Jo considero, no només jo, des dels moviments socials, des del moviment de drets digitals i des de totes aquelles organitzacions que ens dediquem a fer propostes basades en els drets humans, tant al Parlament Europeu com en els nostres governs, considerem que el que hem de parlar és de quin tipus de model de desenvolupament d'intel·ligència artificial volem, i el que sabem segur que no és el camí és aquest model de grans corporacions que aclaparen tant la capacitat de computació com la capacitat de definir com han de ser aquests models frontera, com en diuen ells.
0: El que hem sentit aquests dos dies ens ha semblat que sigui una línia com del discurs de la por al voltant d'aquesta intel·ligència artificial que majoritàriament desenvolupen grans tecnologies. N'hem de tenir de por? O hem d'estar simplement alerta i vetllar?
6: Exacte. Jo crec que por a la tecnologia no n'hem de tenir. Si de cas hem d'estar alerta de qui són els actors i quins són els interessos dels actors que estan desenvolupant aquesta tecnologia, també hem de ser molt conscients de que ja tenim una realitat de risc existencial sobre la taula, si volem dir-li així, que és l'emergència climàtica, i que el desenvolupament actual d'aquesta tecnologia el que fa és empitjorar, no?, amb aquest ús massiu de recursos tant hídrics com energètics com també materials, perquè no oblidem que tots aquests centres de dades necessiten de minerals raros pel hardware, no?, per tot el que són les targetes i els elements que necessiten els servidors i tot plegat. Llavors, tot això s'està fent... és que jo considero que tot això són maniobres de distracció, perquè en comptes de que estiguem veient que, per exemple, o que estiguem parlant sobre que Aragó ara mateix s'està plantejant tota una instal·lació de centres de dades en un context ja de molt d'estrès hídric i que pot empitjorar les condicions de les persones que viuen allà, doncs estem aquí teoritzant sobre en quin moment la IA decidirà que la humanitat li fa nosa, no? Crec que són maniobres de distracció i que el que hem de fer és informar-nos, que cal una alfabetització crítica que no només impliqui entendre com podem utilitzar la IA o no utilitzar-la per millorar la nostra feina o pel que sigui que l'utilitzi cadascú, sinó també com realment funciona aquesta tecnologia, qui és que està decidint sobre com es desenvolupa aquesta tecnologia, quina ideologia hi té incrustada, perquè al final hi ha una ideologia incrustada en cada model d'intel·ligència artificial. I després també crec que ens cal com a societat una reflexió bastant profunda de per a què volem aquest tipus de tecnologies. És a dir, jo no sé si realment hem d'estar posant tants diners en que tots puguem tenir un avatar, una foto feta com si fos de l'estudi Ghibli, per exemple, i no en aplicar-la per altres coses com poden ser estudiar models de previsió de com pot afectar una dana, per exemple, per poder decidir quina és la previsió que hem de fer d'una manera més, no diré encertada, perquè una previsió sempre és una previsió, però molt més informada, no? Llavors, crec que ens cal, per una banda, apostar per baixar una mica aquestes grans titulars informatius, no? I no dic que se li hagi de deixar de fer cas als enginyers, però també hem d'entendre que estem parlant de persones que estan en un entorn molt concret on hi ha una ideologia de desenvolupament molt concreta i que hi ha altres experts científics, no només científics socials, també científics sobre com funciona el cervell, científics sobre o experts en drets humans, experts en el que són estudis crítics de la IA, que ens diuen que tot això són promeses inflades i maneres de controlar tant el desenvolupament tecnològic com el desenvolupament normatiu al voltant d'aquestes tecnologies.
0: És un tema tan immens, amb tantes capes i subcapes, sí, que donaria per converses d'hores i hores i, goso dir, fins i tot per programes setmanals o diaris al voltant d'aquesta qüestió. No li demanarem a vostè ara que entrem en cadascuna d'aquestes carpetes, però sí que li demanem i corregeixi'ns si ho diem malament, que ens sembla que vostè en alguna ocasió ha afirmat que la intel·ligència artificial no és ni intel·ligència ni artificial. Què vol dir?
6: Sí, de fet, no, ho he afirmat jo sempre citant a qui ho va dir, perquè no és una frase que sigui meva, que va ser Kate Crawford, que és una... De fet, era una investigadora que va sortir de Microsoft, també, i va fer aquesta afirmació en relació a que quan parlem d'intel·ligència o quan ens parlen d'intel·ligència ens estan posant ja un marc mental molt concret, no? Per una banda, considerem que la intel·ligència humana és la que està per sobre de tot, i que fa que hi hagi persones amb més o menys capacitat per fer coses, no? En realitat, quan parlem d'intel·ligència des de la perspectiva intel·ligència artificial, és una visió molt estreta del que és la intel·ligència, no? Llavors, per exemple, quan parlem d'aquests models que estem utilitzant pràcticament totes les persones ara en la vida diària, no? Aquests models de llenguatge que se li diuen. Doncs la capacitat de crear una sèrie de textos discursius amb més o menys sentit és una de les manifestacions de la intel·ligència, però en tenim moltes altres, no? I quan ens estem basant només en el llenguatge, per exemple, en el cas d'aquests models de llenguatge, que són els tipus d'intel·ligència artificial que més estem utilitzant, estem deixant de banda moltes altres àmbits de la intel·ligència, com pot ser la intel·ligència emocional, tot el que tingui relació amb la música, etc. Després, en relació a l'artificialitat, parlem de que no és artificial en relació a que, òbviament, és artificial pel fet de que ho hem creat els humans, no? Que això també és una cosa que a vegades se'ns oblida. Sembla com que aparegui així com un bolet, no? I al final som els humans qui estem decidint com desenvolupem aquesta tecnologia. Parlem de que no és artificial en relació a que té una materialitat concreta, és a dir, té un cos, i aquest cos són uns centres de dades que consumeixen moltíssims recursos i que es basen en l'extractivisme de minerals estranys, etc. I també una realitat material que són totes aquelles treballadores, sobretot de països del sud global, que estan, ja sigui etiquetant dades perquè aquests models puguin aprendre d'aquelles dades, o ja sigui gravant-se fent coses en la seva vida diària perquè aquests models puguin aprendre també amb aquestes dades, que estan en condicions de precarització absoluta, amb règims laborals pràcticament de semiesclavitud, i que també formen part de tot això, que és de la cadena de subministrament de la intel·ligència artificial, no? Llavors, quan diem això, ens referim a que al final, fins i tot el terme, té tot una capa d'element marketingià, anem a dir-li, que amaga el que hi ha darrere. És com el núvol. Quan pensem en el núvol, pensem en algú eteri, que no ocupa lloc, i el núvol, clar que ocupa lloc, no? Llavors, per això parlem de que no és ni intel·ligent ni artificial des d'aquesta perspectiva.
0: Juntament amb els llums vermells que estan encès aquests dies, amb aquest debat, juntament amb les crides, amb aquestes alertes a el que pot passar amb la intel·ligència artificial, s'han anat sentint també crides a parar-ne el desenvolupament, a vigilar-la més, a intentar tenir un control públic d'aquesta tecnologia, fins i tot a crear un organisme mundial que ho supervisi o que ho reguli. Això pot arribar a passar o la bola, el monstre, i entén-me bé l'expressió del monstre, ja s'ha fet massa gran,
6: sí,
0: ja treballa per si sol i no es pot frenar.
6: Jo crec que sí que podria arribar a passar que hi hagués, de fet, ja hi ha diferents iniciatives a nivell mundial, inclús. Tenim diferents iniciatives per part de la ONU, per exemple. Però el tema torna a ser una mica el que parlàvem de la captura regulatòria. S'ha intentat ja regular, sobretot en l'àmbit europeu, i al final el que ha passat és que hi ha hagut bueno, doncs una posada de diners sobre la taula per frenar moltíssimes de les iniciatives que pretenien garantir una sèrie de drets, no? També penso en els drets també de propietat intel·lectual, no? Que bàsicament perquè a aquestes empreses no els interessava. Després tenim diferents models de desenvolupament, perquè la manera de desenvolupar ja dels Estats Units és molt diferent a com ho està desenvolupant la Xina, no? I no estic pensant en el panòptic digital aquest que té Xina, no? Que sabem que té tota una sèrie també d'algoritmes calculant com cada persona, si és millor o pitjor ciutadana, sinó penso en com la Xina, per exemple, doncs no ha tingut cap dubte en prohibir que hi hagi acompanyants d'intel·ligència artificial, és a dir, en que algú es pugui casar amb una IA, per exemple, o en que les intel·ligències artificials s'utilitzin per temes de salut mental. O sigui, la Xina ja està prohibint certs usos de la IA i està fent que no hi hagi desenvolupament en relació a això. Llavors, jo considero que sí que podria haver una sèrie de normes que ens aposéssim entre tots, però que això afectarà el model de negoci d'aquestes empreses. Llavors, no va per aquí l'interès d'aquestes empreses. No estan dient reguleu el nostre model de negoci. Clar. Estan dient posem límits a que no pugui haver una superintel·ligència com Skynet, no? Suposo que a aquestes alçades tothom ha vist Terminator o entén més o menys la referència, no? Que decideixi que els humans li molestem. Llavors, bueno, faltarà, com sempre, que realment hi hagi doncs, aposta política perquè això sigui una realitat. I després sí que crec que Europa, més enllà dels intents regulatoris que hagi pogut tenir amb més o menys èxit, hauria de plantejar-se quin és el model de desenvolupament que vol per la seva IA europea, anem a dir. Perquè ara amb tot això també s'està parlant molt de sobirania tecnològica i de totes aquestes gigafactories d'IA, no? Que Europa està posant diners per fer... al final són centres de dades on es desenvolupi aquesta tecnologia, però el que veiem des dels estudis crítics de la IA és que s'està replicant exactament el mateix model dels Estats Units i creiem que tenim una oportunitat d'or per pensar com seria una intel·ligència artificial des d'una perspectiva de reconeixement, per una banda, de l'emergència climàtica, per tant, doncs, que potser no necessiti tants recursos per funcionar, des d'una perspectiva més situada, més sectorial, inclús, si volem. Hem de pensar que aquesta gent d'Estats Units està desenvolupant IA que tanta funciona o que tanta serveix com per introduir-la perquè els advocats puguin redactar millor tot el que siguin els pèrits, per exemple, com per automatitzar coses de comerços electrònics, com per ajudar en la investigació acadèmica. Doncs potser no ens cal una IA per governar-los a tots, no? Fent una mica la referència del Senyor dels Anells. Potser hem de pensar més en IAs més situades, més petites, i que no sigui necessari doncs que per una pregunta que te pot respondre un chatbot de la Wikipedia, per exemple, doncs que una IA hagi de mirar absolutament tota la base de dades que té, que és el que passa ara, per exemple, quan li fas una pregunta a la IA de Google, per exemple, no? Quina és la capital de Madrid? Ai, d'Espanya. El que fa la IA de Google és mirar tota la base de dades quan, a lo millor, amb coses més petites i situades ja en tenim prou. No sé si m'explico, però...
0: Perfectament. I ha fet referència a dues pel·lícules, Terminator, El senyor dels anyells, sí. Hi hauria moltes altres, Blade Runner, i d'altres, i d'altres, i d'altres, però com que per bo i per dolent sovint la realitat supera la ficció, i sense voler ser ni alarmistes ni vaticinar res greu, però si deixant de banda tot el bo que comporta, com sempre, la tecnologia i la intel·ligència artificial comporta moltes coses bones, però si anéssim molt mal dades, es pot apagar? Hi ha un botó que l'apagui?
6: Bueno, jo crec que, a més, en el nostre país vam tenir una prova d'això a l'apagada de l'abril de l'any passat. Sí, clar, es pot apagar. O sigui, al final, la intel·ligència artificial sense electricitat, bàsicament, sense estar connectat, sense que hi hagi un ordinador connectat, doncs no hi ha intel·ligència artificial. Per tant, a mi, o sigui, per mi la pregunta no és tant si es pot apagar, és si realment volem dependre d'una tecnologia com aquesta per controlar les infraestructures crítiques de les societats actuals, no? Perquè realment, més enllà de tots els perills que pugui haver en relació de ciberseguretat, etc., que aquí sí que n'hi ha i s'han de tenir presents, estem parlant d'una cosa que, si pel que sigui hi ha una apagada mundial, doncs perdem tota la informació. Llavors, sí, clar que es pot apagar.
0: Però potser no hi haurà la decisió d'apagar-la, potser, si mai arribés el cas, vaja.
6: Bueno, al final es pot apagar, o sigui, es pot desconnectar de la xarxa, perquè és el que va fer OpenAI quan va veure que els seus models estaven atacant...
0: Anant per lliure.
6: Estaven anant per lliure, suposadament, jo ho poso una mica en dubte, que estiguessin anant per lliure, però això també mostra una altra cosa, que és com utilitzen a l'entorn real, és a dir, la vida real, ja és igual si és física o digital, perquè al final aquesta divisió ja no té gaire sentit, per testejar coses que s'haurien d'estar testejant en entorns controlats, que és exactament el mateix modus operandi de Facebook, no? Quan Facebook va començar a fer experiments per veure si podia controlar l'opinió de les persones, no? El cas de Cambridge Analytica i totes aquestes coses, el que estava passant és que s'estava utilitzant el món real per testejar coses. I això és el que s'ha d'evitar, i això és el que s'ha intentat evitar amb la regulació europea i que no ha tirat endavant en alguns dels seus articles on es parlava d'això. Llavors, bueno, per això és que s'han d'agafar totes les coses una mica amb pinces, no? Perquè apagar-la, clar que la podem apagar i la podem desconnectar. El que passa és que, en comptes d'estar testejant en entorns de proves controlats, estan testejant en el món lliurement, per dir-ho d'alguna manera.
0: Tot això ja ho tenim aquí, i més a més amb una rapidesa que l'ésser humà no pot arribar a controlar moltes vegades, perquè les màquines van replicant i replicant, i això ho anirem veient, analitzant i comentant els mitjans de comunicació i també al carrer i a casa. Però una última qüestió, volem aprofitar la vinentesa de poder parlar amb vostè, perquè aquesta setmana, i sempre hem de mirar ja cap als més petits, quin futur els deixem a la gent que ve avall, aquesta setmana ha sigut molt interessant el focus que s'ha posat cap a Estònia, perquè hem descobert que allà s'ha decidit ensenyar... Bé descobert, ja veiem que ja ho devia saber, però molta gent hem descobert que s'ha decidit ensenyar als més petits a fer servir la intel·ligència artificial a partir dels 3 anys, o fins i tot també el seu xat GPT el tenen com acotat, i si els demanen que els hi facin una redacció, li diuen, no, no te la faré, però pots tirar per aquí o per allà, què vols saber exactament, quines eines vols saber. És a dir, que en el fons sempre hi ha algú darrere que pot acabar determinant o fent passar per un lloc o l'altre el que és el curs d'aquesta aigua de la intel·ligència artificial. Més o menys un control entre cometes. Creu que és bo començar, perquè això ho també tenim aquí, les pantalles són al dia a dia, les pantalles són en moltes aules, en alguns llocs a vegades desapareixen, però tornen a aparèixer. És bo acompanyar els petits a l'ús crític, al saber fer anar aquesta eina a l'aula?
6: Sí, sí, jo parlo, de fet, d'una pedagogia del desacord algorítmic en relació a posar eines i pensament crític a com li estem ensenyant la tecnologia als alumnes a les escoles. Jo tinc dos nanos, llavors veig bastant com se'ls ensenya en l'institut, i crec que, per una banda, massa sovint s'utilitza tant les pantalles com la IA, abans eren els videojocs, bueno, anem passant per diferents etapes, com a boc expiatori d'altres mancances estructurals que hi ha a l'educació, perquè es parla que Estònia introdueix la IA des de ben petits, però no es parla que Estònia el rati d'alumnes per classe està entre 11 i 15. És a dir, no és només que introdueixin una alfabetització crítica de la tecnologia des de ben aviat, és que també hi ha menys alumnes amb els professors a les aules. Llavors, jo considero que la tecnologia moltes vegades ha arribat d'una manera a les nostres vides que no hem pogut decidir, no? O sigui, jo, per exemple, si pogués decidir, segurament no tindria un smartphone, perquè no tinc cap tipus d'interès de poder estar connectada 24 hores. Però ja que ho tenim, hem d'acompanyar, i no només hem d'acompanyar els infants, hem d'acompanyar també els adults, perquè passa exactament el mateix amb els adults, que estan utilitzant intel·ligència artificial sense saber com funciona, com dona les respostes, com personalitza les respostes en funció del que sap de tu, etc. Per tant, jo crec que sí, que ens hem de replantejar tot el que li diem competències digitals, i replantejant-se-les des d'una perspectiva molt més crítica, molt més socràtica, si volem, molt més apropada a la filosofia i no tant a l'enginyeria, anem a dir-li, i que el debat de si pantalles sí, pantalles no, és una mica absurd perquè les pantalles hi són. Llavors no desapareixeran, per dir que pantalles no.
0: Això segur, no desapareixeran. Judit Membrives i Llorenç, responsable d'intel·ligència artificial i de drets humans a la FEDE Justícia Global i, més a més, continuant estudiant sobretot aquesta qüestió perquè està doctorant a la UOC al voltant de tot aquest tema tan interessant i tan ampli. Moltes gràcies per tots aquests minuts a 3CAT Info per explicar-nos algunes coses més del que no sabíem i per poder-ne parlar amb vostè en directe, amb calma i durant uns minuts. Bona tarda.
6: Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
0: Qüestió destacada d'aquest cap de setmana. La intel·ligència artificial i l'alarma que molts dels experts que hi treballen han fet sobre l'avanç vertiginós que pot tenir. I la crida que fan enginyers i directius del sector que adverteixen que la tecnologia pot arribar a escapar-se del control humà. Per tant, demanen més regulació i una supervisió mundial urgent. Una qüestió que hem analitzat els últims minuts a 3CAT Info. Un altre també d'important. Famílies i professionals de la salut avisen que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic per sobrepès, fins i tot que no tenen problemes d'obesitat. Els sanitaris expliquen que són només medicaments que s'han de fer servir als casos més greus. I com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha cap registre de quants menors exactament se n'estarien prenent actualment. Focus també a Suècia. Avui, eleccions clau, l'extrema dreta podria arribar al govern, no només per donar suport extern a la dreta tradicional, sinó per tenir cadira als cercles de decisió, segons com vagin els comicis. Els blocs conservadors i de centre-esquerra estan empatats a les enquestes. I entre d'altres qüestions, des d'ara fins a arribar també a les 6 de la tarda, farem atenció al fet que un estudi determina que 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i que la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Tot això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i diuen que voldrien veure un continent més unit. I el seguiment dels esports a aquesta hora l'estem fent amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
2: Bona tarda. Ara mateix jugant al Barça, minut 5 de la segona part al camp del Llevant. Resultat clar pels de Hansi Flick, 0-3. Ha marcat Xavi Espar i en dues ocasions Lamine Yamal. A la segona divisió, el Sabadell visita el Mallorca 2:15. A la Lliga F, el Badalona Women visita l'Eibar 8:15. A motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino. El Tro de Cerveres, nou líder del Mundial. També el líder del Mundial, Kimi Antonelli, s'ha imposat al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Final masculina del US Open entre Zverev i Shelton a partir de les 8 del vespre.
0: Tarda amb salseré, encara amb estones de sol, núvols poc importants al Pirineu i calor intensa, molt a prop dels 30 graus, cap a 35 a Ponent. I demà encara en farà més, i dimarts encara en farà més, però a partir de dimecres canviarà, baixaran les temperatures. Creix l'alarma davant dels perills de la intel·ligència artificial perquè cada vegada ja s'estan sentint més veus que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia i no només veus d'experts, sinó també de les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere, com ara OpenAI, Anthropic o Google. Els seus responsables coincideixen que cal frenar el desenvolupament de tots aquests models informàtics per evitar que es puguin descontrolar. Tot plegat després que alguns extreballadors i exdirectius hagin admès que els espante el potencial de la intel·ligència artificial. Una de les veus que hem sentit ha sigut la de Jacob Coxon. Jacob Coxon és enginyer d'Anthropic, que aquesta setmana va dimitir, i que va alertar que no s'està invertint prou en seguretat per controlar aquesta intel·ligència. Avui a la BBC ha reiterat el seu missatge i ha dit que aquesta tecnologia pot arribar a matar humans i ha assegurat que els directius de les empreses del sector pensen que pot passar.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
0: El CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la intel·ligència artificial, però ha insistit a la CNN que hi ha marge per fer servir la tecnologia correctament.
5: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Alguns experts consideren que el posicionament conjunt de les principals empreses del sector contribuirà a generar consciència dels beneficis, però també dels perills d'aquesta intel·ligència. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino.
7: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: Però hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta que estan fent els gegants de la intel·ligència artificial podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctorant de la UOC i responsable d'intel·ligència artificial i drets humans a la FEDE Justícia Global, que fa només uns minuts a 3CatInfo ens ha explicat.
6: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense un diagnòstic exhaustiu previ. 3CatInfo ha pogut recollir els testimonis de dues famílies a qui tant la sanitat pública com la privada, els facultatius van receptar-los un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
8: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Això, si fa no fa, també li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Van visitar un digestòleg de la sanitat pública perquè tenia problemes digestius i intoleràncies i em va sortir amb una recepta del mateix medicament.
9: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut ja han alertat de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg, responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, ha reconegut que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre pes.
10: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moise, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, ha explicat que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès, i molt menys en menors, en adolescents.
11: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut, i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquest tipus de medicaments.
1: 3CAT Info.
0: Jornada electoral decisiva avui a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primera vegada al govern i no només donant suport extern com fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i esquerres. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
12: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
13: Oh, yeah.
14: That's... Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
12: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
15: It's been pretty tough.
16: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
15: So, yeah, it's been very tough.
12: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i diu que voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors i que ampliem des de Brussel·les amb el nostre corresponsal, Bruno Forte Amiras.
17: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
18: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
17: Els ciutadans identifiquen 3 grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
18: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb que Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
17: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
18: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
17: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: I a Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer una nova ubicació temporal formada per diverses carpes amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. La policia espanyola ha començat a traslladar a aquestes persones a primera hora del matí, sense incidents, des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat l'ha coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, juntament amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
19: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i gairebé un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat en unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara serien a la ciutat. Avui, el programa 30 minuts de TV3, a partir de les 10 de la nit després del Telenotícies, estrenen el reportatge titulat Ceuta, ciutat hostatge.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 6:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Jaume. Comencem a la P7 i a

0: 65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N260 a Camp de Bànol en sentit sud cap a Ripoll, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit sud, a la C16 de Bagà a la 9 de Berguedà en sentit sud cap a Berga, a la C14 a Organyà i també a Pons en sentit sud, a l'N340 de Bellvei a l'Arbós en sentit nord, a la C55 a Manresa i a Castellbell i el Vilar en sentit sud, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i ja a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Avui ha fet més calor, ho notem, ho hem notat, i hem arribat als 35 graus a Vinebre, a Seròs, al Segrià 34, també a Riba-roja d'Ebre, o al Dover, Xerta, també ha arribat als 34, o al Carràs i Gimenells, al Priorat, Torroja al Priorat, 34 pràcticament, igual que Sant Romà de Vella al Pallars Jussà. Hem tingut una temperatura al voltant dels 30 graus a Barcelona, 28 a Tarragona, 33 a Girona, aquí molt disparada, i de moment també 33 a Lleida, però aquí encara podria pujar un pèl més. Ha pujat també un parell de graus a la Vall d'Aran, 28 de màxima, tant a Viella com a Bosòst. Tot això amb un cel ras, ben estirat, ben clar, hi ha algun cumulet cap al Pirineu, nord d'Osona, no preveiem cap mena de complicació, i demà la notícia és que segueix pujant la temperatura, amb aquest cel poc ennuvolat o serè, sol intens, i per tant més valors a l'interior, superant els 32-33 i arribant als 35-36, les més altes. Compte perquè tindrem una punta de calor dimarts, i dimarts podríem fregar els 36-37, no descartaríem 38 graus. Seria complicat, almenys no ho veiem pronosticable, dir que arribarem a 40 graus al Pla de Lleida o a l'interior a l'Ebre. En principi ens quedaríem amb aquests 37-38, que és altíssima. Però la temperatura baixarà ben bé de 5 a 8 graus, o potser 10, entre dimecres i dijous, dimecres, tarda, nit i dijous, sobretot matinada i matí, xàfecs i tempestes, centre i nord del país, sobretot comarques de Girona, Pirineu, Catalunya Central, podran ser fortes.
2: 3CAT Info.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
8: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
7: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
9: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
7: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: La tensió entre Houthis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor per l'impacte pel conflicte sobre la població civil. A les últimes hores, els rebels pro-iranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita, una situació que ha provocat un nou èxode. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, com a mínim 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol. I a Djibouti, les autoritats han informat que en només 24 hores més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre Houthis i l'Aràbia Saudita han coincidit amb un altre atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Tot plegat ha fet créixer el risc que es bloquegin rutes marítimes essencials pel transport de petroli, cosa que podria provocar una nova pujada del preu dels carburants. La Garrotxa afirma que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics, sobretot l'habitatge, no han crescut al mateix ritme que ho han fet el nombre d'habitants. El seu president, Albert Danés, adverteix que continuar així pot agreujar l'infrahabitatge i reclama per això a la Generalitat que repensi el model. Olot, Marina López.
10: El problema, diu el Consell Comarcal,

0: Cal no és només quanta gent arriba, sinó si la Garrotxa pot garantir-li unes condicions de vida dignes. Albert Danés assegura que el creixement ha estat massa ràpid i que la falta d'habitatge ja afecta tota la comarca.
1: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada.
0: Danés alerta que si no es canvia el model augmentaran situacions d'infrahabitatge en pisos sobreocupats i persones que acaben malvivint. I posa el focus també en els joves, perquè assegura que els municipis petits, molts no troben un lloguer i han de marxar per independitzar-se. Un problema que, segons el Consell Comarcal, accelera l'envelliment dels pobles i que la Garrotxa considera que s'ha d'abordar en polítiques de país.
2: Fira Tàrrega tanca la seva edició més multitudinària, arriscada i internacional dels últims anys. 46a edició que ha comptat amb 1.300 professionals acreditats i que ha desplegat 57 espectacles als carrers, places i equipaments de la capital de l'Urgell. Hem seguit Fira Tàrrega amb Marta Vives.
3: Dels 57 espectacles que s'han pogut veure, un 60% gratuïts i un 80% d'assistència en els de pagament han aconseguit un èxit massiu. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
4: Però ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
3: Tot plegat en una edició amb què Fira Tàrrega ha consolidat el seu paper referent per les arts escèniques al carrer, com a mercat estratègic i, sobretot, a nivell internacional.
4: La mirada internacional sempre l'hem tingut, però és cert que aquest any, a l'acollir el focus in situ, doncs això fa que es reforci aquesta pota internacional.
3: Giribet, però, diu que l'èxit de convocatòria amb 1.300 professionals acreditats planteja un repte.
4: Jo penso que 1.300 és tocar sostre, perquè la ciutat és la que és, els recursos també estan limitats, són els que són, podem anar més, hem d'intentar de créixer per poder oferir encara més qualitat.
3: I és per això que Fira Tàrrega fa un reclam a les administracions.
4: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
3: Al llarg del dia d'avui hi haurà funcions ben bé fins al vespre.
5: Trescat Info. Trescat Info.
2: 6 minuts i mig i seran les 6.
5: Esports.
2: Sergi Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda. En joc el tenim al Llevant Barça, primera divisió. Som al minut 71 de partit. Guanya el Barça 0-3 al Ciutat de València. Ha obert el marcador Xavi Espart al minut 5 del partit. Un Xavi Espart que s'estrena com a golejador blaugrana. Lamine Yamal ha fet els altres dos gols, el 19 de la primera i el minut 2 de la segona part de penal. Un penal que ha generat el mateix Lamine Yamal. Podem connectar amb la TDT de Catalunya Ràdio per saber com viuen i com expliquen aquesta victòria de moment momentània del Barça per 0-3 en un partit que té molt controlat l'equip de Flick.
7: I Eric li diu que prou de córrer, que agrupem 0-3, que no cal posar-nos aquí a l'intercanvi de cops i que més defensivament ho patim.
8: El Barça podria fer un canvi, oi, encara?
9: Sí, encara n'hi queda un.
10: Xavi Espar, a veure si ha aguantat tot el partit.
8: Sí, perquè torna ara a recolzar-se sobre els genolls amb aquest
10: minuts,
8: gest habitual
10: per Valde, o no?
8: Del cansament.
10: Ho cancelo. Ho dic perquè, home, 20 minuts ja li pots donar a Valde, no? Aquests que no hi comptaves.
8: Pilota per Rafinha, atacant des del costat dret, la toca enrere per Rodri.
10: Si no els dones a Valde és perquè la jerarquia és clara del primer, el segon i el tercer.
8: Perquè Rodri encara no ha acabat 90 minuts.
6: El Barça, per tant, que guanya 0-3 al Ciutat de València davant del Llevant. Recordem els golejadors, Xavi Espar el primer i Lamine Yamal ha fet els altres dos gols. El partit és ara el 72, 18, més el temps afegit és el que falta perquè el Barça certifiqui una nova victòria a la Lliga. En aquest cas, de moment, guanya 0-3. A primera divisió, a banda d'aquest partit, ja se n'ha disputat un altre, és el Celta 1, Màlaga 1. A 6:45 comença el Getafe Deportivo de la Coruña i a 9:00 del vespre el Real Societat Atlètic de Madrid. Serà baixa Julián Álvarez per una sobrecàrrega muscular. Pel que fa al València, avui hem conegut la primera destitució d'aquesta Lliga. És la del tècnic de l'equip valencià, Carlos Corberán. Recordem que el València és cuer de primera amb només un punt després de 5 partits. Corberán, per tant, destituït després de 5 jornades. A segona divisió, avui juga el Sabadell. Visita el camp del Mallorca. 6:45 d'aquí a mitja hora mal comptada. Un partit que podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Podem entrar ja a Somojo, on ens explica l'onze del Sabadell.
9: Bona tarda, 11 ja confirmat de Ferran Costa per jugar a Son Moix, amb un únic canvi, entra Baena, un dels nous fitxatges, i Català central avui comença des de la banqueta. Ordenem el Sabadell, que surt amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar, Miqui Codina, i veurem si Baena fent de carriler. Al mig del camp, Murri, Quadri, Pere Pons, a dalt, Joel Priego i Gio Aquini. Aquest és l'11 del Sabadell, que juga al camp del Mallorca, un dels candidats aconseguir l'ascens a la primera divisió, i l'equip balear, que encara no ha perdut ni tan sols ha encaixat en els dos partits que ha jugat com a local. El Sabadell, que vol tornar a competir i mantenir l'invicte en aquesta segona divisió.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La crònica del Francesc Ripoll des de Son Moix, d'aquest Sabadell que ha de jugar a partir de 6:45 contra el Mallorca. Parlem ara de motor. Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino de MotoGP, és el nou líder del Mundial, cinquena victòria de la temporada i quart doblet gràcies a la cursa sprint guanyada ahir. Àlex Márquez, el petit dels germans, ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder ara del Mundial amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el Tro de Cervera és líder en el desempat pel número de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis. El podem sentir parlant d'aquesta remuntada en declaracions a DAZN.
11: La sensació és irreal, però mai em rendeixo. Sempre ho intento fins al final. Això no està fet i tampoc s'ha acabat. Ara ja hi som. Hem arribat al campionat i lluitant contra grans pilots com Martín i Bezzecchi. Però com hem vist, estem pilotant al límit i un petit error pot costar molts punts. Avui, després de l'error de Bezzecchi, m'he confiat massa i Martín m'ha atacat, però després m'he tornat a concentrar, he agafat el ritme i estic content perquè els 37 punts a Misano signifiquen molt.
6: El següent Gran Premi de Motociclisme és a Àustria la setmana que ve. Encara en motor, l'italià Kimi Antonelli, de Mercedes, s'ha imposat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat a Madrid. Al podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la 8ª d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general fins als 81 punts respecte al seu company d'equip, George Russell. Sentim Antonelli.
12: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
13: Now we gotta keep pushing.
6: La propera cita és d'aquí a 2 setmanes a Bakú. Tornem al futbol, a la Lliga Femenina. El Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. En tenis, a partir de les 8, la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev, que juga la seva tercera final de Grand Slam consecutiva després del títol aconseguit a Roland Garros, i la final perduda a Wimbledon contra l'ídol local Ben Shelton, que juga la seva primera final de Grand Slam. Shelton pot ser el primer nord-americà que guanya el US Open des d'Andy Roddick el 2003.
5: Trescat Info.

0: Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units i també perquè no es pot cedir la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per 3Cat Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. Alerta de famílies i professionals de la salut a 3Cat Info per la prescripció de medicaments injectables per aprimar a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral decisiva a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frec a frec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern. Els col·legis tancaran a les 8 del vespre. S'incrementa l'èxode de la població del Iemen enmig dels combats entre els Houthis i l'Aràbia Saudita. En 24 hores, un mínim de 1.400 persones han arribat a les costes de Djibouti, a la banya d'Àfrica. Els atacs també amenacen les rutes mundials del petroli. A primera hora de la tarda ja ha tornat a la conurbació metropolitana el 36% dels 260.000 vehicles que en van sortir aquest cap de setmana llarg. Tot i així, el Servei Català de Trànsit preveu que el gran gruix de cotxes seran a la carretera a partir de les 7 de la tarda i l'AP7 serà una de les vies on hi haurà més cues. La Garrotxa vol posar fre al creixement de població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat els darrers anys. I Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer i per tot el món.
1: Esports.
2: Tenim en joc el Llevant Barça. Falten 10 minuts per arribar al final del partit i acaba de marcar el Llevant. De moment guanya encara, però el Barça 1-3. Acaba d'escurçar diferències Romero. Els 3 gols del Barça els han fet Xavi Espar i un parell de Lamine Yamal. A segona divisió, el Sabadell juga al camp del Mallorca 2:15. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar 7:45. I amb motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino de MotoGP, el Tro de Cervera és el nou líder del Mundial.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un cel serè, sol intens tota la tarda i alguns núvols menuts al Pirineu. La calor serà intensa a l'interior, molt per sobre dels 30 graus, i demà encara farà més calor. El temps no canviarà fins a la tarda o nit de dimecres.
1: 3Cat Info.
0: Les 6 i 3 minuts els informa Quim Codines.
1: 3Cat Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid de la tecnologia. Després que impulsors de l'eina com OpenAI, Anthropic, X i Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, el president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne una regulació.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: L'administració Trump qualifica d'imperatiu per la seguretat nacional assolir i mantenir un domini tecnològic global i incontestat en IA per afrontar els avenços dels competidors nord-americans. L'interès de Trump en l'ascens de la IA s'explica en part atenent a dades com les ofertes per la banca d'inversió Goldman Sachs. Estimen que la inversió nord-americana en aquesta tecnologia arribarà a 600.000 milions de dòlars aquest any. 2/3 de les empreses de l'índex bursari Standard Poor's 500 estan vinculades a l'economia de la IA, mentre que les despeses de capital relacionades amb la tecnologia van aportar un 1,1% al creixement del producte interior brut durant el primer semestre del 2025, una dada que supera la contribució de la despesa dels consumidors nord-americans.
1: 3Cat Info.
0: Tot plegat després que aquesta setmana, com dèiem, les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere de la intel·ligència artificial com OpenAI, Anthropic, X i Google han llançat un crit d'alerta conjunt. Els seus responsables admeten obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consideren que aquest posicionament conjunt contribuirà a generar consciència i també accelerar la legislació i el control sobre la IA. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino.
4: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president del Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai l'humanitat.
5: La meva percepció és que tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctoranta de la UOC i responsable d'IA i Drets Humans a la FEDE Justícia Global, n'ha parlat a 3Cat Info.
6: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
0: També recorda que aquestes grans empreses han fet molta pressió per evitar que la Unió Europea reguli l'ús de la intel·ligència artificial.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Aquest és el testimoni de la mare d'una nena de 12 anys a qui la pediatra, que va visitar a través de la mútua privada, li va receptar un medicament per aprimar-se. No és un cas aïllat i professionals sanitaris alerten que es fan prescripcions precipitades de medicaments per aprimar-se a adolescents sense un diagnòstic exhaustiu i previ. I és que aquest, com dèiem, no és un cas aïllat. La filla de la Maria, de 14 anys, va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament. N'ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
8: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la unitat d'atenció integral a l'obesitat pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
9: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o per pacients pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema des de 3:15 de la tarda a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Al lloc hi continuen treballant 14 dotacions i 2 helicòpters bombarders. L'incendi ha cremat a baixa intensitat i els bombers ja han encerclat el perímetre amb una línia d'aigua. Per aquest foc, el telèfon 112 ha rebut més de 130, volem dir, trucades.
1: 3Cat Info.
0: Jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern com feia fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres i està en joc un model de societat. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
10: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
11: Això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
10: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
12: It's been pretty tough.
13: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
12: So, yeah, it's been very tough.
10: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: I l'Iran reunirà demà a Oman, els estats del Golf, per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran insisteix que la reunió està desvinculada de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que diuen controlar, i per on abans de l'inici de la guerra contra els Estats Units transitava aproximadament el 20% del petroli del món. Donald Trump ha menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
14: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: La inestabilitat al Golf continua disparant els preus del cru, que han tornat a superar el llindar simbòlic dels $100 per barril els últims dies, cosa que perjudica seriosament les expectatives electorals del partit de Trump. En part per això, Trump ha instat avui el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Abans de la reunió de demà, el president de l'Iran també ha buscat la complicitat amb els Emirats Àrabs Units, amb qui assegura que volen girar full respecte a la guerra.
15: Hem tingut un intercanvi constructiu amb el príncep hereu d'Abu Dhabi. Hem acordat girar full, mirar cap al futur i construir-lo plegats.
0: L'Iran ha denunciat avui l'atac contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz que ha fet un mort i 4 ferits i n'ha culpabilitzat un enemic terrorista que no ha mencionat. L'exèrcit nord-americà no ha fet cap comentari respecte a l'incident.
1: 3CAT Info.
0: I la tensió entre els Houthis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor per l'impacte del conflicte sobre la població civil. En les últimes hores, els rebels pro-iranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita. La situació ha provocat un nou èxode. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, almenys 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol i a Djibouti les autoritats han informat que en només 24 hores més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre els Houthis i l'Aràbia Saudita coincideixen amb un altre atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Tot plegat fa créixer el risc que es bloquegin rutes marítimes essencials per al transport de petroli, cosa que, com dèiem abans, podria provocar una nova pujada del preu dels carburants.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator i diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Anem cap a Burkina Faso. Ens ho explica l'Èlia Borràs.
16: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Onyegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Onyegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
17: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
16: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
18: Seeing Africa in its true size.
19: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references have
16: real consequences. Víctor Onyegbo ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: 6:45 de la tarda. Fem un cop d'ull a les carreteres amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Quim. Hem de començar amb aquestes cues que hi ha de l'aldea al Perelló, a l'AP7, per un accident al Perelló, en sentit nord cap a Tarragona. També en sentit nord, a Torredembarra, a Sant Oliva, per un accident també, i a Vilafranca del Penedès. Pel que fa al tram nord de l'AP7, hi ha retencions a Maçanet de la Selva, Sant Celoni, i de la Roca del Vallès a Montmeló, en sentit sud. A la C-16 hi ha retencions de Bagà a la Nou de Berguedà, en sentit sud, a l'N-260 de Ribes de Freser a Ripoll, en sentit sud, a la C-32 a Cabrera de Mar, en sentit sud, a la 2 a Jorba i també a Collbató, en sentit est cap a Abrera, a la C-14 a Pons, en sentit sud, tant a la C-31 com posteriorment C-65 a Castell d'Aro cap a Llagostera, a l'N-2 a Tordera, en sentit sud, a la C-55 a Castellgalí, en sentit sud, i finalment ja a la ciutat de Barcelona, a la Ronda de Dalt de la Trinitat al Passeig Vall d'Aura, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina al Poble Nou, també en sentit Llobregat. De moment és tot, informem d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, fins ara.
20: Fins ara.
0: I encara parlant de trànsit, a primera hora de la tarda ja havien tornat a la conurbació metropolitana el 36% dels 260.000 vehicles que van sortir aquest cap de setmana llarg. Tot i així, el Servei Català de Trànsit preveu que el gran gruix dels cotxes estaran a la carretera a partir de les 7 de la tarda i l'AP7 serà una de les vies on hi haurà més cues. Per això hi ha diversos trams amb carrils addicionals. Així ho ha explicat en una entrevista a 3Cat Info el director del servei, Ramon Lamiel.
21: Nosaltres, des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei, posem un carril addicional, donem més capacitat a la via. Des del que és Llinars del Vallès fins a Montornès del Vallès, al nord de la P7, també posem un carril addicional. Hi ha una mobilitat Maresme-Vallès notable. És un carril addicional a la C32 des del que és Llavaneres fins a Montgat.
0: El Servei Català de Trànsit treballarà per atenuar la sinistralitat a la Nacional 260, on aquest cap de setmana s'han registrat dues de les quatre víctimes mortals.
21: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha quatre morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Lamiel recomana circular per les vies amb més capacitat i evitar així els xocs frontals. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït en un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: El temps no canvia, no canviarà ni avui, ni demà, ni demà passat. El que més notarem que varia és la temperatura, que s'enfila i pot arribar ja avui 35, molt alta, en punts de ponent, una calor ja intensa, una mica desbocada. Demà 35-36 i de cara a dimarts, que seria el dia més càlid de la setmana entrant, podríem arribar als 36, 37 o 38 graus. Difícilment arribaríem a 40, però ja estarem a prop, 37-38 en punts de ponent, la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, no ho descartem també cap al Priorat, i també uns 34-35, per exemple, a la Conca de Tremp, que és una temperatura altíssima en aquest sector una mica més al sud del Prepirineu. Bé, tot això amb cel serà aquesta tarda, algun cumulet al Pirineu, nord d'Osona, Garrotxa, poca cosa. I de cara a demà també, més aviat sol, una boirina, algun petit banc de boira cap a Osona, com ha passat avui, i poca cosa més. A destacar aquesta pujada de temperatura, que serà més forta dimarts, però dimecres i dijous tindrem tempestes. Podran ser fortes localment en pedra o calamarsa. La tarda-nit de dimecres, no pas al matí i migdia, el canvi arribaria a la tarda o vespre de dimecres, i també matinada, matí de dijous. Podran ser, doncs, intenses i amb alguna pedregada.
1: 3cat info.
0: A Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer a una nova ubicació temporal, formada per diverses carpes, amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. La policia espanyola ha començat a traslladar a peu als migrants a primera hora del matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Aquest ha estat el moment del trasllat, que s'ha desenvolupat sense incidents i que han coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat en unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara són a la ciutat.
1: 3cat info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran demà a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin, nord-irlandès, i del Plaid Cymru, galès, als quals s'afegirà la líder opositora a la República d'Irlanda, que pertany al Sinn Féin. El primer ministre britànic, Andy Burnham, va suggerir la setmana passada en seu parlamentària que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió de demà es farà després que Donald Trump sostingués que la reunió d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte.
1: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són els col·lectius més afectats per la pobresa en el transport. Són una mostra de l'impacte de les desigualtats socials en les opcions per desplaçar-se. Aquestes persones tenen dificultats per utilitzar els transports públics per falta d'oferta, perquè no arriben a tot arreu o perquè no poden pagar-los. Tot això genera dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, explica com estan abordant aquesta situació.
3: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
0: Des de l'Associació per la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez assenyala el cas concret de les dones.
4: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport, que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per tothom i a tot arreu. I avui és l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Han pogut obrir durant 4 mesos els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Mentre que els comerços de proximitat afirmen que no els hi surt a compte obrir els 7 dies de la setmana, els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Han estat declaracions a 3cat Info.
23: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
24: Bona tarda. El Barça ha guanyat per 2-4 al camp del Llevant en la cinquena jornada de Lliga. Els blaugranes
5: són líders amb 15 punts, han guanyat, però un patiment final perquè el Llevant ha arribat a posar-se 2-3 al marcador al minut 88, quan en faltaven un parell per arribar al temps reglamentari. El primer l'ha fet Xavi Espar al minut 5, que s'ha estrenat com a golejador blaugrana, el segon de Lamine Yamal al 19, el mateix Lamine de penal al 3 de la segona ha fet el tercer, amb el 0-3 el Barça ha vist com Romero li feia l'1-3 al 79, Roger Brugué al 88 ha fet el 2-3, i finalment una gran jugada individual de Adeyemi que ha culminat amb un xut amb la dreta a l'interior de l'àrea, ha suposat el 2-4 definitiu. Podem sentir declaracions, tot just acabat el partit, d'Eric García.
6: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ha ayudado mucho, ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos, si a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
5: Avui, a banda d'aquest Llevant Barça, també s'ha jugat el Celta 1, Màlaga 1. Ara, 6:45, comença el Getafe Deportivo i a les 9, el Real Societat Atlètic de Madrid. És baixa Julián Álvarez per una sobrecàrrega muscular. Carlos Corberán, el tècnic del València, ha estat destituït avui mateix després que el seu equip és cué a primera divisió amb un punt de 15. És el primer tècnic destituït a primera divisió. Avui es torna també pel Sabadell, que juga al camp del Mallorca. Partit començarà d'aquí uns instants, a 6:45, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I una hora més tard, a 7:45, juga el Badalona Women a la Lliga Femenina. Ho fa al camp de l'Eibar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Amb motor, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és el nou líder del Mundial. És la cinquena victòria de Gran Premi de la temporada, el quart doblet, gràcies a la cursa sprint guanyada ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Ara Marc Márquez és líder del Mundial amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín. El podem sentir després de la cursa.
7: Cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Quizá me he relajado un poquito demasiado y esto ha dado la opción a Jorge a atacarme. Pero bueno, luego me he rehecho, me he calmado y poco a poco me he ido rehaciendo, he ido cogiendo otra vez el feeling que tenía ayer. Y bueno, al final controlar esa distancia.
5: Marc Márquez ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis. La propera cursa és a Àustria, la setmana que ve. D'altra banda, l'italià Kimi Antonelli, de Mercedes, s'ha imposat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat a Madrid. El podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la vuitena d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general del campionat fins a 81 punts respecte al seu company d'equip, George Russell. La propera cita d'aquí a 2 setmanes a Bakú.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En bàsquet, aquest migdia, s'ha disputat la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Lleida, amb victòria per l'equip blaugrana per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat així el primer títol amb Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
8: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
5: La mala notícia del Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela. Més qüestions. En ciclisme, Enric Mas ha confirmat avui la primera posició a la general de la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, que ha acabat tercer. Avui s'ha disputat l'última etapa de 112 quilòmetres amb inici i final a Granada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya. Sentim Roger Taüll, del Barceloneta.
24: Bueno, al final és el principi de temporada, són sensacions bones. Crec que, com és al principi, encara ens queden moltes coses per millorar. Però bueno, l'important és anar a cada títol, cada campionat a guanyar per l'or. Crec que al final la intensitat de l'equip ha sigut molt bona. Ja només ens falta entrar amb més ritme i créixer.
5: I acabem explicant que en tenis a les 8 es juga la final masculina del US Open entre l'alemany Zverev i el nord-americà Ben Shelton.

0: Bona tarda, són 6:45. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units i també perquè no es pot cedir la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. Alerta de famílies i professionals de la salut a 3CAT Info per la prescripció de medicaments injectables per aprimar a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Jornada electoral decisiva a Suècia, on les enquestes pronostiquen un frec a frec entre els conservadors i les esquerres. L'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern. Els col·legis tancaran a les 8 del vespre. I fins les 7 també us explicarem que 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. És la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. I també us explicarem la controvertida proposta del govern britànic per als presos condemnats per delictes sexuals. Poden sortir de la presó si es comprometen a prendre fàrmacs inhibidors del desig. Alguns països, com Catalunya, ja ho han provat amb resultats desiguals. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
1: Que el Barça ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, han marcat 2 gols Lamine, el primer l'ha fet Xavi Espari, l'últim un gran gol d'Adeyemi que ha entrat a les acaballes. A segona divisió, ara 2/4, ha començat el partit que juga el Sabadell al camp del Mallorca.
0: Cel serè, sol intens tota la tarda i alguns núvols menuts al Pirineu. La calor serà intensa a l'interior, molt per sobre dels 30 graus, i demà encara farà més calor. El temps no canviarà fins la tarda o nit de dimecres. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid de la tecnologia. Després que impulsors de l'eina com OpenAI, Anthropic, X i Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, el president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne una regulació.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: L'administració Trump qualifica d'imperatiu per la seguretat nacional assolir i mantenir un domini tecnològic global i incontestat en IA per afrontar els avenços dels competidors nord-americans. L'interès de Trump en l'ascens de la intel·ligència artificial s'explica en part atenent a dades com les ofertes per la banca d'inversió Goldman Sachs. Estimen que la inversió nord-americana en aquesta tecnologia arribarà a 600.000 milions de dòlars aquest any. 2/3 de les empreses de l'índex bursari Standard Poor's 500 estan vinculades a l'economia de la IA, mentre que les despeses de capital relacionades amb la tecnologia van aportar un 1,1% al creixement del producte interior brut durant el primer semestre del 2025. Una dada que supera la contribució de la despesa dels consumidors nord-americans.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Tot això passa després que aquesta setmana, com dèiem, les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, com OpenAI, Anthropic, X i Google, han llançat un crit d'alerta conjunt. Els seus responsables admeten obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consideren que aquest posicionament conjunt contribuirà a generar consciència i també a accelerar la legislació i el control sobre la IA. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino.
4: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society i president de Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
5: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctoranda de la UOC i responsable d'IA i Drets Humans a la FEDE Justícia Global, n'ha parlat a 3Cat Info.
6: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
0: Recorda que aquestes grans empreses han fet molta pressió per evitar que la Unió Europea reguli l'ús de la intel·ligència artificial.

0: Ara passen 6 minuts de 6:45.
1: 3Cat Info.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense un diagnòstic exhaustiu previ. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui tant a la sanitat pública com a la privada, els facultatius, van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
2: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
3: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys, de la Maria, com dèiem, que va visitar un digestòleg de la sanitat pública i en va sortir amb la mateixa recepta. Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la unitat d'atenció integral a l'obesitat pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
4: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moice, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
5: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors s'estan prenent ara mateix aquest medicament.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jornada electoral decisiva a Suècia, en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern com havia fet fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc hi ha un model de societat. Ens ho explica l'enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
6: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
7: Oh, yeah.
8: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
6: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
9: It's been pretty tough.
10: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
9: So, yeah, it's been very tough.
6: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les el Bruno Fortiàmires.
11: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
12: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
11: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
12: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
11: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Controvertida proposta del govern britànic per als presos condemnats per delictes sexuals. Poden sortir de la presó si es comprometen a prendre fàrmacs inhibidors del desig. Alguns sectors qüestionen l'eficàcia i la moralitat de la iniciativa i alguns països, com Catalunya, ja ho han provat amb resultats desiguals. És un informe de Miquel Àngel Violant.
13: Sentir una dada tan inquietant com la música que ara sona de la pel·lícula La taronja mecànica, fil de culte sobre la violència sexual. Al Regne Unit, cada mes, la policia britànica deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra nens per internet. No debades, les presons britàniques estan plenes de gom a gom. La població reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. Les autoritats britàniques planegen alliberar delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament. Però és una mesura eficaç? Jaume Martínez Maz, psiquiatre i cap d'àrea del Centre Penitenciari de Quatre Camins, relativitza l'èxit d'aquestes mesures a Catalunya Ràdio.
14: I que cada cas és diferent, no? Les persones que tenen una compulsió o una dificultat d'autocontrol i que realment tenen consciència i poden ser capaços d'empatitzar, els hi pot anar bé. D'altres, quan el mecanisme és diferent, no s'hi resultaria tan eficaços.
13: La Generalitat de Catalunya va ser pionera a Espanya en aquestes iniciatives. Ho explica a Catalunya Ràdio l'aleshores consellera de Justícia, Montserrat Tura.
15: Els delictes de caràcter sexual i les obsessions i problemes que analitzen els psiquiatres en el comportament necessiten molta cura i molta atenció precisament en aquest procés de retornar al règim obert quan ja han acabat la condemna.
13: I una altra dada inquietant final. Segons l'Organització Mundial de la Salut, almenys 840 milions de dones van patir violència sexual l'últim any.
0: Són 3:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.

0: Nord. Elena 2 a Tordera en sentit sud, a la C31, a Santa Cristina d'Aro, cap a la C65, en sentit Llagostera. Elena 260 de Ribes de Freser a Ripoll. Aquí hi ha força afluència de cotxes en sentit sud. A la C16 també de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a la C55 a Castellgalí, en sentit sud, a la 2 a Jorba i també a Collbató, en sentit est, cap a Brera. A l'ENA 240 a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2 i a la P2 a Montblanc, cap al Vendrell. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i ja a Barcelona, a la ronda de dalt a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat, i a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Moltes gràcies, Carmina. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Previsió de Dani Ramírez.
3: Avui ha fet més calor, ho notem, ho hem notat, i hem arribat als 35 graus a Vinebre, a Seròs, al Segrià 34, també a Riba-roja d'Ebre, o al Dover, Xerta, també ha arribat als 34, o al Carràs i Gimenells, al Priorat, Torroja al Priorat, 34 pràcticament, igual que Sant Romà de Vella al Pallars Jussà. Hem tingut una temperatura al voltant dels 30 graus a Barcelona, 28 a Tarragona, 33 a Girona, aquí molt disparada, i de moment també 33 a Lleida, però aquí encara podria pujar un pèl més. Ha pujat també un parell de graus a la Vall d'Aran, 28 de màxima, tant a Viella com a Bosòst. Tot això amb un cel ras, ben estirat, ben clar, hi ha algun cumulet cap al Pirineu, nord d'Osona, no preveiem cap mena de complicació, i demà la notícia és que segueix pujant la temperatura, amb aquest cel poc ennuvolat o serè, sol intens, i per tant més valors a l'interior, superant els 32-33 i arribant als 35-36, les més altes. Compte perquè tindrem una punta de calor dimarts, i dimarts podríem fregar els 36-37, no descartaríem 38 graus. Seria complicat, almenys no ho veiem pronosticable, dir que arribarem a 40 graus al Pla de Lleida o a l'interior a l'Ebre. En principi ens quedaríem amb aquests 37-38, que és altíssima. Però la temperatura baixarà ben bé de 5 a 8 graus, o potser 10, entre dimecres i dijous, dimecres, tarda, nit i dijous, sobretot matinada i matí, xàfecs i tempestes, centre i nord del país, sobretot comarques de Girona, Pirineu, Catalunya Central, podran ser fortes.
4: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Avui l'osonenc Jaume Rigol ha assolit el repte de completar l'ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres.
7: El primer que he pensat és, ara sí, ja ho tinc, tu, ja ho tinc. I, a més, he sentit una, per una banda, diríem, com una sensació de pensar, està malament que jo ho digui, hosti, després d'aquesta de perseverança i tal, doncs em mereixo això tan bonic que estic visquent en aquest moment. Intenta viure'l a tope, no?
1: Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant i per commemorar la fita també han dissenyat samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny. Rigol ha aconseguit aquestes 1000 ascensions al Matagall en un període d'11 anys.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Els amants del cinema de fantasia, terror, animació i gore han gaudit d'una nova edició del Festival Fango Fest a Amposta, on durant 5 dies s'han projectat més d'un centenar d'obres d'aquest gènere. El certamen arriba a la 17a edició amb ànims de seguir creixent. Amposta, Ariadna Escoda.
8: En aquesta ocasió, el 80% de les obres projectades han estat d'abast internacional, amb estrenes mundials i estatals, un fet que converteix el Festival Fango Fest en un referent tant pel públic com per al sector professional. Jacint Espuny n'és el director.
9: I alrededor de Sitges han sortit un munt de festivals. Nosaltres formem part d'una associació que es diu l'OTAC, Terror Arreu de Catalunya, que formem 18 festivals del gènere de Catalunya. Però sí que he de dir que a la província de Tarragona som els únics i és un orgull per a nosaltres que tota la província de Tarragona

0: siguéssim els únics en tant de temps, en 17 anys.
1: Es tracta d'una circumstància que l'ha col·locat a l'agenda dels espectadors avesats a aquest tipus de films, però que alhora també s'ha donat a conèixer entre els més curiosos.
0: La gent li entra al gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
1: De cara a pròximes edicions, el festival confia en poder augmentar el volum de públic que li permeti programar projeccions simultànies tant al Casal d'Amposta com a la Lira Ampostina.
2: 3CAT Info.
3: La manga Con Lleida celebra aquest cap de setmana la segona edició amb èxit de públic i una àmplia oferta de lleure relacionada amb el món de la cultura otaku. Els aficionats de la cultura japonesa han pogut triar i remenar articles als més de 100 estands i parades d'associacions. Lleida, Oriol Bosch.
4: Els otakus de Ponent han consolidat el seu punt de trobada anual a la MangaCon, celebrada al pavelló 4 de Fira de Lleida. L'objectiu dels impulsors del certamen és oferir als fanàtics de la cultura japonesa les mateixes sensacions d'un gran saló del manga, però a petita escala i al costat de casa. Ivan Carrasco és el director de l'esdeveniment.
5: El que volem és que la gent que no pot o li costa anar fins a Barcelona, a un saló del manga i això, doncs nosaltres, encara que sigui en un format més petit, poder portar-los una experiència igual que com es viu al saló del manga.
4: El programa dels dos dies de saló ha comptat amb tallers, un concurs de cosplay, tornejos i exhibicions de ball. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana és una cosplayer que ha assistit al saló.
6: La gent és molt amable, està molt apassionada amb el tema, es comunica amb nosaltres també, i això la veritat s'agraeix moltíssim, perquè a vegades és com que la gent dona per sentat quan vas a algun esdeveniment aquest, que estàs allà per vendre i nosaltres no estem per això, estem per comunicar-nos amb la gent, per fer-nos fotos.
4: L'èxit d'aquests esdeveniments s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats al manga, els que van créixer amb Bola de Drac i ara els seus fills.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: 6 minuts mal comptats i arribarem a les 7 en punt.
2: Esports.
3: Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça ha guanyat 2-4 al Camp del Llevant en la cinquena jornada de Lliga. Els blaugranes són líders amb 15 punts, ple de victòries fins ara per l'equip de Flick. Els gols. El primer, el de Xavi Espar, al minut 5. S'estrena com a golejador blaugrana. El segon i el tercer de Lamine Yamal, el segon al 19, i el tercer de penal de Lamine, tot just començar la segona part. Romero, per part de Llevant, ha escurçat diferències amb l'1-3 al 79. Roger Bruguer ha fet el 2-3 al 88. I en un moment de patiment per l'equip de Flick, Adeyemi, que havia sortit del camp feia pocs minuts, ha fet una gran jugada individual i ha fet el 2-4 ja definitiu. Podem sentir Pau Cubarsí, Esport 3.
8: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per camar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
7: També podem sentir les declaracions d'Eric García a Movistar.
9: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho, ni para nosotros ni para ellos, pero bueno. Sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero creo que nos tiene que servir que al final estos partidos, si a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
7: Més qüestions. Avui, al marge d'aquest Llevant-Barça, també s'ha jugat el Celta 1-Màlaga 1. Des de 6:45 s'està jugant el Getafe Deportivo i a les 9... El Real Societat Atlètic de Madrid serà baixa Julián Álvarez per una sobrecàrrega muscular. Per cert, el València ha destituït Carlos Corberán després que el seu equip és cué de la categoria amb només un punt. Corberán és el primer entrenador destituït a primera. Sona el nom d'Ernesto Valverde per ser el proper entrenador del València. A la segona divisió juga el Sabadell des de 6:45 de la tarda al camp del Mallorca. No hi ha bones notícies per l'equip ballesà perquè ja perd el minut 26 per 2-0. Un partit que podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio en la transmissió que en fa el Tot Gira. I a 7:45, encara en futbol, a la Lliga Femenina, juga el Badalona Women, jugarà al camp de l'Eibar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En motor, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és el nou líder del Mundial. Ens ho explica des d'allà mateix el nostre enviat especial, Damià Aguilar. Bona tarda.
10: Bona tarda. La victòria de Marc Márquez i la cinquena posició de Jorge Martín els iguala a la general amb 274 punts, només que Marc Márquez és líder per major nombre de victòries. Martín ha explicat que té problemes de síndrome compartimental al braç i ara mateix no sap com això pot afectar el seu rendiment de final de temporada.
11: Se m'ha empezado a colapsar el brazo derecho. Es un problema que no he tenido durante el año, que no me esperaba. No podía frenar, estaba completamente fuera de control de la moto y simplemente pues he esperado que pasasen las vueltas y acabar. Creo que he perdido una oportunidad muy buena de poder ganar una carrera o al menos lucharla, junto al equipo tomar una decisión, ¿no? Si tendré que operarme o no después de Austria. Esto será un poco la clave, ¿no? De lo que queda año. Hay cosas que no puedo controlar, intento concentrarme en lo que puedo controlar y ya está. Será muy difícil batir a Marc, pero lo vamos a intentar.
10: Marc Márquez lidera el capítol de victòries, 5 de Gran Premi i 6 sprints, i això que s'ha perdut dues curses per lesió. El Toro de Cervera reconeix els regals d'Aprilia amb males actuacions, però el cert és que es troba mentalment en un moment impressionant, disposat a seguir sumant de cara a revalidar el títol.
7: Gràcies, Damià. Deixem les motos, parlem de Fórmula 1, perquè l'italià Kimi Antonelli, de Mercedes, s'ha imposat al Gran Premi d'Espanya, disputat a Madrid. El podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la vuitena d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general del campionat fins als 81 punts respecte del seu company d'equip, George Russell. Sentim Antonelli.
12: Yeah, it was a very difficult race.
13: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
12: Yeah, now we gotta keep pushing.
7: En tenis, a partir de les 8 del vespre, es juga la final masculina del US Open, l'últim gran slam de la temporada. La jugaran l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. Zverev, que juga la seva tercera final de gran slam consecutiva després del títol aconseguit a Roland Garros i de la final perduda a Wimbledon. L'ídol local Ben Shelton juga la seva primera final de gran slam, pot ser el primer nord-americà que guanya el US Open des d'Andy Roddick el 2003. El quadre femení, Yelena Rybakina, ha destronat Arina Sabalenka a Flushing Meadows. Ho ha fet per partida doble. Rybakina primer li agafa el relleu com a campió del US Open i després li prendrà, a partir de demà, la condició de número 1 del món. A la final ha superat Sabalenka en 3-7, 6-4, 5-7 i 6-2. En bàsquet aquest migdia s'ha disputat la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Lleida, amb victòria pel Barça, 96-87. La mala notícia per l'equip blaugrana ha estat la lesió de Darío Brizuela. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya. Acabem recordant que en ciclisme Enric Mas ha confirmat avui el que ja vam anunciar ahir, que guanya la Vuelta, primera posició a la general de la Vuelta per davant de Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, que ha acabat tercer. Avui s'ha disputat l'última etapa amb inici i final a Granada.
2: Trescat Info.

0: D'aquí una hora tanquen els col·legis electorals a Suècia, on s'augura una gran igualtat entre el bloc de la dreta i el del centre-esquerra. Els socialdemòcrates aspiren a tornar al poder, però una altra opció seria que l'extrema dreta s'integrés en una hipotètica coalició de govern conservadora. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia al seu país, però també perquè no es pot cedir, diu, la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació del sector. Alerta de les famílies i professionals de la salut també en declaracions a aquesta emissora per la prescripció de medicaments injectables per aprimar a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. La policia espanyola ha traslladat avui gairebé 900 migrants que eren al carrer a un nou centre d'acollida a Ceuta. Segons les autoritats de la ciutat autònoma, hi queden 13.000 persones. El govern espanyol xifra en més de 2.000 els menors no acompanyats identificats. 5 persones mortes en diversos accidents de trànsit aquest cap de setmana, llarg per a moltes persones. L'últim, un motorista, veí de Mataró, que ha perdut la vida avui a la tarda en un xoc amb un altre cotxe a la capital del Maresme. A les 6 ja havien tornat a la conurbació metropolitana el 55% dels 260.000 vehicles que van sortir de Barcelona. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder fer front als reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món.
1: Esports.
2: Victòria del Barça al Camp del Llevant per 2-4 amb dos gols de Lamine, un d'Espart i un altre d'Adeyemi en el temps afegit, ple de victòries de l'equip blaugrana, que és líder amb 15 punts. A la segona divisió juga el Sabadell. A l'antena digital de Catalunya Ràdio podeu seguir el partit. De moment, a la mitja hora de joc, perd l'equip vallesà per 2-0 al Camp del Mallorca. I amb motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino de MotoGP, el Tro de Cervera és el nou líder del Mundial.
0: El seré encara amb clarianes i alguns núvols només poc importants en punts del Pirineu, però la calor, que avui ha sigut entre 30 i 35 graus, es comença a intensificar a partir de demà. I fins dimarts, que tocarà sostre els valors i les temperatures. Dimecres, canvi de temps amb precipitacions i baixada d'aquestes temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. Tot just d'aquí a aquesta hora mal comptada tancaran els col·legis a Suècia en una jornada electoral decisiva en què l'extrema dreta podria arribar per primera vegada al govern de la mà de la coalició conservadora. Formen aquesta coalició els moderats del primer ministre Ulf Kristersson, els demòcrates cristians, els liberals i l'extrema dreta també dels demòcrates de Suècia. Enfront, frega freca els sondejos, el bloc de quatre partits de l'esquerra liderat per la socialdemòcrata Magdalena Andersson. La dreta promet intensificar la lluita contra el crim i restringir la migració, mentre que l'esquerra vol salvar les prestacions socials i barrar el pas a la deriva autoritària. A partir de les 8 de la tarda, la televisió pública difondrà els sondejos a peu d'urna d'uns comicis en què Suècia, exemple de socialdemocràcia europea en el passat, tria quin model de societat vol continuar tenint. Estem seguint aquestes eleccions importants amb l'enviada especial de 3CAT Info a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
4: Oh, yeah.
5: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
3: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El partit populista radical de dretes que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
6: It's been pretty tough since
7: ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
6: So, yeah, it's been very tough.
3: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid de la tecnologia. Després que impulsors de l'eina com OpenAI, Anthropic, X o Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir una conseqüència imprevisible, el president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne una regulació.
8: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: L'administració de Trump qualifica d'imperatiu per la seguretat nacional assolir mantenir un domini tecnològic global i incontestat en intel·ligència artificial per fer front als avenços dels competidors nord-americans. L'interès de Trump a l'ascens d'aquesta intel·ligència s'explica en part atenent a dades com les ofertes per la banca d'inversió Goldman Sachs. Estimen que la inversió nord-americana en aquesta tecnologia arribarà als 600.000 milions de dòlars aquest any. Dos terços de les empreses de l'índex bursari Standard Poor's 500 estan vinculades a l'economia de la intel·ligència artificial, mentre que les despeses de la capital relacionades amb la tecnologia van aportar un 1,1% al creixement del producte interior brut durant el primer semestre del 2025, una dada que supera la contribució de la despesa dels consumidors nord-americans. Això després que aquesta setmana les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, com OpenAI, Anthropic, X i Google, hagin llançat un crit d'alerta conjunt. Els seus responsables admeten obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consideren que aquest posicionament conjunt contribuiria a generar consciència i també a accelerar la legislació i el control sobre aquesta intel·ligència. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino.
9: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa pel bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
10: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Altres experts, però, creuen que l'advertiment conjunt dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctoranda de la UOC i responsable d'intel·ligència artificial i drets humans a la Fe de Justícia Global. Ens n'ha parlat avui a la tarda a 3Cat Info.
11: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
0: I recorde que aquestes grans empreses han fet molta pressió per evitar que la Unió Europea reguli l'ús d'aquesta intel·ligència artificial. 5 minuts i serà un quart de 8. Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments injectables per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Els facultatius adverteixen que els medicaments sempre han de ser l'última opció en casos de sobrepès i expliquen que aquests medicaments són eficaços només per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. N'ha parlat a 3Cat Info Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron.
12: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La mare ha explicat que la seva filla sempre havia estat per sobre de la corba de creixement, però que mai li havien diagnosticat ni obesitat ni cap problema de salut.
13: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: És un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. En aquest cas van visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i algunes intoleràncies i en van sortir amb una recepta del mateix medicament.
14: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per pacients o pediàtrics, i ni que siguin adults, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent en aquests moments aquest tipus de medicaments.
1: 3Cat Info.
0: El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma de Ceuta. Un trasllat que s'ha fet avui al matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales sense cap incident. Un trasllat que ha estat coordinat en part pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
15: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i gairebé un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones, entre adults i menors. Aquesta nit el programa 30 minuts a TV3, després del Telenotícies, estrenarà el reportatge Ceuta, ciutat hostatge. Gairebé un mes i mig després de l'entrada massiva de migrants, la crisi humanitària, social i política continua a la ciutat autònoma. Uns migrants, en molts casos, que són fets servir com a peons d'un tauler global, com ha explicat Pol Morillas, director del CIDOP.
16: Quan parlem de migració, parlem de les persones que són migrants, són instrumentalitzats per objectius que no tenen res a veure amb el propi fenomen migratori, sinó que són de pressió política o són de posar contra les cordes, en aquest cas, a la Unió Europea i ara, amb Ceuta, doncs, a Espanya també, no?
0: Davant de la forta desigualtat entre l'Àfrica i Europa, la immigració s'ha convertit en un arma a la frontera, tal com ha detallat l'expert en migracions, Enrique Ávila.
17: La frontera d'Espanya, i, per tant, és una frontera de la Unió Europea. Una frontera, junto con la de Melilla, que tiene unas características muy particulares. De hecho, se considera que son las fronteras donde existe la mayor desigualdad del mundo, o al menos de las mayores desigualdades.
0: El 30 minuts avui, a partir de les 10 de la nit. 5 persones han mort en diversos accidents de trànsit aquest cap de setmana a les carreteres catalanes. L'últim, un motorista veí de Mataró, que ha perdut la vida avui a la tarda a la confluència entre el carrer Torrent de les Piques i Brussel·les, a la capital del Maresme, segons ha informat la policia local. L'alcalde de Mataró, a través del seu perfil a X, ha lamentat aquesta pèrdua. S'investiguen les causes del sinistre en el qual s'han vist implicat amb un altre vehicle. El fet que diversos accidents mortals aquest cap de setmana hagin passat a la Nacional 260 fa que des del Servei Català de Trànsit s'estigui treballant per fer més segura aquesta via, com ens ha explicat avui a 3Cat Info el seu director, Ramon Lamiel.
18: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi han 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Fins la mitjanit han d'anar tornant a la conurbació de Barcelona, 260.000 vehicles. A les 6 de la tarda ja ho havia fet més del 55%. La P7 té diversos carrils addicionals per fer més fluida la circulació, tot i que són inevitables cues i incidències.
18: Nosaltres, des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei, posem un carril addicional, donem més capacitat a la via. Des del que és Llinars del Vallès fins a Montornès del Vallès, al nord de la P7, també posem un carril addicional. Hi ha una mobilitat Maresme-Vallès notable. És un carril addicional a la C32 des del que és Llavaneres fins a Montgat.
0: Ramon Lamiel recomana circular per les vies amb més capacitat sempre que es pugui, tot i l'acumulació de vehicles, evitar així xocs frontals. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. I fem atenció a carreteres i autopistes. Des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume. Doncs parlem d'aquesta operació tornada que acull realment diferents trams de cua. Per exemple, a la P7 n'hi ha a l'Ampolla, en sentit nord, cap a Tarragona, a la mateixa P7 de Sant Oliva, Castellet i la Gornal, i també a Vilafranca del Penedès, en sentit nord, i en sentit sud, al tram nord de la P7, per tant, de Fogars de la Selva a Sant Celoni i de la Roca del Vallès a Montornès del Vallès, tot això, com dèiem, en sentit sud. A la C32 hi ha retencions a Sant Andreu de Llavaneres i a Cabrera de Mar, en sentit sud, i a Calafell i a Gavà, en sentit nord. A la C14 a Pons, en sentit sud, a l'N2 a Tordera, també en sentit sud, a la C31 i també C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N260 de Campelles a Ripoll. Aquí hi ha força congestió. També a la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a la C55 a Manresa i també a Castellgalí, en sentit sud, a la 2 a Jorba i a Collbató, en sentit est, cap a Brera, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2, i a la P2 a Montblanc, cap al Vendrell. A la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Avui ha fet una mica més de calor, no són temperatures molt exagerades, però déu-n'hi-do, tot el que passi de 30 a aquesta època de l'any, doncs ja és massa. Fins a 34, 35, les més altes, per exemple, Vinebre, ha arribat avui als 35, una temperatura força alta. 34 a Gimenells, a Seròs, al Dover, a Xerta, a Torroja del Priorat, també a Massalió, al Matarranya, Alcarràs, Riba-roja d'Ebre i Ascó. Són temperatures, aquestes sí, ja molt més altes del normal. Meitat de mes de setembre, segona quinzena de setembre, les temperatures mitjanes de dia haurien d'estar entre els 22 i els 26, 27. Per tant, superar els 30 ja no és tan probable, i en canvi això passarà amb escreix aquest dilluns i aquest dimarts, perquè fins i tot passarem dels 35 graus a algunes zones, 36, 35 demà a Ponent i a la Vall de l'Ebre, 34 cap a la Conca de Tremp, 33, 34 al Pla de Bages, molta calor. I atenció a dimarts, el dia més càlid d'aquesta setmana entrant, perquè podríem arribar als 36, 37 i fins i tot fregar els 38. No són 40, però 37, 36, 38... temperatures molt per sobre la mitjana, això pel que fa a comarques interiors, i a la costa al voltant dels 30, puntualment 31-32. En aquesta època ja hauria de costar passar dels 25-26 i estarem molt amunt. Tot això amb sol, també cel clar aquest vespre i nit, de moment cap precipitació, però dimecres i dijous sobretot ja dimecres tarda nit, matinada, matí de dijous, passarà un front de tempestes, de ruixats, preferentment al centre i nord de Catalunya, podrien ser intenses i amb pedra o calamarsa.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema des de 3:45 de la tarda a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Al lloc hi continuen treballant 14 dotacions i 2 helicòpters bombarders. L'incendi cremat a baixa intensitat i els bombers ja han encerclat el perímetre amb una línia d'aigua. Per aquest foc, el telèfon 112 ha rebut més de 130 trucades. 6 persones detingudes a Badia, al Vallès Occidental, relacionats amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits el dia 17. Les detencions es van fer a començaments de setmana, segons que han informat avui els Mossos d'Esquadra. Els agents també van desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i més d'un centenar d'esqueixos. I a la ciutat de Barcelona hi ha hagut a les últimes hores 4 agressions per arma blanca que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas avui de matinada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també hi ha hagut una altra persona ferida que n'ha resultat, segons el SEM, traslladat a un centre hospitalari. Cap de les dues persones està greu. La policia investiga les dues agressions per saber si estan relacionades. Ahir va haver dues agressions més al vespre al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. I a la tarda, un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Identitat Nova, perquè hi va haver una discussió. El ferit el van portar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana continua buscant l'agressor, que va fugir del lloc dels fets.
1: 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit, es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial aquests dies a Tàrrega, Marta Vives.
20: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'€1.267.000 per poder fer front als nous reptes de futur, com ha dit la directora artística de la Fira, Anna Giribet.
21: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
20: Al llarg de 4 dies s'han desplegat 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Segons Giribet, es tracta d'un èxit absolut.
21: Una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
20: Més de 1.300 professionals de països diversos han convertit Fira Tàrrega en l'edició més internacional, arriscada i multitudinària dels últims anys.
0: Els amants del cinema de fantasia, terror, animació i gore han gaudit d'una nova edició del festival Fango Festa a Amposta, 5 dies amb projecció de més d'un centenar d'obres d'aquest gènere. 17a edició amb ganes de continuar creixent. Amposta, Ariadna Escoda.
22: En aquesta ocasió, el 80% de les obres projectades han estat d'abast internacional, amb estrenes mundials i estatals, un fet que converteix el festival Fango Fest en un referent tant pel públic com per al sector professional. Jacint Espuny n'és el director.
23: I alrededor de Sitges han sortit un munt de festivals. Nosaltres formem part d'una associació que es diu l'OTAC, Terror Arreu de Catalunya, que formem 18 festivals del gènere de Catalunya. Però sí que he de dir que a la província de Tarragona som els únics. I és un orgull per a nosaltres que tota la província de Tarragona siguéssim els únics en tant de temps, en 17 anys.
22: Es tracta d'una circumstància que l'ha col·locat a l'agenda dels espectadors avesats a aquest tipus de films, però que alhora també s'ha donat a conèixer entre els més curiosos.
23: La gent li entra el gusanillo a veure què és, això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius, a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
22: De cara a pròximes edicions, el festival confia en poder augmentar el volum de públic que li permeti programar projeccions simultànies tant al Casal d'Amposta com a la Lira Ampostina.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 8:15.
1: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça manté el lideratge en solitari a primera després de guanyar per 2-4 al Camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, dos de Lamine Yamal, un de penal, i un altre, l'últim, de Deiemi, que ha estat el 2-4. Abans el Llevant havia fet l'1-3 i el 2-3 a la segona part. L'equip blaurana continua en ple de victòries, 15 punts de 15. Són declaracions de Pau Cubarsí i Eric García a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
5: Bueno, el que volem és intentar no patir, que guanyant 0-3 no se'ns posin 2-3, crec que, bueno, ens ha de servir. Crec que tot i això, quan ens han fet el 1-3 hem gestionat bé la pilota després de rebre el gol, hem aguantat, però bueno, ens han fet el 2-3 molt ràpid, però bueno, crec que en general podem estar contents.
2: També a primera en joc, a aquesta hora, el Getafe Depor al descans. Getafe 0, Depor 0. A les 9, Reial Societat Atlètic de Madrid. L'equip matalasser sense Julián, que té una sobrecàrrega muscular. Demà tancaran la jornada el Villarreal i el Betis. A les 9, jugat avui, més enllà del Barça, Celta 1, Màlaga 1. Per cert, encara primera, el València ha destituït Carlos Corberán. L'equip xe és cué amb només un punt. Corberán és el primer entrenador destituït de la Lliga. A segona, en joc, a aquesta hora, el partit del Sabadell al camp del Mallorca. El Sabadell perd el descans. Mallorca 2, Sabadell 0. Un partit que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A la Lliga F, 8:15, el Badalona Women jugarà al camp de l'Eibar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint guanyada ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
6: La sensació és irreal, però mai em rendeixo. Sempre ho intento fins al final. Això no està fet i tampoc s'ha acabat. Ara ja hi som. Hem arribat al campionat i lluitant contra grans pilots com Martín i Bezzecchi. Però com hem vist, estem pilotant al límit i un petit error pot costar molts punts. Avui, després de l'error de Bezzecchi, m'he confiat massa i Martín m'ha atacat, però després m'he tornat a concentrar, he agafat el ritme i estic content perquè els 37 punts a Misano signifiquen molt.
2: El pròxim Gran Premi, la setmana que ve, a Àustria.
1: 3CAT Info.
2: L'italià Kimi Antonelli de Mercedes s'ha imposat al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Nürburgring. Al podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la 8a d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general del campionat fins als 81 punts respecte del seu company d'equip, que és George Russell. Són declaracions d'Antonelli.
24: Yeah, it was a very difficult race.
25: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
24: Yeah, now we gotta keep pushing.
2: La pròxima cursa d'aquí a dues setmanes a l'Azerbaidjan.
1: 3CAT Info.
2: En tenis, a partir de les 8, es jugarà la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev, que juga la seva tercera final de Grand Slam consecutiva, i també Ben Shelton. Shelton, que pot ser el primer nord-americà que guanya l'US Open des d'Andy Roddick, el 2003, al quadre femení, i Elena Rybakina va destronar ahir Arina Sabalenka. Rybakina, a més, li prendrà a Sabalenka a partir de demà la condició de número 1 del món.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça s'ha endut la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar avui el Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra celebra així el primer títol amb Alexander Sekulić a la banqueta.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
2: La mala notícia pel Barça és la lesió de Darío Brizuela, a qui demà li faran més proves.
1: 3cat Info.

0: Bona tarda, són 8:15. Aquesta hora destaquem que l'extrema dreta podria arribar al govern de Suècia i no només donar suport extern a la dreta tradicional, segons com vagin les eleccions que disputen avui. Els blocs conservadors i de centre-esquerra estan empatats a les enquestes. D'aquí mitja hora tanquen els col·legis. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units, però també perquè no es pot cedir la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació del sector. Des d'ara fins a arribar a les 8 també ampliarem que l'Iran reunirà demà a Oman als estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran insisteix que la reunió és desvinculada de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que diuen controlar i per on abans del començament de la guerra contra Estats Units i passava aproximadament el 20% del petroli de tot el món. Donald Trump, menys feia la reunió, diu que se li en fot. I les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes més baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són els col·lectius amb més dificultats per accedir als transports públics, ja sigui per falta d'oferta o pel cost. És el que es coneix com a pobresa de transport i en sabrem d'altres conseqüències. I ara esports a aquesta hora, Roger Bussà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaca, Roger?
1: Que el Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga Primera després de guanyar 2-4 al Camp del Llevant. A segona tenim el descans del Mallorca 2, Sabadell 0. Ara a 8:15 a la Lliga F comença l'Eibar Badalona.
0: Tarda encara amb cel serè, fins aquí a una estona només núvols poc importants. La calor avui ha sigut moderada, entre 30 i 35 graus, però a partir de demà en farà més per tocar sostre dimarts. Canvi de temps dimecres amb algunes precipitacions i baixada d'aquestes temperatures. Poc menys de mitja hora perquè a les 8 tanquin els col·legis electorals de Suècia en una jornada electoral decisiva en què l'extrema dreta podria arribar per primera vegada al govern de la mà de la coalició conservadora. Formen aquesta coalició els moderats del primer ministre Ulf Kristersson, els demòcrates cristians, els liberals i l'extrema dreta dels demòcrates de Suècia. Enfront, al freca-freca als sondejos, el bloc de 4 partits de l'esquerra liderat per la socialdemòcrata Magdalena Andersson. La dreta promet intensificar la lluita contra el crim i restringir la migració, mentre que l'esquerra vol salvar les prestacions socials i barrar el pas a la deriva autoritària. A partir de les 8, la televisió pública difondrà els sondejos a peu d'urna d'uns comicis en què Suècia, exemple de socialdemocràcia europea al passat, tria quin model de societat vol. N'estem fent el seguiment de ben de prop amb l'enviada especial de 3CAT Info a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
3: Oh, yeah.
4: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
2: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
5: It's been pretty tough.
6: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
5: So, yeah, it's been very tough.
2: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid de la tecnologia, després que impulsors de l'eina com OpenAI, Anthropic, X o Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, el president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne una regulació.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Això després que responsables d'aquestes companyies hagin admès obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consideren que aquest posicionament conjunt contribuirà a generar consciència i també accelerar la legislació i el control sobre la IA. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino.
7: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: Altres experts creuen que l'advertiment conjunt dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctoranda de la UOC i responsable d'Intel·ligència Artificial i Drets Humans a la Fe de Justícia Global, que avui a la tarda ens ha explicat a 3Cat Info.
8: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
0: Dos quarts i mig de vuit, l'Iran reunirà demà a Oman els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran insisteix que la reunió està desvinculada de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que diuen controlar i per on abans de l'inici de la guerra contra els Estats Units transitava aproximadament el 20% del petroli de tot el món. Donald Trump ha menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
3: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: La inestabilitat del Golf continua disparant els preus del cru, que han tornat a superar el llindar simbòlic dels $100 per barril els últims dies, cosa que perjudica seriosament les expectatives electorals del partit de Trump. En part per això, Trump ha instat avui el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a parar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Abans de la reunió de demà, el president de l'Iran també ha buscat la complicitat amb els Emirats Àrabs Units, amb qui assegura que volen girar full respecte a la guerra.
9: Hem tingut un intercanvi constructiu amb el príncep hereu d'Abu Dhabi. Hem acordat girar full, mirar cap al futur i construir-lo plegats.
0: L'Iran ha anunciat avui l'atac contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz que ha fet un mort i quatre ferits i n'ha culpabilitzat un enemic terrorista que no ha especificat. L'exèrcit nord-americà no ha fet cap comentari respecte l'incident. I continua la recerca de les 130 persones desaparegudes al naufragi d'un ferri al mar de Java, a Indonèsia, que ha provocat la mort de 6 persones. Un centenar més han estat rescatades. Els fets han passat avui de matinada, quan s'ha perdut el contacte amb el vaixell enmig d'un temporal amb onades de més de 2 metres d'alçada. Els accidents marítims són comuns a Indonèsia a causa de la precarietat de les infraestructures, la sobrecàrrega de passatgers i mercaderies i les inclemències meteorològiques. Indonèsia és un arxipèlag format per més de 17.000 illes i depèn en gran mesura del transport marítim. Avui és l'últim dia festiu per botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona, en què han pogut obrir durant 4 mesos establiments de més de 300 metres quadrats a l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Mentre que els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir els 7 dies de la setmana, els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç més aviat positiu. El president del Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha explicat que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho ha atribuït en bona part a les altes temperatures que s'han registrat. Ho ha explicat a 3Cat Info.
10: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
11: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les últimes tres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 7 i un 80% d'una collita normal, segons que ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
12: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que, arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues perquè les empreses no aposten per aquest conreu. Claramunt alerta de les conseqüències.
12: Que no podem competir contra altres països com Turquia, que té un munt de matèries actives per combatre un munt de plagues i, per tant, si no tenen fongs, si no tenen bacteris, doncs l'avellana surt de més qualitat. Tot i això, la previsió d'enguany és que l'avellana és de bastanta qualitat.
0: Els pagesos celebren que aquest any no han tingut cap episodi de fortes pluges, que altres anys s'emportava les collites. La Garrotxa demana frenar el creixement de la població perquè assegura que la comarca ha arribat al límit del que pot assumir. El Consell Comarcal alerta que els serveis no han crescut al mateix ritme que els habitants i que això situa la falta d'habitatge com un dels seus principals problemes. Olot, Marina López.
13: El president del Consell Comarcal considera que la Garrotxa ha crescut per sobre de les seves possibilitats. Segons Albert Danés, cal trobar la manera de frenar l'augment de població per no acabar oferint pitjors condicions de vida.
14: El que no podem fer és que créixer per sobre les possibilitats que tenim com a comarca, que això és el que ens està passant i ara hem arribat al límit. Ja que estem al límit, no podem, doncs, podem parlar de model econòmic, podem parlar de canviar diferents models del dia a dia, doncs, que tenim com a societat, i hem de fer aquesta frenada en creixement, perquè no estem preparats per créixer ara mateix. I si creixem, estem portant a gent a viure malament.
13: Danés sosté que cal repensar el model econòmic i reclama que el debat s'abordi també des del govern. El principal coll d'ampolla, diu, és l'habitatge, perquè han faltat tant a Olot com a la resta de municipis, i alerta que el creixement dels últims anys no ha anat acompanyat d'un augment proporcional dels serveis públics.
0: Moltes persones estan afectades per la pobresa de transport, que tenen dificultats per accedir al transport públic per falta d'oferta, perquè el transport no arriba a tots els llocs o perquè no el poden pagar. Els principals col·lectius que pateixen aquesta pobresa del transport són els que viuen en zones rurals, aquells que tenen rendes baixes o mobilitat reduïda, les dones i els migrants. Tot i això, genera desigualtats a l'ús d'aquest servei i dificultats, per exemple, per anar a la feina, a un centre de salut, a estudiar o a ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Sanyer, ha explicat com estan abordant aquesta situació.
15: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
0: I des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas en concret de les dones.
16: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones, i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt de l'Estat s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport, que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per tothom i a tot arreu. 7:45, mobilitat, doncs. Dades des de l'equip viari a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de les retencions concentrades a l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions al Perelló, també a Roda de Barà, de Sant Oliva a Banyeres, del Penedès, i també a Vilafranca, tot això en sentit nord. Mentre que al tram nord de l'AP7 hi ha retencions a Hostalric, també a Sant Celoni, i de la Roca fins a Montornès del Vallès en sentit sud. També hi ha retencions a la C32, a Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrera de Mar en sentit sud, i a Calafell i a Gavà en sentit nord. A la C14, a Pons, en sentit sud, a l'N2, a Tordera, també en sentit sud, a la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A l'N260 hi ha 10 quilòmetres de retencions de Campelles fins a Ripoll en sentit sud, i a la C16 hi ha 6 quilòmetres de retencions de Bagà a la Nou de Berguedà en sentit sud. A la C55 també trobem força cotxe.

0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Avui s'ha notat més aquesta pujada de temperatura, ha fet més calor que ahir. Està pujant un grau o dos cada jornada, pràcticament. A la ciutat de Tarragona, un fet local, ha baixat un grau. Avui Tarragona no ha passat dels 28 de màxima. Barcelona, 30, que sembla poca cosa, però vaja, 30, ja meitat de mes de setembre, és considerada força alta. Haurien d'estar cap als 24, 25 graus. A Girona, 33, també n'hi ha hagut 33 a la ciutat de Lleida. Però les més altes, Vinebre, la Ribera d'Ebre, 35. N'hi ha hagut 33 a Mieres, a la Garrotxa, 33 a Girona, que és molt alta. 34 al Dover, a Xerta, a Torroja del Priorat, també a Riba-roja d'Ebre. Aquesta tendència continuarà. Aquest dilluns, sol i calor, pocs núvols, no hi ha canvis en el temps. Nit, per cert, aquesta propera, tranquil·la, amb poc vent, amb humitat moderada, alguna boirina o banc de boira a la comarca d'Osona, molt localitzada, i a la tarda quatre nuvolets decoratius cap al Ripollès, aquest dilluns. Dimarts el mateix, sol i calor, però encara més calor. Per tant, màximes a l'interior de 32 a 35, de forma generalitzada, i en punts de ponent i de la Vall de l'Ebre, fins tot el Priorat o la Conca de Tremp, es poden superar els 35 graus i acostar-nos als 36-37 i no descartaríem 38. Creiem que no arribaríem a 40, però serien 35, 37, potser 38, que són temperatures molt per sobre la mitjana. De cara a dimecres ja comença a baixar la temperatura, especialment al vespre, i dijous i divendres la temperatura serà la normal. Per tant, la refrescada serà de més de 10 o 12 graus a bona part del país, sobretot a l'interior del nord, i xàfecs i tempestes la tarda-nit de dimecres, matinada, matí de dijous, poden ser fortes i amb alguna pedregada.
3: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
4: Pichi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado el gol!
3: Un rústic espíritu!
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
0: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
0: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
0: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
0: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
0: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
0: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. 3CAT Info.
1: Avui l'osonenc Jaume Rigol ha assolit el repte de completar l'ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres.
6: El primer que he pensat és, ara sí, ja ho tinc, tu, ja ho tinc. I, a més, he sentit una, per una banda, diríem, com una sensació de pensar, està malament que jo ho digui, hosti, després d'aquesta de perseverança i tal, doncs em mereixo això tan bonic que estic visquent en aquest moment. Intenta viure'l a tope, no?
1: Jaume Rigol, que té 68 anys i és de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. Quan han fet cim, han desplegat una pancarta gegant i per commemorar la fita també han dissenyat samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny. Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls en un període d'11 anys. A Barcelona s'imparteixen els únics estudis oficials a tot l'estat de rellotgeria. I en un món cada vegada més digital, aquest treball artesanal dels rellotgers continua sent essencial i, a més, ofereix bones oportunitats laborals. En descobrim més detalls d'aquests estudis en aquesta informació que ha elaborat la Maite Curto i que compta amb el muntatge tècnic de Conchi Vecino.
7: L'Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, situat a la Zona Franca, és l'únic centre públic de formació professional de tot l'Estat que ofereix el títol oficial de grau mitjà de manteniment i reparació en rellotgeria. Amb més de 50 anys d'història i seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb aquesta finalitat que detalla el professor de primer curs d'aquest grau, Xavier Tomàs.
8: Mirem que els aprenents i els tècnics puguin sortir realitzant operacions de mecanització

0: manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar, perquè hem d'entendre que n'hi ha rellotges molt antics que ja no existeixen peces i nosaltres les hem de fabricar per restaurar aquests rellotges.
1: El primer curs s'ensenya el funcionament de rellotges de paret i despertadors, mentre que el segon se centra en rellotges de polsera i de butxaca. El perfil d'estudiants és molt divers.
0: Fills o filles de rellotgers, n'hi ha col·leccionistes, que són gent apassionada, que els agrada molt reparar i classificar els seus rellotges. Aquest perfil és molt divers, vull dir que podem trobar gent jubilada, n'hi ha joves, n'hi ha antics rellotgers que volen estar distrets amb el que nosaltres considerem un ofici, per ells és un hobby.
1: Un d'aquests estudiants del temps és l'Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs. Ell explica el que li agrada més d'aquest grau.
2: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa doncs, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
1: I així veu el seu futur.
2: Potser acabar alguna firma bona de rellotgeria treballant allà, al taller, reparant, fabricant...
1: Però, a més de rellotger, aquest grau ofereix moltes altres sortides laborals que exposa el professor Xavier Tomàs.
0: Reparadors d'aparells de mesura i control, que poden ser balances, aparells climatològics, òptics, nanocomponents, especialitzats en màquines molt precises electròniques que porten components molt petits, control de qualitat en productes micromecànics, manufactures i fàbriques de rellotgeria, i especialistes, al cap i a la fi, que necessiten un títol de micromecànic com protèsics dentals.
1: Tot plegat fa que hi hagi molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Actualment, el grau mitjà de manteniment i reparació en rellotgeria té 30 alumnes per curs i en els últims anys s'està quedant gent fora.
3: Trescat Info. Esports.
4: Roger Bussà, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça manté el lideratge en solitari a primera després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, 2 de Lamine Yamal, un de penal, i un altre, l'últim de Deyemi, el 2-4. Abans el Llevant havia fet l'1-3 i el 2-3 l'equip blaugrana continua en ple de victòries, 15 punts de 15. El tècnic Hansi Flick s'atribueix a ell la culpa del primer gol del Llevant.
6: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
5: Són declaracions també de Pau Cubarsí i Eric García a Esport 3.
7: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: Bueno, el que volem és intentar no patir, que guanyant 0-3 no se'ns posin 2-3, crec que bueno, ens ha de servir. Crec que tot i això, quan ens han fet l'1-3 hem gestionat bé la pilota després de rebre el gol, hem aguantat, però bueno, ens han fet el 2-3 molt ràpid, però bueno, crec que en general podem estar contents.
5: També a primera en joc aquesta hora el Getafe 0, Depor 0. Ara mateix el 63 a les 9, Reial Societat Atlètic de Madrid, l'equip matalasser sense Julián, que té una sobrecàrrega muscular. Demà tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9. Jugat avui Celta 1, Màlaga 1. Encara a primera, per cert, el València ha destituït Carlos Corberán. L'equip xe és cuer amb només un punt. Corberán és el primer entrenador destituït. A segona tenim en joc el partit del Sabadell al camp del Mallorca. El Sabadell perd 2-0, ara mateix el 65. Un partit, per cert, que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També tenim en joc a la Lliga F, ara mateix el 25 de la primera, l'Eibar 0, Badalona Women 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar també ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder per al nombre de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
9: La sensació és irreal, però mai em rendeixo. Sempre ho intento fins al final. Això no està fet i tampoc s'ha acabat. Ara ja hi som. Hem arribat al campionat i lluitant contra grans pilots com Martín i Bezzecchi. Però com hem vist, estem pilotant al límit i un petit error pot costar molts punts. Avui, després de l'error de Bezzecchi, m'he confiat massa i Martín m'ha atacat, però després m'he tornat a concentrar, he agafat el ritme i estic content perquè els 37 punts a Misano signifiquen molt.
5: El pròxim Gran Premi, la setmana que ve, a Àustria.
3: 3CAT Info.
5: L'italià Kimi Antonelli de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Mad Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la 8ª d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general fins als 81 punts sobre el seu company d'equip, que és George Russell. Són declaracions d'Antonelli.
10: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
5: La pròxima cursa d'aquí a dues setmanes a l'Azerbaidjan.
3: 3CAT Info.
5: El Barça ha guanyat la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar avui el Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra celebra així el primer títol amb Alexander Sekulić a la banqueta.
11: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
5: La mala notícia pel Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, qui demà li faran més proves. Per part del Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
12: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
5: Enric Mas ha confirmat avui la primera posició a la general de la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gall, tercer. El noruec Tobias Johannessen s'ha endut l'última etapa amb inici final a Granada i en tenis a partir de les 8 es jugarà la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. El quadre femení Yelena Rybakina va destronar ahir Arina Sabalenka. Rybakina, a més, li prendrà a partir de demà la condició de número 1 del món.
3: 3CAT Info. Trescat Info.
13: Bona tarda, són les 8. Tanquen a aquesta hora els col·legis electorals a Suècia i comença un escrutini en què es preveu una gran igualtat entre el bloc de la dreta i el del centre-esquerra. Els socialdemòcrates aspiren a tornar al poder, però una altra opció seria que guanyés la coalició conservadora que per primera vegada integraria el govern a l'extrema dreta. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units i també perquè no es pot cedir, diu, la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. Alerta de famílies i professionals de la salut a 3CAT Info per la prescripció de medicaments injectables per aprimar a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. La policia espanyola trasllada prop de 900 migrants que eren al carrer a un nou centre d'acollida a Ceuta. Segons les autoritats de la ciutat autònoma, hi queden 13.000 persones. El govern espanyol xifra en més de 2.000 els menors no acompanyats identificats. 5 persones han mort en diversos accidents de trànsit aquest cap de setmana llarg. Al darrer, un motorista veí de Mataró que ha perdut la vida aquesta tarda en un xoc amb un altre cotxe a la capital del Maresme. A les 6 de la tarda ja havien tornat a la conurbació metropolitana el 55% dels 260.000 vehicles que van sortir de Barcelona. La Garrotxa vol posar fre al creixement de població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat els últims anys. I Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món.
3: Esports.
5: El Barça manté el lideratge en solitari a primera després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, 2 de Lamine Yamal i un altre de Deiemi. A segona tenim en joc a hores d'ara el Mallorca 2, Sabadell 0 al 72. A la Lliga F en joc també el 31 de partit, l'Eibar 0, Badalona Women 0. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera és líder empatat amb Jorge Martín i en tennis avui es disputa la final masculina del US Open. La jugaran a partir de les 8, ara de seguida Alexander Zverev i Ben Shelton.
13: I pel que fa al temps, la calor que ha fet avui es repetirà demà i dimarts, encara amb valors més elevats. Demà el Pla de Lleida i el sector interior de les Terres de l'Ebre poden assolir uns 35 graus i dimarts de 34 a 37, potser fins i tot 38. Cel serè les pròximes hores i també de cara a dilluns.
3: 3CAT Info.
13: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: I com dèiem, estem molt pendents a aquesta hora de Suècia. Avui hi ha eleccions generals. Fa només uns minuts, a les 8, que han tancat els col·legis electorals i la televisió pública del país tot just acaba de fer públics els primers sondejos a peu d'urna. Les enquestes prèvies ho deixaven tot força obert, tant la possibilitat que els socialdemòcrates tornessin a governar com també la possibilitat que torni a guanyar el bloc conservador i que per primera vegada la ultradreta aconsegueixi algun ministeri. Tenim una enviada especial a Estocolm, la Cèlia Sarnada. Cèlia, bona tarda.
14: Bona tarda. Doncs la veritat és que ara per ara no podem certificar què ha passat. De moment la televisió pública està fent públics els resultats en funció dels seus sondejos, és a dir, no són resultats, són sondejos de la televisió pública. Tenim clares dues idees de moment. Primer, han guanyat les eleccions els socialdemòcrates, és a dir, la socialdemocràcia sueca de tota la vida, però això ja va passar el 2022, és a dir, la socialdemocràcia ja va guanyar les eleccions, però a posteriori es va tancar un pacte de govern entre els partits de dreta. Per tant, la socialdemocràcia guanya. L'altre punt important és que l'extrema dreta, que són els demòcrates suecs, baixen a tercera posició, és a dir, el 2022 van quedar segons i ara han quedat tercers. Per tant, veiem una tendència de davallada del que serien les opcions més extremes de la dreta. I la força que queda en segon lloc són els moderats de l'actual primer ministre Ulf Kristersson. També estem veient que les forces que podrien fer pactes amb la socialdemocràcia per governar, les forces d'esquerres, també han pujat. Per tant, ara mateix, segons la televisió pública, les forces d'esquerres sumarien 5 punts més que les forces de dretes. Per tant, amb aquests resultats, amb aquests sondejos, si es confirmen, hi hauria un tomb de govern a Suècia i les forces de dreta i, sobretot, l'extrema dreta baixarien.
13: Les enquestes al principi de la campanya donaven uns resultats força més pròxims a aquests que ens estàs explicant ara, que la socialdemocràcia pogués recuperar el govern, però els últims dies és cert que havia guanyat pes la possibilitat també d'un ascens del bloc conservador, també de l'extrema dreta. Tu ja fa uns dies que ets per Suècia, quins diries que són els temes que han marcat aquesta campanya?
14: Hi ha dos temes, o tres fins i tot, sobre la taula, que ja van ser sobre la taula el 2022 i que han continuat sent-hi, però de diferent manera, aquest 2026. Els dos principals són seguretat i migració. Seguretat perquè Suècia ja fa anys que pateix una xacra important de violència, de tirotejos, d'explosions de bombes, per les revenges i lluites entre bandes criminals, sobretot de traficants de drogues. Aquest va ser un tema molt important el 2022, ho ha tornat a ser el 2026, tot i que haig de dir que durant aquests 4 anys de govern ultraconservador sí que és cert que els tirotejos han baixat perquè s'ha optat per una política molt de seguretat, molt policial i, segons les crítiques que fa l'esquerra, poca política de prevenció i d'integració. L'altre tema estrella a Suècia és la migració, sobretot des del 2015, quan la crisi, l'anomenada crisi de refugiats a Síria que van entrar a Europa va fer que a Suècia entressin de cop milers de refugiats, i aquest tema ha estat sobre la taula des de fa ja molt temps a la política sueca, ho va estar el 2022, i en part això explica l'ascens que llavors va tenir l'extrema dreta, i ho ha continuat estant ara. Què ha passat? Aquests quatre anys, el govern ultraconservador que liderava Ulf Kristersson, però que tenia el suport extern des del Parlament de l'extrema dreta, ha adoptat mesures molt dures contra la migració, fins al punt que Suècia, que com sabeu històricament, un paradigma de l'estat del benestar, una societat integradora que des dels anys 80 i fins i tot abans va acollir milers de refugiats de tot el món, doncs Suècia s'ha convertit en un dels països amb la política migratòria més dura i més restrictiva d'Europa. Per exemple, s'han aprovat, s'han endurit moltíssim les lleis de reunificació migratòria. S'han començat a deportar adolescents de 18 anys als seus països d'origen, molts dels quals no han visitat mai perquè s'han criat a Suècia. Hi ha mesures sobre la taula que, per exemple, impedirien que els migrants accedeixin a una part del benestar social, ajudes per fills, o ajudes a la maternitat, o ajudes a la gent gran, fins que no portin 5 anys a Suècia. Per tant, són lleis molt dures, i com en comentaven aquests dies molta gent, hi ha votants que han percebut que potser s'han passat, dient-ho col·loquialment, no? Que aquest govern s'ha passat en certa mesura en aquesta duresa contra la migració i en els temes de seguretat. Hi ha hagut, finalment, abans de les eleccions, per exemple, una llei que estava sobre la taula, que també havia impulsat l'extrema dreta, que era rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Quin objectiu tenia aquesta mesura? Doncs que els nens de 13 anys que formen part de bandes i cometen actes criminals poguessin ser tractats i empresonats com a adults. Finalment, aquesta proposta no va tirar endavant perquè es va considerar excessiva. Per tant, potser, si es confirmen el que pronostica la televisió sueca, hi ha hagut un cert càstig al que s'ha considerat un govern excessivament dur dins de la tradició de Suècia.
15: Ens deia Cèlia que el que sabem ara són aquests primers sondejos a peu d'urna que ha fet pública la televisió pública sueca. No sé si sabem cap a quina hora, més o menys, podríem començar a tenir alguns resultats ja de vot escrutat.
14: Doncs ara comença el vot. La televisió sueca diu cap a un quart de deu ja tindrà uns resultats més basats en recompte i no tant en els seus sondejos, però també aquests dies m'han comentat els companys de la premsa de Suècia que el sondeig de la televisió pública, aquest que us he comentat, és molt fiable. Sí que és cert que, com les enquestes auguraven un resultat tan ajustat, això feia que haguéssim de posar una mica en quarantena aquests sondejos si és que realment estàvem parlant de diferència de dècimes. Però, de moment, aquests sondejos donen, ho estic mirant ara, donarien 183 escons a la coalició dels partits d'esquerra liderats per la socialdemocràcia. Per tant, estarien, si la majoria és 175, estarien doncs, 8 escons per sobre de la majoria absoluta, i el grup de dretes, és a dir, amb l'extrema dreta dintre, queden per sota la majoria absoluta. Aquesta és el pronòstic que està fent ara mateix, en directe us l'estic explicant, la televisió pública sueca.
15: Doncs és la Cèlia Sarnades, en directe des d'Estocolm, la nostra enviada especial, la deixem pendent d'aquest escrutini i en continuem parlant en següents connexions. Fins ara, bona tarda.
14: Fins ara.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: Ara passen 10 minuts de les 8 de la tarda. Més coses. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid de la tecnologia, després que impulsors de l'eina com OpenAI, Anthropic, X i Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. El president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne una regulació.
16: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
15: Donald Trump diu que és molt important per la seguretat nacional assolir i mantenir un domini tecnològic global i incontestat en intel·ligència artificial per tal d'afrontar els avenços dels competidors nord-americans. L'interès de Donald Trump en l'ascens de la intel·ligència artificial s'explica també en part atenent a dades econòmiques com les que han ofert la banca d'inversió Goldman Sachs. Estima que la inversió nord-americana en aquesta tecnologia arribarà a 600.000 milions de dòlars només aquest any. també que 2/3 de les empreses de l'índex borsari Standard & Poor's estan vinculades a l'economia de la intel·ligència artificial, mentre que les despeses de capital relacionades amb la tecnologia van aportar un 1,1% al creixement del producte interior brut durant el primer semestre del 2025, una dada que supera la contribució de la despesa dels consumidors nord-americans. Tot plegat, aquestes declaracions de Donald Trump arriben després que aquesta setmana, com dèiem, les grans empreses tecnològiques que hi ha darrere de la intel·ligència artificial han llançat un crit d'alerta conjunt. Els seus responsables admeten obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consultats per aquesta emissora consideren que aquest posicionament conjunt contribuirà a generar consciència i també a accelerar la legislació i el control sobre la intel·ligència artificial. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino.
17: Más allá del debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
15: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CIVICAI, que treballa per al bonus de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
18: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil de esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
15: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la intel·ligència artificial podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i també per atraure inversions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Ho hem destacat també en titulars. Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments injectables per aprimar-se a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Els facultatius adverteixen que els medicaments sempre han de ser l'última opció en casos de sobrepès i expliquen que aquests medicaments són eficaços només per tractar obesitats greus i no per perdre uns quants quilos. En parla a 3CAT Info Eduard Mogas, que és pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
19: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
15: A la Sara, que té 12 anys i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar aquest medicament. La seva mare explica que la seva filla sempre ha estat per sobre de la corba de creixement, però que mai li havien diagnosticat ni obesitat ni tampoc cap altre problema de salut d'aquest estil.
20: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
15: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta d'aquest mateix medicament.
21: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
15: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat, sigui per a pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments. Ara és 8:15 de la nit. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I tenim en marxa l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Per tant, primera connexió per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
22: Bona tarda, Laia. I començarem amb la P7. Al Perelló hi ha 6 quilòmetres de retencions en sentit nord. També a la mateixa via, la P7, a Roda de Barà, Banyeres del Penedès i a Vilafranca en sentit nord. I també al tram nord de la P7 a Sant Celoni i de la Roca a Montornès del Vallès en sentit sud. A la C32, retencions a Gavà en sentit nord i a Sant Andreu de Llavaneres i Cabrera de Mar en sentit sud. A la C55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud. A la C16 de Guardiola de Berguedà a la 9 en sentit sud cap a Berga. A l'N260 de Campelles a Ripoll en sentit sud. A la 2 a Jorba i del Bruc a Esparreguera a cap a Abrera. A la C14 a Pons en sentit sud. A la C31 i posteriorment C65 als nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, també ja a l'entorn de Barcelona, la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona la Ronda de Dalt a la Trinitat en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral a la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
15: Gràcies, Carmina. Fins ara.
22: Fins ara.
15: Tot això en un cap de setmana que, com destacàvem en titular, 5 persones han mort en diversos accidents de trànsit. L'últim és un motorista veí de Mataró que ha perdut la vida aquesta tarda a la confluència entre el carrer Torrent de les Piques i Brussel·les, segons ha informat la policia local. El fet que diversos accidents mortals aquest cap de setmana hagin passat a la Nacional 260 fa que el Servei Català de Trànsit s'estigui treballant per fer més segura aquesta via, com ha explicat aquesta emissora el seu director Ramon Lamiel.
0: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
3: El temps.
15: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
1: Avui ha fet una mica més de calor, no són temperatures molt exagerades, però déu-n'hi-do, tot el que passi de 30 a aquesta època de l'any, doncs ja és massa. Fins a 34, 35, les més altes, per exemple, Vinebre, ha arribat avui als 35, una temperatura força alta. 34 a Gimenells, a Seròs, al Dover, a Xerta, Torroja del Priorat, també a Massalió, al Matarranya, al Carràs, Riba-roja d'Ebre i Ascó. Són temperatures, aquestes sí, ja molt més altes del normal. Meitat de mes de setembre, segona quinzena de setembre, les temperatures mitjanes de dia haurien d'estar entre els 22 i els 26, 27. Per tant, superar els 30 ja no és tan probable, i en canvi això passarà amb escreix aquest dilluns i aquest dimarts, perquè fins i tot passarem dels 35 graus a algunes zones, 36, 35 demà a Ponent i a la Vall de l'Ebre, 34 cap a la Conca de Tremp, 33, 34 al Pla de Bages, molta calor. I atenció a dimarts, el dia més càlid d'aquesta setmana entrant, perquè podríem arribar als 36, 37 i fins i tot fregar els 38. No són 40, però 37, 36, 38... temperatures molt per sobre la mitjana, això pel que fa a comarques interiors, i a la costa al voltant dels 30, puntualment 31-32. En aquesta època ja hauria de costar passar dels 25-26 i estarem molt amunt. Tot això amb sol, també cel clar aquest vespre i nit, de moment cap precipitació, però dimecres i dijous, sobretot ja dimecres tarda nit, matinada, matí de dijous, passarà un front de tempestes, de ruixats, preferentment al centre i nord de Catalunya, podrien ser intenses i amb pedra o calamarsa.
3: 3CAT Info.
15: 10 minuts i seran 2:15. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie en una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma de Ceuta. El trasllat s'ha fet aquest matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Els migrants, escortats per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
15: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
3: 3CAT Info.
4: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
6: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música... Es insoportable.
4: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
7: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
4: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: La Garrotxa demana frenar el creixement de la població perquè assegura que la comarca ha arribat al límit del que pot assumir. El Consell Comarcal alerta que els serveis no han crescut al mateix ritme que els habitants i situa la falta d'habitatge com un dels problemes principals. Olot, Marina López.
23: El president del Consell Comarcal considera que la Garrotxa ha crescut per sobre de les seves possibilitats. Segons Albert Danés, cal trobar la manera de frenar l'augment de població per no acabar oferint pitjors condicions de vida.
24: El que no podem fer és que créixer per sobre les possibilitats que tenim com a comarca, que això és el que ens està passant i ara hem arribat al límit. Ja que estem al límit, no podem, doncs, podem parlar de model econòmic, podem parlar de canviar diferents models del dia a dia, doncs, que tenim com a societat, i hem de fer aquesta frenada en creixement, perquè no estem preparats per créixer ara mateix. I si creixem, estem portant a gent a viure malament.
23: Danés sosté que cal repensar el model econòmic i reclama que el debat s'abordi també des del govern. El principal coll d'ampolla, diu, és l'habitatge, perquè han faltat tant a Olot com a la resta de municipis, i alerta que el creixement dels últims anys no ha anat acompanyat d'un augment proporcional dels serveis públics.
15: Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que crema des de 3:45 de la tarda a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Al lloc hi continuen treballant 14 dotacions i 2 helicòpters bombarders, i el foc ha calcinat menys d'una hectàrea de zona forestal. Segons la investigació dels agents rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent que va caure durant la tempesta de dimecres passat.
25: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
3: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
25: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Esports.
15: Amb el Roger Bussà, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espart, 2 de Lamine Yamal, un de penal, i un altre, l'últim, de Deiemi, el 2-4. Abans, el Llevant havia fet l'1-3 i el 2-3. L'equip blaugrana continua, per tant, en ple de victòries, 15 punts de 15. El tècnic Hansi Flick s'atribueix a ell la culpa del primer gol del Llevant.
26: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
5: Són declaracions també de Pau Cubarsí i Eric García a Esport 3.
27: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: Bueno, el que volem és intentar no patir, que guanyant 0-3 no se'ns posin 2-3, crec que, bueno, ens ha de servir. Crec que, tot i això, quan ens han fet l'1-3 hem gestionat bé la pilota després de rebre el gol, hem aguantat, però bueno, ens han fet el 2-3 molt ràpid, però bueno, crec que en general podem estar contents.
5: També a primera en joc, ara mateix al temps afegit, el Getafe 1, Depor 1. A les 9, Reial Societat Atlètic de Madrid, l'equip matalasser sense Julián, que té una sobrecàrrega muscular. Demà tancaran la jornada el Villarreal i el Betis. A les 9, jugat avui, més enllà del Barça, el Celta 1, Màlaga 1. Encara a primera, el València ha destituït Carlos Corberán, l'equip CSKE, amb només un punt. Corberán és el primer entrenador destituït de la Lliga. A segona, s'ha acabat ara mateix el partit del Sabadell al camp del Mallorca. Mallorca 2, Sabadell 0. A la Lliga F tenim en joc el partit del Badalona. Ara mateix, descans, Eibar 0, Badalona 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
9: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
5: El pròxim Gran Premi la setmana que ve a Àustria.
3: 3CAT Info.
5: L'italià Kimi Antonelli de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Mad Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la vuitena d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general, fins a 81 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Són declaracions d'Antonelli.
10: Yeah, it was a very difficult race.
11: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
10: Yeah, now we gotta keep pushing.
5: La pròxima cursa d'aquí a dues setmanes a l'Azerbaidjan.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça ha guanyat la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar avui el Lleida a la final 96-87. L'Ale Joel Parra celebra així el primer títol amb Alexander Sekulić a la banqueta.
12: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
5: La mala notícia pel Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, qui demà li faran més proves. Per part del Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
13: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
5: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, un rebot i una assistència. I en tenis tenim en joc a aquesta hora la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. Ara mateix, al primer set, el partit acaba de començar, guanya Zverev per 2-1. Shelton, que pot ser el primer nord-americà que guanya el US Open des d'Andy Roddick, ho va aconseguir el 2003. El quadre femení, Yelena Rybakina, va destronar ahir Arina Sabalenka. Rybakina, a més, li prendrà a Sabalenka a partir de demà la condició de número 1 del món.
3: 3CAT Info.
5: I Enric Mas ha confirmat avui la primera posició a la general de la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gall tercer. El noruec Tobias Johannessen s'ha endut l'última etapa amb inici i final a Granada.

0: Ara són 9:15, esteu escoltant 3Cat Info i aquests són els principals titulars que us estem explicant a aquesta hora. A Suècia, el sondeig a peu d'urna de la televisió pública atorga la majoria al bloc d'esquerres amb un 51% dels vots, 4 punts per sobre de la dreta. L'esquerra tornaria al govern després de 4 anys de coalició conservadora i l'extrema dreta de Demòcrates de Suècia baixaria 3 punts i passaria de segona a tercera força més votada. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3Cat Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. I famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors d'edat sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar només pels casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no se sap quants menors els estan prenent. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit, també us explicarem que la ciutat de Barcelona ha registrat 4 agressions per arma blanca en les últimes 24 hores, que han acabat amb diverses persones ferides. Passarem també per Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món. I sentirem també un veí de Tona, que ha pujat al Matagalls 1.000 vegades, l'última aquest mateix matí. I en esports, què destacarem, Roger?
1: Que el Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga Primera després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant. A segona, Mallorca 2, Sabadell 0 a la Lliga F, ara mateix al descans. Eibar 0, Badalona 0.
0: I pel que fa al temps, la calor que ha fet avui es repetirà demà i també dimarts, encara amb valors més elevats. Demà el Pla de Lleida i el sector interior de les Terres de l'Ebre poden assolir uns 35 graus i dimarts de 34 a 37 o potser fins i tot 38 graus. Cel serè les pròximes hores i també dilluns. Ara passen 3 minuts de 9:15.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I com dèiem, estem molt pendents del recompte de les eleccions generals que s'han fet avui a Suècia. El sondeig a peu d'urna de la televisió pública sueca atorga la majoria al bloc d'esquerres amb un 51% dels vots, prop de 5 punts per sobre del bloc de dretes. Si aquestes dades es confirmen, l'esquerra tornaria al govern després de 4 anys de govern conservador. L'extrema dreta de Demòcrates de Suècia ha baixat 3 punts i passa de segona força més votada a ser la tercera. Ens ho explica l'enviada especial a Estocolm, Elia Sarnades.
3: La socialdemocràcia guanya. L'altre punt important és que l'extrema dreta, que són els demòcrates suecs, baixen a tercera posició. És a dir, el 2022 van quedar segons i ara han quedat tercers. Per tant, veiem una tendència de davallada del que serien les opcions més extremes de la dreta. I la força que queda en segon lloc són els moderats de l'actual primer ministre Ulf Kristersson. També estem veient que les forces que podrien fer pactes amb la socialdemocràcia per governar, les forces d'esquerres, també han pujat. Per tant, ara mateix, segons la televisió pública, les forces d'esquerres sumarien 5 punts més que les forces de dretes. Hi hauria un tomb de govern a Suècia i les forces de dreta i, sobretot, l'extrema dreta baixarien.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia, després que impulsors d'aquesta eina com OpenAI, Anthropic, X i Google admetessin que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. El president dels Estats Units ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per desaconsellar-ne la regulació.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Tot plegat, com dèiem, després que aquesta setmana les grans empreses tecnològiques que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial hagin llançat un crit d'alerta conjunt, els seus responsables admeten obertament que cal frenar el desenvolupament d'aquests models informàtics per evitar que es descontrolin. Alguns experts consideren que aquest posicionament conjunt contribuirà a generar consciència i també a accelerar la legislació i el control sobre la intel·ligència artificial. Un d'ells és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bonus de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, els experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la intel·ligència artificial també podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i per atraure inversors. Entre ells, Judit Membrives i Llorenç, doctoranda de la UOC i responsable d'intel·ligència artificial i drets humans a la FEDE Justícia Global. N'ha parlat a 3CAT Info.
7: El marc narratiu que estan intentant imposar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt perillosa i que, per tant, només uns pocs poden desenvolupar-la i controlar-la. I aquests mateixos pocs que la poden desenvolupar i controlar són els que han de fer les regles de com s'ha de desenvolupar i controlar.
0: I recorda que aquestes grans empreses han fet molta pressió per evitar que la Unió Europea reguli l'ús de la intel·ligència artificial.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments injectables per aprimar-se a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Els facultatius adverteixen que els medicaments sempre han de ser l'última opció en casos de sobrepès i expliquen que aquests medicaments són eficaços només per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. En parla a 3CAT Info Eduard Mogas, que és pediatre, endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
8: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: A la Sara, que té 12 anys i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar aquest medicament. La seva mare explica que la seva filla sempre ha estat per sobre de la corba de creixement, però que mai li havien diagnosticat ni obesitat ni cap problema de salut.
9: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir també amb una recepta d'aquest mateix medicament.
10: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per a pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments. La ciutat de Barcelona ha registrat 4 agressions per arma blanca en les últimes 24 hores que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat aquesta matinada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estarien relacionades. Ahir, a més, hi van haver 2 agressions més al vespre al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i també dos detinguts. I a la tarda, un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a Via Favència, a la Trinitat Nova, després d'una discussió. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir del lloc dels fets. I 6 detinguts a Badia, al Vallès Occidental, relacionats amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons informen avui els Mossos d'Esquadra. Els agents també van desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i més d'un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc a l'avinguda de la Mediterrània de Badia del Vallès per desavinences vinculades al tràfic de drogues. Després d'unes setmanes d'investigacions, els Mossos d'Esquadra van detenir 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui és l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Han pogut obrir durant 4 mesos els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i també diversos barris de l'entorn. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Mentre que els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir els 7 dies de la setmana, els establiments de les zones turístiques del centre sí que en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a la calor. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Un punt de vista diferent al que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
12: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Més coses, els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Dels 192 llegats solidaris que es van fer, 114 van ser per a entitats laiques sense ànim de lucre i la resta van anar a parar a entitats religioses. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres, que l'any passat va veure com creixien un 16% el nombre de testaments solidaris a la seva associació. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè d'aquest increment.
13: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: De les poc més de 60.000 herències que hi va haver l'any passat a Catalunya, un 0,32% contenien llegats solidaris, un percentatge que es manté estable els últims anys.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el seu pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
14: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front als nous reptes de futur, com ha dit la directora artística de la Fira, Anna Giribet.
15: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
14: Al llarg de 4 dies s'han desplegat 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Segons Giribet, es tracta d'un èxit absolut.
15: Una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
14: Més de 1.300 professionals de països diversos han convertit Fira Tàrrega en l'edició més internacional, arriscada i multitudinària dels últims anys.
0: pràcticament 9:15 de la nit. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és per l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Laia. I la primera carretera on anirem és a la P7. Hi ha retencions de l'Ampolla al Parellón, sentit nord, i també hi ha circulació intensa, que no, grans retencions a Sant Sadurní, a Castellet i la Gornal, perdó, fins a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També al tram nord de la P7 hi ha retencions a Sant Celoni i a Granollers en sentit sud. A la C31 i posteriorment C65, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C32 a Cabrera de Mar i també a l'Ella en sentit sud i a Gavà en sentit nord. A la 2 a Jorba i del Bruc a Esparreguera, cap a Abrera. A la C55 de Manresa a Sant Vicenç de Castellet, en sentit sud. A la C16 de Guardiola de Berguedà a Cercs, en sentit sud. A l'N260 de Camp de Bànol a Ripoll, en sentit sud. També a la C17 a Centelles, en sentit nord, cap a Vic. A la C33 a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a Barcelona. A la Ronda de Dalt de Barcelona, a la Trinitat, en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la Barceloneta, en sentit també Llobregat. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
2: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
17: Avui s'ha notat més aquesta pujada de temperatura, ha fet més calor que ahir. Està pujant 1 o 2 graus cada jornada, pràcticament. A la ciutat de Tarragona, un fet local, ha baixat 1 grau. Avui Tarragona no ha passat dels 28 de màxima. Barcelona, 30, que sembla poca cosa, però vaja, 30, ja meitat de mes de setembre, és considerar força alta. Haurien d'estar cap als 24, 25 graus. A Girona, 33. També n'hi ha hagut 33 a la ciutat de Lleida. Però les més altes, Vinebre, la Ribera d'Ebre, 35. N'hi ha hagut 33 a Mieres, a la Garrotxa. 33 a Girona, que és molt alta. 34 a Aldover, a Xerta, a Torroja del Priorat. També a Riba-roja d'Ebre. Aquesta tendència continuarà. Aquest dilluns, sol i calor, pocs núvols, no hi ha canvis en el temps, nit per

0: que també es poden superar els 35 graus i acostar-nos als 36-37, i no descartaríem 38. Creiem que no arribaríem a 40, però serien 35, 37, potser 38, que són temperatures molt per sobre la mitjana. De cara a dimecres ja comença a baixar la temperatura, especialment al vespre, i dijous i divendres la temperatura serà la normal. Per tant, la refrescada serà de més de 10 o 12 graus a bona part del país, sobretot a l'interior del nord, i xàfecs i tempestes la tarda-nit de dimecres, matinada, matí de dijous, poden ser fortes i amb alguna pedregada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles ens traslladem a Groenlàndia. Acompanyarem una de les moltes expedicions científiques que es fan al món per estudiar el canvi climàtic. Marxem a l'Àrtic amb Santiago Giral, Sergi Plarrabés, Jordi Báñez i Dermot Antoniades, l'equip liderat pel CSIC, que va extreure sediments dels llacs amb els quals podran reconstruir la història climàtica de la regió i entendre com influeix en la nostra.
3: Milers de científics de tot el món treballen per entendre el canvi climàtic, les seves causes, repercussions i possibles respostes. Bona part d'aquest coneixement s'integra en els treballs de l'IPCC, el grup intergovernamental d'experts que proporciona avaluacions periòdiques als que han de decidir com frenar l'escalfament global i què cal fer per adaptar-nos al nou context climàtic.
4: Aquí està tot el material.
5: Les botes.
6: Botes.
4: El sistema de sondatge.
6: Els tratges de supervivència estan allà amagats.
2: Santiago Giral, el cap de l'expedició, i Jordi Ibáñez estan fent un últim repàs del material que s'han d'endur a Groenlàndia. 160 quilos que ja tenen a punt per pujar l'avió. El trajecte en diferents avions fins a la costa del nord-oest de Groenlàndia, on s'han de fer les extraccions de sediments, dura 5 dies. El poble de Kanak és el punt de partida cap als llacs que prèviament s'han seleccionat amb mapes i amb GPS des de Barcelona i que ara cal posar en comú amb els inuits que guiaran l'expedició per valorar si és viable arribar-hi.
7: We don't know the area, you know the area, and maybe there is a lake we have not seen that could be really interesting for us.
2: El primer grup de llacs a sondejar és a uns 80 quilòmetres de Kanak i hi arribarem amb trineus guiats per inuits per sobre dels fiords gelats, evitant, això sí, les zones que poden ser perilloses.
8: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
2: Cada dues hores l'expedició para perquè els gossos es refacin i perquè nosaltres puguem entrar en calor movent el cos o menjant el que ens ha preparat la Jute Christiansen, responsable de la intendència.
9: Si tienes hambre en el camino, la gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. Es fácil. Tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida ahí.
2: El recorregut amb els trineus s'acaba al final de tot d'un fiord a tocar d'una glacera que baixa directament del casquet àrtic. Nit de descans en les tendes muntades sobre els trineus i l'endemà, últim tram del recorregut. Són 3 hores de caminada per la neu per arribar al primer llac on s'han de fer els sondejos.
10: No sé si yendo hacia atrás, si hay un camino más...
11: No, ahí. No habrá manera de franquear esas curvas.
10: No, esto es más gradual, subiendo de ahí.
2: Dermot, per què si és tan difícil arribar-hi, trieu precisament aquests llacs i no uns altres?
10: Elegimos este lago porque tenemos que estar un mínimo de metros sobre el nivel del mar para que no quedaba el fondo por debajo del nivel del mar en el pasado. Y después es una mezcla de distancia del glaciar, distancia del océano, y el tamaño y entonces la profundidad del lago.
2: La barrina que esteu sentint està foradant la capa de gel que cobreix el llac, un gruix d'entre 2 i 3 metres. Ja tenen el forat fet. Ara toca introduir dins del llac, del que ja han mesurat la profunditat, en aquest cas uns 22 metres, el tub on han d'entrar els sediments.
5: Ole!
2: Els tenen.
5: Chulo, eh? Paco. Canaco.
11: Canaco.

0: Canaco. Canaco.
1: Canaco. Canaco.
2: Sergi, t'atreveixes a dir el que heu aconseguit?
3: Veiem el que hi ha aquí ara mateix. No, però altres registres que amb 70 centímetres van arribar a 7.800 anys. Jo crec que podríem anar al voltant d'aquest.
2: El tub que acaben d'extreure és transparent. S'hi veuen els diferents tipus de materials que s'han anat dipositant en el llac. A baix de tot, un gruix important, potser d'uns 20 centímetres de color gris. Són les farines glacials, el primer que s'hi va dipositar fa milers d'anys. A sobre, franges més o menys gruixudes amb diferents tons, els que es corresponen a períodes més càlids, quan el llac està menys temps tapat pel gel, hi ha restes orgàniques i el color dels sediments tira a marró o fins i tot és verdós. L'expedició acaba aquí, després de dues setmanes de sondejos. Els sediments recollits a Groenlàndia acabaran en aquesta nevera de l'Institut Geociències Barcelona, on ja n'hi ha d'expedicions anteriors. En ells podem veure els secrets climàtics que hi ha amagats.
4: I aquí és molt xulo, perquè de cop i volta, si t'hi fixes, en l'últim centímetre, més o menys, hi ha un canvi espectacular. Això aproximadament són 8.000 anys, i aquí han passat canvis climàtics. Però són canvis climàtics més o menys abruptes. Però de cop i volta, en l'últim centímetre, aproximadament, hi ha un canvi radical. I si tu mires l'edat, en això, aproximadament, són els últims 100 anys.
5: Insostenibles. Esports.
2: Roger Arbosa, bona nit.
6: Bona nit. El Barça manté el lideratge en solitari a primera després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, dos de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Deiemi. Ha estat el 2-4. Abans el Llevant havia fet l'1-3 i el 2-3. L'equip blaurana, per tant, continua en ple de victòries, 15 punts de 15. El tècnic Hansi Flick s'atribueix a ell la culpa del primer gol del Llevant.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: Són declaracions també de Pau Cubarsí i Eric García a Esport 3.
8: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
9: Bueno, el que volem és intentar no patir, que guanyant 0-3 no se'ns posin 2-3, crec que, bueno, ens ha de servir. Crec que tot i això, quan ens han fet el 1-3 hem gestionat bé la pilota després de rebre el gol, hem aguantat, però bueno, ens han fet el 2-3 molt ràpid, però bueno, crec que en general podem estar contents.
6: També a primera hora a les 9 començarà el Real Societat Atlètic de Madrid, l'equip matalasser sense Julián, que té una sobrecàrrega muscular. Demà tancaran la jornada de la Villarreal i el Betis a les 9. Jugats avui més enllà del Barça, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Encara primera, el València ha destituït Carlos Corberán. L'equip xe és cué amb només un punt. Corberán és el primer entrenador destituït de la Lliga. A segona, derrota del Sabadell a Son Moix. Mallorca 2, Sabadell 0. I a la Lliga F tenim en joc el partit del Badalona al camp de l'Eibar. Al minut 70, el Badalona goleja. Eibar 0, Badalona 3.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
10: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
6: El próximo Gran Premi la semana que ve a Austria.
5: 3CAT Info.
6: L'italià Kimi Antonelli de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Mat Ring. Al podi l'han acompanyat Max Verstappen amb Red Bull i Lando Norris amb McLaren. Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. La victòria d'Antonelli és la 8a d'aquesta temporada i amb la d'avui augmenta el seu avantatge al capdavant de la general fins als 81 punts sobre el seu company d'equip George Russell. Són declaracions d'Antonelli.
0: Ha estat una cursa molt difícil. En cap moment ha estat fàcil d'entendre el que passava, sobretot pel que fa als meus pneumàtics. Crec que guanyar està molt bé, però no acabo de tenir una bona sensació perquè qui es mereixia la victòria era en Lando Norris. De totes maneres, em quedo amb la victòria i com de complicat ha estat gestionar-ho tot plegat, sobretot a la part final amb el pneumàtic dur. Però bé, ara cal seguir així.
6: La pròxima cursa d'aquí a dues setmanes a l'Azerbaidjan. El Barça ha guanyat la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar avui el Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra celebra així el primer títol amb Alexander Sekulić a la banqueta.
1: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
6: La mala notícia pel Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, qui demà li faran més proves. Per part del Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez, exjugador del planter blaugrana.
11: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també els han donat una mica més que nosaltres.
5: 3CAT Info.
6: Enric Mas ha confirmat avui la primera posició a la general de la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gall, tercer. És la primera gran volta que guanya el mallorquí Enric Mas.
12: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
6: I en tenis, ara mateix en joc la final masculina del US Open entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. Ara mateix al primer set guanya Zverev. Zverev 1, Shelton 0.
5: 3CAT Info.
2: Bona nit, són les 9. A Suècia, victòria del bloc de l'esquerra, prop de 5 punts per damunt de la dreta. Els socialdemòcrates de Magdalena Andersson són els més votats i poden tornar a governar, mentre que l'extrema dreta cau 3 punts i passa de segona a tercera força del país. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units i també perquè no es pot cedir la iniciativa a la Xina. Alerta de famílies i professionals de la salut a 3CAT Info per la prescripció de medicaments injectables per aprimar menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. La policia espanyola trasllada a prop de 900 migrants que eren al carrer a un nou centre d'acollida a Ceuta. Segons les autoritats de la ciutat autònoma, hi queden 13.000 persones. El govern espanyol xifra en més de 2.000 els menors no acompanyats identificats. 4 persones han mort en diversos accidents de trànsit aquest cap de setmana llarg a les carreteres catalanes. El fet que diversos accidents mortals hagin passat a la Nacional 260 fa que des del Servei Català de Trànsit s'estigui treballant per fer més segura aquesta via. La Garrotxa vol posar fre al creixement de població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat els darrers anys. Rugby de Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
5: Esports.
6: El Barça manté el lideratge en solitari a primera després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, 2 de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. A la Lliga F ara mateix el 76 de partit, Eibar 1, Badalona 3. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera és líder, empatat amb Jorge Martín. I en tennis, ara mateix, en joc la final masculina del US Open. La juguen Alexander Zverev i Ben Shelton. De moment, el primer set se l'ha endut Zverev.
2: Pel que fa al temps, nit asserenada i calmada, amb una temperatura lleugerament més alta. Encara farà fresc al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa s'hi preveuen mínimes tropicals per sobre dels 20 o 22 graus. Dilluns assolellat i encara més calorós.
5: 3CAT Info.
13: Aguanta'm per la feina, ja.
5: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
14: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.

0: peu, l'altre peu de l'enxaneta, ara filada avui, carregat de la colla vella del xiquet de Valls, motxilla de sortida, important que el quart i les manilles treballin còmodes, l'enxaneta que està baixant, veurem la vella si ho pot aguantar el quart i el quint, no és com Sant Fèlix que el van haver de treballar èpicament, avui aquest pilar està més tranquil, l'enxaneta que ja troca les manilles, la sortida de l'aixecador, aguantant el quart i el quint, el podran descarregar, s'han refet de l'ensopegada amb el 4 de 9 amb el Pilar i tanquen la vigília de la Diada Nacional amb el Pilar de 8, el cinquè de la temporada. El primer peu l'enxaneta, el segon Pilar de 8, carregat de la colla jove. Xiquets avall, motxilla de sortida de l'enxaneta, l'haurà de treballar el quart i el quint, important aguantant el quart i també les manilles, les joves també va per camí de descarregar el segon pilar de 8 de la temporada, la sortida de l'aixecadora, treballa el quart, treballa el quint, una mica més de les joves que el teniu, l'enxaneta que ja surt també, l'aixecadora tocant a les manilles, la sisena i el descarrega les joves, el descarrega també les joves de la vigília de la Diada Nacional, aplaudeix absolutament tota la plaça del Blat.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. Són els dos pilar de 8 descarregats per les colles dels Xiquets de Valls a l'actuació de la Diada Nacional. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui un tres rondes també, que començarem amb l'última hora castellera d'aquest diumenge.
2: Destaquem d'avui les diades que s'han celebrat a Hostalets de Pierola amb els moixiganguers i al barri barceloní d'Horta amb els marrecs, els segals i la degana de la capital. I d'ahir dissabte, la diada de la Festa Major Petita d'Altafulla. També comentarem el més destacat de les actuacions per celebrar la Diada Nacional amb atenció especial a Valls, el Born i Tarragona. I farem la prèvia del primer diumenge de festes a Tarragona i això també amb l'última hora de les diverses sessions del concurs de Castells.
1: Avui fem aquestes tres rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, el control central Xavier Vall i Carles Morales i analitzarem i comentarem l'actualitat amb l'Eloi Bigorra i la Iruna Rigau. Som-hi, doncs. Iruna, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Avui la Iruna la tenim a distància i aquí a l'estudi tenim l'Eloi Bigorra. Eloi, bona nit. Com anem?
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Escolteu, perdó, avui a Horta, a Barcelona, la Iruna hi ha estat present amb els marrecs. Bateig a plaça amb un pilar de 4 dels nous castellers d'Horta i ahir a Dublín, la capital d'Irlanda, primer pilar de 4 també dels castellers d'Eire. L'expansió castellera al nostre país i a l'estranger sembla que no tingui aturador. Hi ha 122 colles, comptant les convencionals, les universitàries, les que són en formació i les de l'exterior. Eloi, això si ho veiessin a començaments del segle XIX els germans Batet, diguéssim, caurien de cul, eh?
4: Caurien de cul i suposo que si ara aixequessin el cap lamentarien de no haver franquiciat el tema dels castells, perquè haguessin creat un imperi. Mm-hmm. Haguessin creat un imperi, home, amb 120 subbotigues o subseus repartides pel país, home, demana.
1: Un negoci orientat.
4: Un negoci rodó.
1: Iruna, una bona notícia, et sembla?
3: Sí, em sembla una molt bona notícia. De fet, avui a Horta es veia, no?, que hi ha afició, perquè realment nosaltres havíem actuat feia 2 anys en aquesta mateixa plaça i estava molt buida i avui feia molt de goig de la gent que hi havia per rebre la nova colla.
1: Mm-hmm. Dona, per tant, el país per tantes colles? L'afició castellera dona, per tant?
3: Penso que si estan ben situades, sí, no? Avui comentaven a Barcelona hi ha un pilar de colles, però que precisament en aquesta zona, no?, el barri d'Horta, pues potser queda una mica més allunyat, hi ha força cultura popular, llavors sembla que ha d'engegar. Hi ha altres localitats o zones, doncs que potser és més difícil, no? Jo crec que depèn d'on es col·loquin i depèn on neixin aquestes colles.
1: Doncs visió optimista d'aquest creixement. Companys, fa poca estona que s'ha acabat l'actuació a Pierola amb els moixiganguers d'Igualada i els castellers de Mediona. Els moixiganguers d'Igualada han protagonitzat aquesta tarda la darrera actuació del cap de setmana, com us dèiem, els Hostalets de Pierola.
2: Els de la camisa de color morat han completat el 4-7 amb l'agulla, el 4-8 i el 5-7. Mireia Prat, la cap de colla, en declaracions recollides per Pau Mestre, parla dels plans immediats de la colla.
5: La feina està molt posada cap als castells de nou, La veritat és que tenim un 4 de 9 que, si tinguéssim la gent, és a dir, si ara em dius que la setmana que ve som 250 persones, doncs es pot portar a Reus. Crec que és un castell que es pot rodar moltíssim i molt enfocats a això, a perfilar el 3 de 9, que li hem fet alguna, li hem donat alguna volta, i treballant la Torre de Nou en Forro i Manilles, que això pues, no és cap secret, que ho estem treballant i amb ganes d'aquesta setmana i les properes de ser moltíssima gent per posar Manilles, per posar-hi quins i anar investigant aquest castell.
2: Per la seva banda, els castellers de Mediona han completat el 3 a 7, el 5 de 6 i el 3 a 6 amb l'agulla.
6: Aguanta'm per la feina, ja.
1: I aquest migdia, el Tres Rondes ha estat al barri barceloní d'Horta amb els castellers de Barcelona, els marrecs de Salt i els Sagals d'Osona, a plaça Pilar de Quatre dels nous castellers d'Horta en la diada del seu bateig. Els castellers de Barcelona han protagonitzat una acceleració després de les vacances d'estiu amb l'estrena del 5 de 8 per partida doble.
2: Abans de comparèixer avui a Horta, els barcelonins ja van executar una molt bona actuació divendres a la Festa Major del Poble Nou amb el 5 de 8, la Torre de 8, després d'un intent desmuntat, el 3 de 8 i el Pilar de 6 carregat, que també és el primer que fan enguany. I aquest migdia, el Parc de les Rieres han sortit de 5 de 8, una catedral lleugera que s'ha descarregat amb aparent comoditat. Tot seguit han tingut més problemes amb la Torre de 8. En un primer moment, l'enxaneta ha dubtat a l'alçada de 15, però la tècnica l'ha esperonada a continuar. A la baixada, quan baixaven els més menuts, el folre ha hagut de parar una sèrie de rebregades a quarts que fins i tot en algun moment han fet perillar l'estructura. A la tercera ronda, els de la camisa vermella han desmuntat un 7 de 8 amb l'entrada d'osos que no presentava unes mides adients. En repetició, han desistit tornar-lo a provar i han completat un 4 de 8 ben quadrat, prova del de 9 pisos que hauria d'arribar a la Mercè o al concurs. Al final de l'actuació, el Tres Rondes ha parlat amb el cap de colla Gabriel Puig sobre els plans de cara a les dues actuacions de la Mercè.
7: Sobretot fer el 5 de 8 com l'hem fet, que portem fent una feina molt bona a l'assaig i això hem demostrat a plaça. Hem fet dos 5 de 8 maquíssims i que ens donen empenta pel que ha de venir cap al futur.
2: Ara ja us acosta el cicle de la Mercè, les dues actuacions, el 24 i el 27. Ganes de fer un pas amb Castell de Nou?
7: Totalment. Vull dir, la feina feta està a l'assaig. Amb el 5 de 8 demostrem que tenim una estructura sòlida. Ara toca que no ens puguin els nervis i poder anar a la Mercè a màxims.
2: 3 de 9 seria l'objectiu?
7: Jo crec que aquest ha de ser el que té més números a arribar. Veurem, nosaltres no renunciem a cap castell fins a l'assaig abans.
2: I el concurs de castells, que a més sortiu en primera posició, la idea aniria per fer la tripleta màgica?
7: Sí, poder ser, evidentment, això és l'objectiu de temporada, diria jo, poder fer la tripleta màgica i si pot ser més d'una vegada, doncs millor. El concurs és un escenari molt bo per poder fer això, sobretot a nivell de gruix, que és un dia que mai ens falta gent.
1: A Horta, com us dèiem, els castellers de Barcelona han compartit l'actuació amb els marrecs de Salt i els Sagals d'Osona. David, com els hi ha anat?
2: En la segona actuació després de les vacances, els marrecs de Salt han aprofitat per rodar el 4 de 8, la Torre de 7 i el 5 de 7, tres estructures ben executades i que presentaven alguns canvis. El cap de colla, Pau Caravaca, ha parlat pel Tres Rondes de les intencions de la colla de cara a la jornada dissabte del concurs de castells.
8: Hem complert objectius. De fet, venim de la setmana passada a fer clàssica a Olot i avui, amb algunes baixes de troncs, hem decidit doncs, rodar el 4 amb canvis, rodar el 5 de 7 també amb alguns canvis per donar una mica d'aire, rodar gent i consolidar aquesta Torre de 7, que ja hem pujat un pis, però de seguir agafant confiança, per tant, contentíssims.
2: Com ha de ser el canvi previ al concurs de dissabte?
8: Doncs primer de tot ser molta gent assaig, però l'objectiu principal és repetir l'actuació de Sant Jaume, 5 de 8, Torre de 8 i 7 de 8, i això ens passa per l'actuació que tenim abans de Sant Julià, on portarem el màxim que puguem portar-hi per preparar i escalfar motors per aquest concurs, on ho donarem tot.
2: El Castell de Nou pot arribar al concurs?
8: El Castell de Nou l'estem treballant, estem fent molt bones proves, sobretot de 3 de 9, perquè és el castell que a nivell de volum de gent ens permet treballar millor.
2: Els Sagals d'Osona, també en el segon compromís, després del parèntesi estival, han aconseguit portar el 4 de 8 a la segona ronda. També han completat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla sense cap contratemps. El cap de colla, Sergi Rifà, ha explicat el Tres Rondes que treballen per tenir a punt el 7 de 8 al concurs de dissabte.
9: Tot just la segona diada que fem al segon tram i a Barcelona, bueno, sempre ens costa una mica arrossegar gent, tot i així hem pogut fer el 4, una mica treballat, però hem aconseguit i una molt bona actuació per part nostra.
2: Ara ja mirant cap al concurs, encara teniu alguna diada, però Quines han de ser les intencions de cara al concurs de castells?
9: Sí, doncs consolidar aquests castells de 8, tant el 3 com el 4. El 3 ja és el 6è, que ja en portem 6, i aquest tot just és el segon 4. Consolidar aquests castells. Tenim una actuació a Vilafranca, també, i encarar pues, per un 7 de 8, que l'estem treballant, estem fent bons assajos, i mica en mica aviam si ens arriba per concurs.
2: Concurs 7 de 8, 3 de 8, 4 de 8 seria doncs, el programa, o també treballeu alguna cosa?
9: També estem treballant la torre de 8. Bueno, hi ha diversos castells que poden arribar.
1: Al principi i al final d'aquesta actuació s'hi han pogut veure pilars de 4 de la colla castellera d'Horta. Es tracta d'una nova colla en formació admesa des del mes d'agost per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
2: Són més d'un centenar de persones i es troben assajant a l'escola Safa d'Horta. Encara no compten en camisa oficial. Els padrins són els castellers Esplugues i els castellers de Sarrià. El seu president, Xema Subietas, confia a fer el pas cap als castells a 6 pisos abans que acabi la temporada.
10: Ara mateix estem tancant el calendari per poder fer alguna actuació amb algun intercanvi, i bé, no tenim res tancat encara, perquè ens hem centrat molt en el tema de la diada d'avui. Era molt important, estem creant, o sigui, estem assajant construccions a terra, netes, val? Per fer els castells de 6.
6: Aguanta'm per la feina, ja.
11: 3 rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Raquel Sanz.
13: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
12: Jordi Sorinyac. Sense cap mena de dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
14: 3 rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
1: I aquest dissabte, diada de festa major petita a la plaça del Pou d'Altafulla, amb els castellers locals acompanyats de les joves de Valls i els xiquets de Reus. La colla jove s'hi va descarregar els dos bàsics de 8, el pilar de 6 i el segon 2 de 8 de la setmana.
2: Ara sentirem Francesc Inglés, cap de colla dels Diables Vermells, en declaracions al 3 rondes recollides per Pedro Sorio. Inglés comença explicant les conseqüències del cap de setmana llarg.
15: I amb un pont pel mig, doncs, bueno, hem fet per la gent que hem sigut, i després hem aprofitat doncs, per fer rodatge d'alguns castellers i treure-li suc de la llada doncs, amb aquest 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 8 en forro i pilar de 6.
16: Pilar de 6 amb uns camps que són de futur, de futur.
15: Bueno, els pisos superiors sempre s'han d'anar treballant per tenir doncs, el recanvi. Lògicament, la canalla va creixent i llavors s'han doncs, d'anar treballant els recanvis doncs, per poder mantenir el nivell del pilar.
2: Els castellers d'Altafulla hi van descarregar les seves millors construccions de l'any, el 3 i el 4 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Maria Morell n'és la cap de colla.
17: Valoració superpositiva, estem supercontents i orgullosos de la feina que hem portat avui a plaça. Al final és un reflex del que treballem al pati d'assaig i poder-ho descarregar estem supercontents i més fer-ho a casa nostra.
2: I els xiquets de Reus, afectats també per baixes, hi van fer el 5 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7. Marina Bertran és la cap de colla.
18: Hem rodat poms diferents a dalt, ens ha servit per rodar canalla, per rodar possibles recanvis per si fessin falta. Vull dir que ha tingut la seva utilitat també avui. Ens agrada molt actuar aquesta plaça nosaltres, la veritat.
1: És el més destacat del cap de setmana casteller, que encara ha tingut més resultats a plaça. Comencem avui a Terrassa, diada accidentada de l'avi Miró, el Raval de Montserrat, que ha acabat amb només dues rondes.
2: Les quatre colles a plaça han decidit donar per finalitzada la seva actuació perquè amb la caiguda del 4 de 8 dels anfitrions la diada s'ha aturat gairebé una hora i s'hauria allargat excessivament. Els castellers de Terrassa hi han fet un intent de 4 de 8 i han sortit de plaça amb el 3 i el 4 de 7. La jove de Barcelona hi ha fet el 5 de 7 i el 3 de 7, els castellers de Castelldefels, els dos bàsics de 7 i els de Berga, el 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla.
1: I també hi ha hagut castells a places com Collbató, Caldes de Montbui o Vallvidriera.
2: Destaquem a Collbató, castells bàsics de 7 dels castellers d'Esplugues, el 5 de 7 dels d'Esparreguera i el 3 de 7 de Mediona. A Caldes de Montbui, bàsics de 7 de la colla local i dels castellers de la Sagrada Família i castells de 6 dels matussers de Molins de Rei. I de dissabte destaquem el 4 de 8 dels nens del Vendrell a la Sagrada Família, coincidint amb els actes del centenari de l'agrupació penedesenca. A Vallvidriera, bàsics de 7 de la jove de Sitges i dels Castellers de Sarrià. I a Bèlgica, 3-5 dels Mànequins de Brussel·les i 3-7 Torre de Sis, 3-6 amb l'Agulla i estrena del Pilar de 5 que ha quedat encarregat dels Castellers del Foix de Cubelles. Joshua Moreno, el cap de colla en declaracions a Lolo García per el 3 rondes.
19: Es nota les hores d'assaig i es nota sobretot haver portat aquest 3-7 per diverses places i la confiança que li teníem en aquest castell de poder-lo portar 1.400 quilòmetres és gràcies a aquesta confiança, a aquest treball conjunt.
1: Això és gairebé tot el que ha passat. Castellera vam parlar en aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Destaca l'actuació dels Castellers de Barcelona amb l'estrena avui a Horta del 5 de 8 i divendres del Pilar de 6 carregat. Iruna, eres, com m'he dit abans, a Horta, participant amb la teva colla, els Marrecs de Sal. Com has vist els barcelonins?
3: Sí, ostres, molt bé, i més de poder repetir aquest 5 de 8, no?, que just estrenaven el divendres. La veritat que s'ha vist un 5 molt i molt maco, amb un 3 molt lleuger, que no acostumen a ser així, no?, els 5 de 8, però li han trobat aquesta fórmula i els hi funciona molt i molt bé. Realment no semblava el segon. Sí que el David també ho ha comentat, no?, la torre molt, molt treballada, però bueno, es veu que també mentalment hi són, no?, perquè si no haguessin tingut moltes més dificultats per descarregar-ho, que déu-n'hi-do la feina que han tingut. I llavors, llàstima, el 7 de 8, que no els hi ha pujat massa bé, i han volgut acabar amb el 4 de 8.
1: La Iruna Eloi diu que els Castellers de Barcelona hi són. Jo diria que és una colla que gairebé sempre hi són.
4: Són regulars. Evidentment, en tenen puntes en les seves temporades, però quan sembla que diries on, a les alçades de temporada que estem a veure Castellers de Barcelona, se'ls hi apropa la Diada de la Mercè i és el moment de dir, escolta, traiem tot el que tenim. I, evidentment, la garantia, pel que he vist, de vídeo així del 5 de 8, molt maco. Molt maco, i per tant, doncs ara l'objectiu del castell de nou per ara per la Mercè, doncs jo crec que sí que acabarà sent una realitat.
1: David, això que diu l'Eloi, la degana de la capital 3 de 9 a la Mercè i pel concurs 4 de 9.
2: Sí, en principi, a les dues diades de la Mercè hi aniria el Castell de Nou. El 24 de setembre hi ha la Diada de la Mercè de colles locals. El 27 de setembre la de Mercè històrica, al costat dels Minyons de Terrassa i els Castellers de Barcelona. En principi plantegen aquesta estrena del 3. Es parla també fins i tot del 4 de 8 amb l'Agulla. I de cara al concurs de castells, que a més els Castellers de Barcelona obriran plaça, doncs la idea és fer la tripleta màgica. Els Castellers de Barcelona, que important que abans de la Mercè hagin descarregat, i a més per partida doble el 5 de 8, que ja el volien fer abans d'anar-se'n de vacances. A Màrtirs era un objectiu, però al final l'han hagut d'ajornar fins al setembre, i amb molt, molt positiu pels barcelonins haver fet la catedral.
1: Enguany, Iruna, registres i ventall de castells molt semblants, a hores d'ara, entre Barcelona i els Marrecs. Ara escoltàvem el Pau Carabac, el cap de colla dels gironins. Us esperareu al concurs pel castell de nou, pel 3 de 9?
3: El concurs, tenim molt clar que anem a repetir l'actuació de Sant Jaume amb el 5 de 8, el 7 de 8 i la Torre 8 amb folre. El 5 i la Torre els hem fet en una ocasió aquesta temporada, llavors no sé si serem capaços de fer-ho abans, que tenim l'actuació Sant Julià, llavors el lloc és el concurs. I com ha dit, el castell de nou s'està treballant, no és objectiu pel concurs. Anem fent feina de formiga, necessitem molta gent a l'assaig, les proves són bones, però arribarà quan hagi d'arribar.
1: Sent realistes, potser ens haurem d'esperar a Sant Narcís.
3: Jo crec que sí, però tampoc es descarta. Estem fent bona feina. No és l'objectiu.
1: A plaça, bona actuació dels Segals, amb el 4 de 8 fora de casa, i feina de 7 de 8 i torre de 8 pel concurs. A 7 torre i 3 de 8 pel concurs, dues estrenes dissabte a Tarragona, a la de la Torre i del 7, una empresa gegantina.
3: Sí, bueno, i Segals aquesta temporada els va costar una miqueta a l'inici, no?, que van tenir caiguda de 4 de 8, de 3 de 8, just porten 2 4 de 8 ara, però sí que és veritat que estan fent una molt bona recuperació de tot això i el segon tram l'han començat amb molta força. Estan treballant les dues estructures, veurem. Jo penso que és més fàcil segurament que els hi arribi el 7 per la feina que porten feta i perquè ja han rodat aquesta estructura, però veurem.
1: Res més, Eloi, d'aquest cap de setmana, abans de parlar de les actuacions a la Diada Nacional, res que t'hagi cridat l'atenció?
4: No, o sigui, és la consolidació de que arriba el mes de setembre i hi ha hi ha aquell canvi climàtic, per un costat, que aquest també l'agraïm, però també en les colles és el fet de que comences a veure la bandera de quadres allà al fons. I és qüestió de que tothom es vagi col·locant. I els vas veient les colles, cadascuna amb el seu nivell, amb la seva intencionalitat, però que va avançant al setembre i les feines han d'acabar sortint, i ho veus. Vas veient com tothom despunta per aquí, despunta per allà. M'agrada el tram final.
1: Iruna, per acabar.
3: Bueno, s'ha de dir que avui que canviés el clima a Horta no s'ha notat, perquè feia moltíssima calor, quasi de mes d'agost, eh? I res, bueno, és un cap de setmana, m'ho heu dit, amb moltíssimes actuacions, però complicat perquè és un pont i bueno, nosaltres mateixos ens ha costat molt avui poder mobilitzar gent. Llavors també valorar tota aquesta feina de mobilització en un pont on hi han hagut baixes, tothom ha hagut de fer canvis i rodatges.
1: D'això se n'ha queixat gairebé tothom, eh? Ara sí. Ho sentirem.
11: Segona ronda.
1: El Pla de la Seu de Tarragona va ser divendres un dels escenaris més destacats a les actuacions per a la Diada Nacional, amb estrenes destacades dels Matalassers i, especialment, dels Xiquets del Serrallo, que van carregar el primer 2-8 del seu historial.
0: Els Xiquets del Serrallo, que estan a punt de col·locar l'acotxador. Atenció, un peu, l'altre acotxador col·locat. El poden carregar els Xiquets del Serrallo. Atenció, només queda aquest trilanxaneta. Queda molt poc perquè el puguin carregar. Només una mica més, els Xiquets del Serrallo carreguen el 2-8 a la via de l'11 de setembre. Primer folre de la seva història. Els Xiquets del Serrallo que carreguen per primera vegada en la seva història el 2-8. 11 de setembre del 2026, nou pas endavant dels de la camisa blau marí, dels del barri mariner de Tarragona.

0: Una actuació que, en qualsevol cas, va reconfirmar el gran moment que viu la Tarragona castellera amb quatre colles en superació constant.
1: Els Xiquets de Tarragona van poder afegir el primer 5 de 8 descarregat al seu repertori de la temporada, que van fer al costat del 7 de 8 i el 4 de 8. I la colla del barri Mariner, que va esdevenir la notícia del dia, el 2 de 8, en aquest cas carregat i, com dèiem, el primer del seu historial. Els serrallencs també es van anotar el 5 de 7 i un altre 4 de 8. L'actuació més destacada al Pla de la Seu va ser, com era d'esperar, de la jove, amb l'anomenada tripleta vilafranquina, completada amb el pilar de 7 descarregada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau van ensopegar amb el 4 de 8 amb l'agulla, que van deixar encarregat i es van apuntar el 3 de 8 i el 4 de 8. Al final de la diada van parlar amb els caps de colla de les quatre agrupacions. Ara sentirem per aquest ordre un dels homes més satisfets del dia, Josep Maria Gaia del Serrallo, Roger Budesca dels Matalassers, que també va sortir satisfet de plaça per l'estrena del 5, Gina Fort de la jove de Tarragona, que confia en el seu moment de forma, i David Lobo, de Sant Pere i Sant Pau, que entén les circumstàncies del 4 amb l'agulla.
2: Teníem amb el 2, el teníem molt preparat i teníem moltes ganes de portar-lo avui per no ajuntar-ho tot com aquí que va a Santa Tecla, però bueno, avui ens hem tret aquell nervi de plaça que desconeixíem encara, l'hem aprofitat, hem treballat, ara mirarem segurament vídeos per rectificar els dos puntets que crec que aquí hem de rectificar perquè la tecla puguem descarregar de totes, totes.
3: Teníem ganes de treure'l, feia dies que l'assajàvem, hem tingut que fer canvis obligats a l'estructura per lesions, i avui veníem amb ganes, amb la il·lusió, era el castell important per portar avui, i hem tingut un petit intent d'esgotar el primer que hem fet, pels nervis i tot el que comporta, però el segon hi ha anat a fondo i ha sortit bé.
4: Veníem d'una setmana totalment de descans i de vacances, hem tornat, dimarts vam fer un molt bon assaig, dijous també la vam fer i avui era, sabíem que volíem fer tripleta a Vilafranquina i hem vingut a fer això, que són els castells que ens interessen i que vagin rodant.
5: El plat fort de la jornada passava per tornar a fer el 4-8 amb l'agulla. El 4 ha estat treballat en tot moment, també realment estàvem no buscant però sí esperant que alguna de les edicions doncs, ens donés més guerra, vale, del previst. Vale? Així és un castell de màxima dificultat per nosaltres i tampoc és natural del tot resoldre'l sense patir en cap moment.
6: I ens movem per la feina, Gerard.
0: I també al migdia de la Diada Nacional, el Tres Rondes va ser la tradicional actuació en commemoració del 1714 al bord de Barcelona. Diada castellera conservadora de les tres colles que hi van participar, els castellers de Vilafranca, els capgrossos de Mataró i la colla jove de Barcelona. Els verds, tot just tornats a les vacances post-Sant Fèlix, van protagonitzar el millor castell que s'hi va poder veure, el 4 de 8 amb l'agulla. Els verds estan pendents de l'actuació que tindran d'avui en 8 a la plaça de la Font de Tarragona, al costat de la Vella, la Jove i els Xiquets de Tarragona, on després ho sentirem, volen dur el castell de 10.
1: Al Born, els verds van acompanyar el 4 de 8 amb l'agulla del 3 de 8 i el 4 de 8, aquest prova de 4 net, i van acabar l'actuació amb el pilar de 7. Castell sense problemes pels penedesencs, com també els que hi van executar els capgrossos de Mataró per aquest ordre, 3 de 8, 7 de 8 i 4 de 8. Els anfitrions, la colla castellera Jove de Barcelona, van tornar a aparcar el 4 de 8 al seu valor màxim del 2026 i van enllestir les 3 rondes amb el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Al final de la diada, els tres caps de colla, Àngel Grau dels Verds, Àlex Dorda dels Maresmencs i Marc Serra dels Sant Andreuencs, van parlar pel Tres Rondes.
7: La colla està bé, avui tornàvem de vacances, encara tenim gent que ha aprofitat aquest pont llarg per marxar, però bueno, també ens va bé tenir aquest tipus d'actuacions. Avui hem pogut estrenar un aquí en el 3 i també hem fet aquesta prova de 4 de 9 nets sense el pis de terços, que també ens interessava bastant.
8: Aquest 4 de 9 net que ja durant tota la temporada el treballeu i gairebé en algun moment te l'heu tingut a punt, ara torna a estar en aquell moment de sortir a plaça?
7: Bueno, no sé si està a punt de sortir a plaça i no sé si també és el moment de cara a sortir a plaça, perquè potser el concurs no sé si el necessitarem aquest, però sí que l'hem de tenir treballat per si ens fes falta. Però bueno, anem treballant, anem canviant peces, el anem girant i a veure si trobem aquest encaix que des d'aquell dia de la caiguda havia anat molt, molt bé. I aquell dia de la carguda, mentalment, doncs, vam deixar de creure-hi i ara hem de tornar a recuperar una miqueta totes aquestes sensacions.
9: Sensacions boníssimes. Havíem d'anar fent, és com una escala, això, i havíem de fer un passet a passet, i avui hem pogut fer dos passets, no?, amb aquest 3 de 8 i amb aquest 7 de 8. La setmana passada el 7 ens va donar moltes sensacions, vam decidir apretar una miqueta més, l'objectiu era fer el 3 i el 4 de 8, és el que hem fet, i haver-lo pogut acompanyar amb aquest 7 de 8 ens encarrila molt bé aquest segon tram i per encara aquest concurs.
10: A veure, és una diada que podem estar contents sent la segona del tram, perquè hem arrossegat més gent que l'anterior, cada cop ens hem trobat més també més volum de castellers al local, a les places, i al final també ens serveix per això, per treballar els castells amples de 7. Ens hauria agradat apretar una miqueta més, portar el 4. Hem tingut una setmana una mica convulsa amb una caiguda que ens va perjudicar una miqueta per la canalla, però bueno, al final hem volgut ser una mica més prudents. Tenim encara bastantes diades i res, després ja Poble Nou, ja sí que a veure si podem ja portar castell de 8.
11: Que aguanteu aquí la mira més forta!
0: A priori, l'actuació que despertava més interès de la Diada Nacional era la que van protagonitzar la vigília, la plaça del Blat, les dues colles dels Xiquets de Valls, una actuació que va tenir com a construccions més destacades els pilars de 8 completats per les dues agrupacions. I una diada on la Colla Vella no va poder evitar tenir un altre ensurt que, en principi, no hauria de tenir conseqüències. La Vella va deixar en intent el 4 de 9 amb el Pilar, que va caure quan les sisenes ja es disposaven a sortir-ne. Va ser la cinquena caiguda enguany dels del Portal Nou.
1: S'havia especulat que seria el dia que la Vella podria estrenar el 2 de 8 net i que les joves el tornaria a intentar després que Sant Fèlix li quedés encarregat. Al final, per baixes destacades de castellers o la necessitat de rodar més aquesta estructura al local d'assaig, la bèstia indomable va quedar aparcada. La Vella va sortir de plaça amb un més que correcte 4 de 9, amb el 3 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i per acabar l'espadat de 8. Manel Urbano, al cap de colla, parla de la caiguda del 4 amb el Pilar en declaracions de tres rondes.
12: Era el millor plató amb el Pilar que havíem fet fins al moment, vull dir que fins a carregat bé certes mides correctes, corregint alguna de les coses que ens havien passat. Al final se'ns ha anat per un altre motiu que no és el que ens havia passat les últimes vegades, no? Castells grans, pot ser una mica d'error per part meva de no transmetre la importància de la diada o de que hi hagués tot el que hi havia d'haver dalt dels castells. I al final és això, no? Quan planteja una diada una mica per no de no màxims, doncs sembla que hi ha un punt massa de relaxació, no, de relaxació, no sé, o que no estem al 100% a tot arreu i potser poden passar coses d'aquestes.
0: La Joves també va sortir de plaça amb els dos bàsics de 9, el 2 de 8 i el renovat Pilar de 8, construccions executades amb correcció.
1: Descartada la possibilitat del 2 net i el 2 de 9, aquest últim una intenció clara abans de l'actuació, els del carrer d'en Gassó van completar les rondes amb el 2 de 8, un castell menor per a ells, però que els serveix per treballar un objectiu ambiciós, el 2 de 9 sense manilles, que podria arribar al concurs. Francesc Inglés, al cap de colla, en declaracions al tres rondes.
13: Per circumstàncies X, doncs no hem pogut fer una actuació que ens havíem plantejat, anàvem gent i teníem com a objectiu doncs, fer el 2 de 9 en forro manilles. Havíem mobilitzat gent per poder-lo fer a segona ronda, però no ha pogut ser per ja dic, circumstàncies X de castells, que passen de vegades. Però bueno, hem pogut acabar amb un pilar de 8 al segon de la temporada.
0: I com sabeu, d'aquí 8 dies, 4 d'aquestes colles, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Tarragona compareixeran a la plaça de la Font, a Tarragona, per Santa Tecla, diada del primer diumenge de festes. Veurem com van els assajos d'aquesta setmana, però a priori totes quatre colles hi volen anar a màxims i sense oblidar que serem només a dues setmanes de la gran final del concurs a Castells.
1: Als altres rondes hem parlat aquesta setmana amb els quatre caps de colla d'aquestes agrupacions per saber quines intencions tenen per diumenge que ve a Tarragona. A priori, el castell més ambiciós que s'hi provarà serà el 4 de 10 per part de la Colla Vella. Escoltem Manel Urbano.
14: Primer diumenge de festes, una diada que planteges amb alguna estrena o com a mínim per poder descarregar el 4 de 10 que vas carregar a Vilafranca i estrenar el 2, és el que es comenta.
12: Bueno, el del 2 de 8 l'estrenaré quan estigui, o sigui, no busco, o sigui, no el precipitaré, d'acord? L'estem fent bé, està ben a l'assaig, però és un castell que va al seu ritme, no sé quan el podrem estrenar, no sé si l'estrenarem abans del concurs, no ho sé, que sí que seria, hauria de ser un objectiu és el castell de 10 per a Tarragona, però bueno, també dependrà una mica de com vagin els assajos.
1: L'altra colla convidada, els castellers de Vilafranca, també volen dur a Tarragona els 10 pisos, tal com confirma l'Àngel Grau.
15: De diumenge en 8, primer diumenge de festes a Tarragona, el programa que t'agradaria portar a la plaça de la Font inclou un castell de 10, per exemple?
16: Sí, jo vaig dir la colla l'altre dia, però també dependrà de la gent que siguem capaços d'arrossegar i de, sobretot dels assajos d'aquesta setmana, però sí que m'agradaria fer el castell de 10 i llavors treballar pensant molt de cara amb el concurs, que és l'altre objectiu ja proper, però crec que anar a Santa Tecla també es mereix apostar-hi fort i anirem a totes, però també et dic, eh? També hi ha aquest 9 de 8, que si volem fer el 9 de 9, ha d'entrar amb alguna diada, i no sé si entrarà per Santa Tecla, Sant Miquel segur que entra, i a veure què.
15: I estem parlant de fer el 4 de 10 de la temporada, o de reintentar el 4 de 10 per descarregar abans del concurs?
16: No ho sé, m'agradaria descarregar el 4 de 10 abans del concurs, m'hauria agradat, però també hem de ser conscients del que et deia, no? Que hem d'arribar al concurs amb garanties, i que si no el veig clar el 4 de 10, tindrem 15 dies encara per treballar-ho.
1: I pel que fa a les dues colles locals, la jove de Tarragona Atenció també aposta pel Castell de Déu. Gina Fort, la cap de colla, considera que arriben a la festa major amb la forma desitjada.
4: Jo crec que arribem tal i com volíem i com ens haguéssim volgut somiar algun dia. Llavors, ara hem de veure quin castell va, això és cosa de la tècnica, encertar quin castell volem portar el primer diumenge, quins castells volem portar a Santa Tecla, mirar bé quina és la logística i a partir d'aquí els castells que hem fet els hem de repetir i els volem fer a Tarragona, creiem que Tarragona ho mereix i veurem si pot sortir també algun 9 de 8 o el què.
1: I els xiquets de Tarragona, possible objectiu, tripleta màgica, ho confirma Roger Budesca.
3: Pot ser, sí, és probablement el que portarem, veurem, a veure com va la setmana, a través del Tarragona per allà, veurem si és el diumenge de la festa, si és el dimecres, però al final el que estem treballant són aquests 5 castells, podríem dir, per tant, d'allí sortirà la diada.
0: De les actuacions, doncs, a la Diada Nacional, destaquem la de Vigília a Valls, la de l'11 al Pla de la Seu de Tarragona i a tot estirar també la del Born a Barcelona. Iruna Eloi, comencem per Tarragona amb l'estrena del 2 de 8 dels Xiquets del Serrallo i del 5 de 8 dels Xiquets de Tarragona, dels Matalassers. Sorpresa especialment en el 2 del Serrallo, que enguany no només han descarregat per primer cop el 3 de 8, en tenen dos, sinó que han fet l'aleta per primer cop en un castell folrat, en el 2 de 8. Deia sorpresa. Tan sorpresa, Eloi?
17: És que sembla que no tinguin aturador. És a dir, és una colla que ha viscut durant molts anys dels castells de set i que, de sobte, han entrat en la dinàmica de vuit i, amb tan poc temps, repetir el 3 de 8, el 4 de 8, ara carregar el 2 de 8 en forra... Clar, això són d'aquelles dinàmiques...
0: Després de 10 dosos de set, em sembla, no?
17: Sí. Molts. I això és... És aquella dinàmica que et fa que els reptes que els veus com a molt majúsculs els veus una mica més assequibles, la psicologia de la colla va en augment, portes gent a l'assaig. Jo vaig tenir l'oportunitat de passar la tarda per fora del local i, vaja, era...
1: Sempre és una festa al Serrall.
17: Era una autèntica festa. Recordo que vaig baixar el vidre del cotxe, els vaig felicitar i vaig ser correspost per molta gent de també aplaudir això, no? És lògic, lògic. Però, vaja, és la feina que han fet aquest any és increïble. Eh?
0: Una evolució a tota velocitat, Iruna.
18: Sí, van fletxats, no? I es veu aquesta temporada que es van proposant reptes i, no, deia sorpresa. Jo, mi sorpresa, ja no em sorprèn res, perquè ells ho anuncien i ho porten a plaça, no? I van tinguent aquesta solvència, com comentàveu, amb els castells de vuit, que a més els fan ben fets, no? Que els Serrallo els havien vist treballar amb molta èpica, els castells, i aquest any sembla que amb moltes construccions l'estan perdent, llavors s'estan agradant i es veuen forts per poder anar assolint tots aquests reptes. I tu, si tens la gent i et veus d'aquesta manera, no hi ha res que t'aturi.
0: Ja no ens sorprèn res en els castells, és veritat, però atenció perquè pel concurs hi portaran segurament aquest 2 de 8, si van sortir indemnes ahir el dia l'11 de setembre, vull dir, al Pla de la Seu, però sense atenció descartar el 5 de 8. Déu-n'hi-do, això sí que també seria una altra sorpresa.
17: És increïble.
18: No, és que, sí, amb això es planten al capdavant, quasi, de la classificació del concurs, és que és increïble.
17: Si ho arriben a assolir, és increïble, com diu la Iruna, no? Però per mi el detall important és que a Serrallo els intents de trencar el seu sostre sempre venien pel dia de Santa Tecla. I aquesta vegada es planten el dia de Santa Tecla amb els deures fets. No han de fer més que consolidar el que ja han vist, ajuntar-ho, i si encara volen afrontar algun repte majúscul més, doncs, escolta'm, endavant.
0: No sé, la dificultat principal que tindran és potser aconseguir prou pinya, no?, per aquests dos castellassos, perquè tècnicament han demostrat que l'evolució és fantàstica, però sí que poder el gruix per fer tu en solitari aquests castells encara no ho tenen del tot resolt.
17: Perdona, Irona, endavant.
18: No, que, o sigui, ara tenen actuació aquí a Tarragona, que jo penso que tindran tota la seva gent i més, i llavors l'altra oportunitat al concurs encara més, a més, a la jornada de dissabte, que hi ha com molta germanor, no crec que el gruix de gent sigui un problema. Jo penso que amb aquesta enxufada que porten els assajos, la gent també els hi respon.
17: Cap aquí volia apuntar jo també això, eh? De dir, el concurs de dissabte és, no direm dia de germanor, no, però sí que hi ha molta solidaritat entre colles de mirar d'ajudar-se. I el dia de Santa Tecla jo crec que hi haurà camises d'altres colles que els hi aniran a donar un cop de mà.
0: L'evolució tècnica d'aquesta colla és evident. El David Prats abans m'explicava la seva teoria. La part de la justificació de com ha anat aquesta evolució.
1: Sí, els xiquets del Serrallo, sobretot, s'han nodrit de gent dels Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili, també una colla que ha estat revelació en els últims anys en el panorama universitari, i molta gent que ha acabat formant part d'aquesta colla s'han anat després amb una colla convencional com són els xiquets del Serrallo, que en els últims anys han experimentat un augment de, sobretot, molta gent jove.
0: Escolta, si les coses surten bé, com diu l'Eloi, després hi ha aquestes festes, no?, al barri del Serrallo, doncs, escolta, és el reclam perfecte per una colla de castells, eh? Escolteu, pas endavant també dels xiquets de Tarragona amb el 5 de 8, molt més previsible, poder aquesta evolució de temporada dels de la camisa ratllada, una evolució més natural per aquesta colla, han registrat un canvi important també en relació amb aquestes últimes temporades, un canvi, no sé si més tècnic que mental o més mental que tècnic, de tota manera, és clar, recullen la feina d'aquestes últimes temporades també amb el Roger Pairó.
17: Mentalment o tècnicament els percentatges no te'ls sabria dir, però que sí que aquesta colla ha deixat enrere aquell patiment, aquella mala factura dels castells, i finalment se n'han sortit, i els hi veus la mentalitat amb la que hi van, aquest creixement progressiu, i que van consolidant tot aquest seguit d'estructures, els xiquets, ells encara voldrien estar més amunt, però si aquest objectiu de fer la tripleta el proper diumenge amb 3 de 9, 4 de 9, 5 de 8, si això ho assoleixen, hòstia, finalment recuperen el lloc d'on no haurien d'haver marxat mai.
0: Irona, la tècnica depurada és imprescindible per fer castells, però també la mentalitat, com en qualsevol activitat. Si no hi ha mentalitat, no es fan els castells.
18: Sí, totalment. I jo penso, xiquets de Tarragona, que el volum de gent i la tècnica fa molt de temps que ho tenen, no? I és algo que s'ha de polir més o menys, però que ja és una colla que es sap el manual de com arribar a fer aquests castells, no? Jo potser sí que li veig més aquesta part mental, la diferència, i sobretot perquè han tingut intents desmuntats aquesta temporada, no? Abans dels 4 de 9 n'han fet algun intent desmuntat i llavors l'han descarregat. Uh-huh. I abans, en temporades anteriors, aquests intents desmuntats els deixaven com molt tombats, no? I els hi costava molt remuntar. I aquest any, vull dir, ara amb el 5 de 8 mateix, no? Primer vam fer un intent desmuntat, sí. I després, ostres, no, tornem-hi i el fem, perquè mentalment estem forts per fer-lo, no? Que a vegades és molt complicat sobreposar-te a un intent desmuntat.
0: Aquestes últimes temporades suposo que hi havia això que deia, un cert bloqueig mental també, perquè de sobte ara no n'ha après a fer castells tampoc. Aviam, es pot millorar un castell en l'alineació, però vaja, els castells ja els sabien fer. A Valls, a la vigília de la Diada, actuació de les dues colles i un bon resultat a plaça, però també, escolta, cinquena caiguda de la colla vella. Us preocupa? Segons el Manel Urbano, no va saber, diu ell, transmetre la importància de la Diada i potser hi va haver una certa relaxació. No sé si ha acabat de trobar la paraula, Manel.
17: Mm-hmm. Bueno, la colla vella, clar, jo el que diria és, si mirem la dada en fred, és la cinquena caiguda. Mm-hmm. I això donaria molt a reflexionar. Per què la colla vella no és capaç d'aguantar una dinàmica de moltes setmanes seguides amb zero caigudes? No, això acaba passant. El que sí que hem vist és que en les quatre anteriors, i suposo que en aquesta cinquena també, perquè la caiguda va ser força neta, veiem que acte seguit, a la següent plaça, a la següent diada, es refà, torna a fer grans castells, i allí com si no hagués passat res. És a dir, no ha tingut una transcendència de dir, on dia ara veiem una colla vella dubitativa, una colla... No, és una colla que continuarà tirant endavant, no? I pel que fa a la colla joves, doncs, potser la colla que més clarament havia apostat, perquè en declaracions el diumenge anterior a Montblanc ho havia dit, de que el 2 de 8 havia d'anar a la plaça del Blat. Una actuació amb dia laborable tarda, encara que sigui vigília de festiu, sempre hi pot haver aquell petit percentatge de gent que pot estar treballant.
0: Hi ha baixes significatives, els seus troncs, que es feien els castells que van fer.
17: I si això... També la mida de la pinya es va veure, que no era aquella gran pinya que porten ells, i després, doncs, bueno, la vigília de pont, tres dies llargs, això, doncs, crec que les dues colles van fer exactament el que havien d'haver fet. Es rumorejava molt que aquest 2 de 8 sense folre podien tornar a aparèixer a banda i banda de la plaça, però conservadorisme, tothom és molt conscient del que ve per endavant, dia de la Mercè per les joves, el diumenge primer de festes a tocar ja de la Colla Vella, ei, esperem-nos.
0: I Runa, arran d'això que comenta l'Eloi, la Vella cau avui i la setmana que ve et fa la millor actuació de la temporada. Potser que sí que té una certa raó el Manel Urbano, que tots plegats no n'eren conscients del que havien de fer allà. Vaja, no sé si hi havia una certa relaxació, o ell no va saber transmetre la tensió que necessita una colla per fer un castellàs com és un 4 de 9 amb el Pilar.
18: Sí, potser aquest punt també de relaxació, no?, d'un castell que ja s'ha assolit aquesta temporada, no ho sé, bueno, el que hem anat comentant, no?, un pont, gent fora, segur que tens algun canvi en alguna posició, i en Manel ho ha anat repetint moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, que a vegades no han sabut o planificar o donar la importància en una actuació o posar el pes en una altra, no?, i llavors han tingut aquestes caigudes, però subscric tot el que ha dit l'Eloi, que és que tot això després no els condiciona a sortir a la següent plaça i com si no hagués passat res.
0: La colla joves també...

0: no arriscar pel que ha de venir.
1: I abans del concurs, no és el cas de la colla Joves, però sí de la colla Vella, escoltàvem el Manel Urbano, 4 de 10 podria ser un objectiu, tenint en compte sempre com vagin els assajos de la setmana. 4 de 10, segurament 4 de 9 net, aquest castell que fan com si fos el 4 de 8. Els castellers de Vilafranca, ja escoltàvem l'Àngel Grau, jo crec que 3 de 10 serà l'aposta final i el 9 de 8, perquè els interessa també tornar a la fe pel concurs. La Jove de Tarragona, potser també el 3 de 10 al costat d'aquestes colles, i vés a saber si ha arribat l'hora de redreçar el 4 de 9 amb l'agulla i els xiquets tripleta màgica. S'espera Iruna un primer diumenge d'alt voltatge amb les colles, pensant també en el concurs, això sí. Què te n'esperes?
0: Bueno, jo ja ho he dit abans, que ara ja m'espero qualsevol cosa de totes aquestes colles després de tot el que ens estan regalant aquesta temporada. Però bueno, penso, la Vella sempre té aquelles cartes amagades, no?, que t'acaba sorprenent, no expliquen molt el que faran. Llavors, bueno, si li acaben de trobar la fórmula i acabar de perfeccionar el que van detectar Sant Fèlix amb el 4 de 10, jo crec que aniran per aquí, no? I els Verds ja ho han comentat, també poder portar el castell de 10 i el que deia, pues, mirar què poden sumar, no?, que els hi serveixi després també per, si han de tenir recursos pel concurs, poder-los tenir, però bueno, els Verds tenen tantes cartes també amb les que poden jugar que tot pot ser. La Jove, la Gina ho ha dit, poder portar aquests castells de Tarragona que també s'ho mereix, no?, els castells que ja han fet i el castell de 10 que va ser magnífic a Sant Fèlix. I xiquets de Tarragona que han avançat molta feina, perquè ja tenen aquest 5 de 8, tenen el 4 de 9 en folre, llavors si volen fer aquesta tripleta màgica els hi queda acabar de fer el clic que els hi falta amb el 3 de 9.
1: Ho estem dient, s'acosta el concurs de castells i també es comenta la possibilitat que els castellers de Vilafranca hi puguin provar el Pilar de 9, ara que ja el tenen descarregat. Eloi, sí o no, li veus possible a la TAP de Tarragona el Pilar de 9?
2: No.
1: Iruna, tu que ets pilanera.
0: Jo el Pilar de 9 dels Verds, si ells el volen fer, els hi veig fer a tot arreu, pràcticament. No? I si ells ho diuen convençuts, a mi em costaria moltíssim afrontar un Pilar en aquesta plaça, però és veritat que és molt mental i trobar la teva referència o trobar la manera de fer-ho. Han fet Pilars allà dins, no?, en format del 4 amb el Pilar o... Bueno, no ho veig impossible.
1: Doncs escolteu, jo és el que em pensa una persona que em sembla que en sap una mica més que tots nosaltres, que tu no, Iruna, perquè ets molt bona pilanera, però que la resta sí.
3: Però que a mi segur.
1: Això és el que em pensa la Marta Balló, que és la gran pilanera dels castellers de Vilafranca, que el va carregar el 2022 i ara l'ha descarregat al pis de Setens. Ens ho va explicar divendres al Born.
4: Jo veig que el Pilar de 9 el podem fer tot arreu. Nosaltres sí que és veritat que és una alineació que ens agrada molt treballar doncs, amb un punt fixe, més que res perquè facilita una miqueta doncs, el que és l'execució del Pilar. Penso que el concurs també es pot fer. Jo allà l'he fet a dosos, vull dir que de poder es pot fer. Què faria falta? A veure, si es pogués doncs, deixar una mica de lloc buit o que no hi hagués moviment per allà, bé. Si no, amb el que tingués en farem, vull dir que no ho veig. Jo crec que és més complicat. El tema mental de tot el que arrastres del concurs és difícil fer pilars, que no tant el tema de visió, saps?
5: Comentat de posar un domàs a la grada, de posar algun element bueno, davant del pilar, no ho sé.
4: Sí, bueno, molta gent ha comentat diverses coses, però és que a vegades poder poses alguna que et molesti més que t'ajudi, sinó és que si hi ha alguna molt fixa, llavors no ho sé.
5: Però ho veus possible, allà.
4: I tant, és possible tot arreu.
1: La veu de l'experta, per tant, els altres a callar.
6: Tercera ronda.
1: Anem accelerant perquè divendres es va sortejar al Vendrell la posició a plaça i l'ordre d'actuació de les tres sessions a la 30a edició del concurs de castells del 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i el 4 d'octubre a la Tàrraco Arena de Tarragona. Recordem sintèticament, David, què cal saber d'aquestes tres diades?
7: Diumenge 4 d'octubre, 10 del matí a la Tàrraco Arena. Plaça, els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir l'actuació si alcen un castell igual o superior al 4 de 9. El seguiran per aquest ordre Sant, Joves de Valls, Gràcia, Xiquets de Tarragona, Vella de Valls, Sant Pere i Sant Pau, Igualada, Jove de Tarragona, Reus, Capgrossos i Castellers de Vilafranca. Al final del sorteig, el 3 rondes va recollir les impressions de les quatre colles que tenen opcions per endur-se el títol. Escoltem, seguint l'ordre d'actuació signat, Francesc Inglés, cap de colla de les Joves, David Andreu, cap de Pinyes i Folres de la Vella, Gina Fort,

0: cap de colla de la Jove de Tarragona, i Àngel Grau, cap de colla dels Verds.
1: Mira, ara ho estàvem comentant, potser aquest dia, per la particularitat de l'actuació i l'obviat que es comença, doncs una posició intermitja, segon, tercer, és preferible, no? Però, bueno, una vegada tocat el sorteig, entre primer, quart, entre els extrems, doncs m'estimo més doncs, el primer.
2: Sempre és un sorteig, no? Aquestes diades que has d'anar amb aquests castells tan, tan, tan grans, a vegades també l'ordre d'actuació no t'influeix massa, no? Però, bueno, jo particularment crec que a mi m'agrada també més pressionar una mica que no pas ser pressionant.
3: Jo crec que estem molt ben situats i que a l'hora que ens toca actuar també està bé, perquè no ets l'última, però tampoc ets la primera, que fa 2 anys ens va tocar començar primers, i crec que això de despertar-se ens costa una mica, que no hi estem acostumats.
4: Bueno, jo és una mica el que dèiem de Sant Fèlix, també, que són aquelles diades que els castells són tan grossos que tanta fa un tabàs, perquè estan molt clars. Sí que juga al final potser l'última ronda de tirar un castell o no tirar-lo.
0: El dia anterior, la TAP rebrà la visita de 18 colles. Els encarregats d'obrir l'actuació de dissabte, si es plantegen el 3 de 8 a un castell superior, són la colla Jove de Castellers a Sitges. Seguiran per aquest ordre Castellers a Terrassa, Manresa, Granollers, Jove de Barcelona, Lleida, Bordegassos, Xicot, Salt, Espluga, Sagrada Família, Nois de la Torre, Sagal, Serrallos, Sant Cugat, Nens, Castelldefels i Sabadell.
5: Finalment, el diumenge 27 de setembre, 12 prendran part en la jornada a Torredembarra.
0: Els castellers de Badalona obriran la diada si es plantegen un castell igual o superior al 5 de 7. Seguidament actuaran per aquest ordre Mollet, Berges, Perxats, Esquerra de l'Eixample, Cerdanyola, Sarrià, Esparreguera, Figueres, Poble Sec, Caldes i Cambrils.
5: I al marge del concurs de castells, la setmana que ve se n'estrena un altre, de moment al marge d'aquest certamen oficial, a la Bisbal del Penedès, amb la participació de colles de 6 i de 7.
0: Concurs Quarts d'Amunt, dissabte a les 5 de la tarda al carrer del Doctor Robert. Hi participaran 6 colles, Viladecans, Bous de la Bisbal, els Castellers de Mediona, Foix de Cubelles, Castellers del Prat i Castellers de Santa Coloma. Gerard Xofré, un dels responsables de l'organització, parla al Tres Rondes de les intencions de les colles.
6: Parlem d'aquelles colles que s'estan plantejant fer la millor actuació de la seva història. Els Bous de la Bisbal juguen a casa i segur que tenen preparada alguna sorpresa després de la gran actuació que van fer per Festa Major. I després hi han altres colles que, com dic, s'estan plantejant fer la millor actuació de la seva història. S'estan parlant de torres de set, s'estan parlant de sets de set, s'estan parlant de ficar agulles o pilars en estructures bàsiques de castells de 7 pisos. Per tant, veurem una jornada molt maca i molt emocionant.
0: El format d'actuació serà de 5 rondes. El reglament contempla que els castells de 7 es puguin fer en solitari i els de 6 pisos siguin en ronda conjunta.
7: I ens movem! Per la feina,
5: ja. I els Xiquets de Tarragona van celebrar dissabte l'acte del centenari.
0: Ho van fer amb una gala al Teatre Tarragona. La canalla va ser l'encarregada de repassar els 100 anys dels de la camisa ratllada. A més, hi va haver música i propostes artístiques fetes des de dins de l'entitat. El president Melcio Bustos parla de l'evolució de la colla durant aquest segle.
8: El que està clar, el que ha canviat més és el casteller tipus. El casteller que hi havia abans eren remunerats, etcètera, etcètera. Ara el que tenim és un casteller aficionat, que l'objectiu de fer castells és merament una meta o una superació pròpia, i que els objectius no són ni econòmics ni de tant de camises, sinó d'objectius personals en col·lectiu.
0: Un dels moments més esperats a la gala del centenari dels Xiquets de Tarragona va ser l'estrena del nou himne, amb lletra de Josep Pedrals i música de Roger Conesa.

0: Abans d'acomiadar-vos, felicitats als Xiquets de Tarragona per aquesta celebració, una colla emblemàtica, sens dubte, que forma part de la història del món casteller. Res, abans de dir-vos adeu sobre aquest sorteig al concurs, un titular una mica allargat. Eloi.
1: No, doncs jo només diria que amb el nivell de castells mostrat per les colles que hi ha aquesta temporada, si arribes amb la feina feta, com sembla que hi arribaran, perquè d'estrenes molt bèsties no crec que n'hi hagi masses, això li traurà una miqueta de pes a l'ordre d'actuació. Mm-hmm. És a dir, tu fas la feina que realment portes ben preparada i que ja l'has ensenyat a plaça, el que estàs fent és traspassar també pressió a les altres colles.
0: Era el que deia l'Àngel Grau. Iruna. Mm-hmm. Breument.
2: Sí, és una actuació que al final és llarga per tothom, no? I els que són primers acaben sent últims i, bueno, ara ja saben l'ordre i tenen prou temps per poder pensar l'estratègia.
0: Doncs escolteu, ens ho hem passat molt bé en tots dos. Ens tornarem a veure aquesta temporada, tots esperant el concurs en Candeletes i abans el primer diumenge de festa, que és una de les diades importants el diumenge que ve.
3: Diumenge, un quart d'una del migdia, a la plaça de la Font. També a la plaça Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat, la diada Sant Mateu, i dissabte la diada Misericòrdia a Reus i el concurs Quarts damunt de la Bisbal.
0: I què recomanen avui els digitals castellers de referència?
3: La revista Castells, l'article de Miquel Zavala, la millor temporada de tots els temps, que inclou una estadística comparativa des del 2010 fins ara, i el món casteller, la informació de Josep Torrenyó sobre els sorteig de l'ordre i posició a plaça de les tres sessions del concurs de Castells.
0: Això és tot. Tornarem diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana, bona nit.
3: Bona nit.

0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
1: Trescat Info.
2: Bona nit, són les 10. A Suècia, victòria del bloc de l'esquerra, prop de 5 punts per damunt de la dreta. Els socialdemòcrates de Magdalena Andersson són els més votats i poden tornar a governar, mentre que l'extrema dreta cau 3 punts i passa de segona a tercera força política del país. Alerta de famílies i professionals de la salut a Trescat Info per la prescripció de medicaments injectables per aprimar a menors d'edat que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Són fàrmacs que no estan finançats i, per tant, no hi ha cap registre de quants menors n'estan prenent actualment. Donald Trump es desmarca de les veus que reclamen alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar que es descontroli. El president dels Estats Units ho defensa pel pes econòmic d'aquesta tecnologia als Estats Units i també perquè no es pot cedir, diu, la iniciativa a la Xina. Alguns experts consultats per Trescat Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. La policia espanyola trasllada prop de 900 migrants que eren al carrer a un nou centre d'acollida a Ceuta. Segons les autoritats de la ciutat autònoma, hi queden 13.000 persones. El govern espanyol xifra en més de 2.000 els menors no acompanyats identificats. 4 persones han mort en diversos accidents de trànsit aquest cap de setmana llarg a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit treballa per fer més segura la Nacional 260, on han passat diversos dels accidents mortals. A les 8 del vespre ja havien tornat a l'àrea metropolitana més del 77% dels 260.000 vehicles que van sortir de Barcelona pel cap de setmana de la Diada. La Garrotxa vol posar fre al creixement de població perquè, segons el Consell Comarcal, està al límit del que es pot permetre. L'ENS argumenta que els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat als últims anys. I Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món.
1: Esports.
3: El Barça manté el lideratge en solitari de la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, d'Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder per el nombre de victòries totals. I en tenis tenim en directe la final de l'Obert dels Estats Units, que dominen l'alemany Alexander Zverev, un 7-0, mentre ara el segon set, Zverev i l'estatunidenc Ben Shelton estan al tie-break.
2: I pel que fa al temps, nit serena i calmada, amb una temperatura lleugerament més alta, encara farà fresca al Pirineu i també en alguns punts de l'interior. A la costa s'hi preveuen mínimes tropicals per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns, però, serà assolellat i encara més calorós.
1: Trescat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: I estem molt pendents aquest diumenge de les eleccions generals de Suècia. El sondeig de la televisió pública atorga la majoria al bloc de l'esquerra amb un 51% dels vots, prop de 5 punts més que la dreta. Els socialdemòcrates de Magdalena Andersson són els més votats i poden tornar, per tant, a governar, mentre que l'extrema dreta cau 3 punts i passa de segona a tercera força del país. Tenim una enviada especial a Estocolm. Cèlia Sarnades, bona nit.
4: Bona nit. Doncs sí, ha estat una mala nit per a l'extrema dreta. Els demòcrates suecs estan en estat de xoc, titula el diari Aftonbladet, el més llegit de Suècia. El partit de la dreta radical, que va ser la segona força més votada el 2022, passa a tercer lloc i es queda sense complir, com deies, el seu gran somni, que era entrar al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. La socialdemocràcia de Magdalena Andersson pot tornar al govern potencialment. Ha guanyat les eleccions, sí, però ha perdut suport, de fet, i en canvi pugen les forces més petites, com ara els Verds o l'Esquerra. Hem de recordar que Suècia va ser durant dècades un model d'estat del benestar i una societat d'acollida i que amb aquestes eleccions deixaria enrere aquest parèntesi de 4 anys on s'han aplicat i aprovat duríssimes mesures anti-immigració. De fet, el que ens diuen els analistes és que la recepta ha estat excessiva. Recordem només algunes d'aquestes mesures, per exemple, la deportació de migrants de 18 anys a països d'origen que no havien trepitjat mai, traves, moltes traves a la reunificació familiar, o la coneguda col·loquialment com la llei del xivato, que obligava totes les autoritats a delatar migrants indocumentats i dels quals va quedar finalment exclosos els professionals de salut. Algunes altres propostes s'han quedat pel camí perquè eren molt dures, com ara rebaixar l'edat penal als 13 anys per castigar els nens, molts cops d'entorns desfavorits, que treballen per bandes criminals. El següent pas de l'extrema dreta, i això ja ho havien anunciat, era posar l'èmfasi en les deportacions, fins i tot, de migrants amb residència permanent. Hem de recordar que les eleccions d'aquest diumenge a Suècia se seguien amb molta tensió a Europa. Recordem després de la victòria fa uns dies de l'extrema dreta al Land alemany de Saxònia-Anhalt. I si la socialdemocràcia torna al poder a Suècia, serà un dels pocs països a Europa on governa el centre-esquerra.
2: La Cèlia Sarnades, en directe des d'Estocolm. Gràcies, Cèlia. Bona feina i bona nit.
4: Bona nit.
2: Més coses. Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments injectables per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Els facultatius adverteixen que els medicaments sempre han de ser l'última opció en casos de sobrepès i expliquen que aquests medicaments són eficaços només per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. En parla a 3CAT Info Eduard Mogas, que és pediatre, endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
2: A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar el medicament. La seva mare explica que la seva filla sempre ha estat per sobre de la corba de creixement, però que mai li havien diagnosticat ni obesitat ni cap problema de salut.
6: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
2: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la Sanitat Pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta d'aquest mateix medicament.
7: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
2: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per a pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
2: Més coses. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors d'aquesta tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però tot i així el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
8: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: En canvi, l'expresident Barack Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, és important avançar cap a un major control.
9: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president del CIVICAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que s'ha inventat mai.
10: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
2: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la intel·ligència artificial podria respondre només a una estratègia publicitària per intentar guanyar notorietat, atraure inversions i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells mateixos. Ara passen 10 minuts de les 10 de la nit. Un dron rus ha impactat contra un tren a prop de la frontera entre Ucraïna i Polònia i ho ha fet poc després que hi haguessin passat l'ex-primer ministre britànic Boris Johnson i també als càrrecs europeus de seguretat. No s'han registrat víctimes arran d'aquest atac que ha afectat la locomotora del tren i tots els passatgers han estat evacuats. Johnson i altres assessors de seguretat nacional europeus havien circulat, com deien, per aquella mateixa línia en un altre tren mentre tornaven d'una conferència a Kiev. Rússia ha afirmat que havia atacat infraestructures ferroviàries a l'oest d'Ucraïna, però l'empresa ferroviària estatal ucraïnesa ha assenyalat que l'objectiu del dron podria haver estat el tren diplomàtic. Tant les autoritats ucraïneses com les poloneses han confirmat que el dron rus ha impactat a 2 quilòmetres de la frontera amb Polònia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma de Ceuta. El trasllat s'ha fet al matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Els migrants, escortats per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
11: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
2: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I s'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol haurien mort 37 dones assassinades per violència masclista. I la ciutat de Barcelona ha registrat 4 agressions per arma blanca en les últimes 24 hores que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat aquesta matinada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Tot això després que ahir hi va haver 2 agressions més. Al vespre, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i també 2 detinguts. I a la tarda, un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, això és a Trinitat Nova, després d'una discussió. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. I tanquem un cap de setmana que ha sigut negre a les carreteres catalanes. 4 persones han mort en accidents de trànsit, 2 d'elles anaven en moto. El Servei Català de Trànsit treballa per reforçar la seguretat a la carretera nacional 260, escenari de diversos accidents mortals els últims mesos, ho ha explicat el director de trànsit, Ramon Lamiel, en una entrevista a 3CAT Info.
12: Ni una de les que ens preocupa és la nacional 260. La nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
2: Malgrat la sinistralitat d'aquest cap de setmana, durant els primers 8 mesos de l'any, les víctimes mortals a les carreteres catalanes han disminuït un 9% respecte del mateix període de l'any passat.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
13: Avui ha fet una mica més de calor, no són temperatures molt exagerades, però déu-n'hi-do, tot el que passi de 30 a aquesta època de l'any, doncs ja és massa. Fins a 34, 35, les més altes, per exemple, Vinebre, ha arribat avui als 35, una temperatura força alta. 34 a Gimenells, a Seròs, a Aldover, a Xerta, Torroja del Priorat, també a Massalió, a Matarranya, Alcarràs, Riba-roja d'Ebre i Ascó. Són temperatures, aquestes sí, ja molt més altes del normal. Meitat de mes de setembre, segona quinzena de setembre, les temperatures mitjanes de dia haurien d'estar entre els 22 i els 26, 27. Per tant, superar els 30 ja no és tan probable, i en canvi això passarà amb escreix aquest dilluns i aquest dimarts, perquè fins i tot passarem dels 35 graus a algunes zones, 36, 35 demà a Ponent i a la Vall de l'Ebre, 34 cap a la Conca de Tremp, 33, 34 al Pla de Bages, molta calor. I atenció a dimarts, el dia més càlid d'aquesta setmana entrant, perquè podríem arribar als 36, 37 i fins i tot fregar els 38. No són 40, però 37, 36, 38, temperatures molt per sobre la mitjana, això pel que fa a comarques interiors, i a la costa al voltant dels 30, puntualment 31, 32. En aquesta època ja hauria de costar passar dels 25, 26 i estarem molt amunt. Tot això amb sol, també cel clar aquest vespre i nit, de moment cap precipitació, però dimecres i dijous, sobretot ja dimecres tarda nit, matinada, matí de dijous, passarà un front de tempestes, de ruixats, preferentment al centre i nord de Catalunya, podrien ser intenses i amb pedra o calamarsa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passen 2 minuts d'un quart d'11 de la nit. La Garrotxa demana frenar el creixement de la població perquè assegura que la comarca ha arribat al límit del que pot assumir. El Consell Comarcal alerta que els serveis no han crescut al mateix ritme que els habitants i situa la falta d'habitatge com un dels problemes principals. Ens ho explica des d'Olot, Marina López.
14: El president del Consell Comarcal considera que la Garrotxa ha crescut per sobre de les seves possibilitats. Segons Albert Danés, cal trobar la manera de frenar l'augment de població per no acabar oferint pitjors condicions de vida.
15: El que no podem fer és que créixer per sobre les possibilitats que tenim com a comarca, que això és el que ens està passant i ara hem arribat al límit. Ja que estem al límit, no podem, doncs, podem de parlar de model econòmic, podem parlar de canviar diferents models del dia a dia, doncs, que tenim com a societat, i hem de fer aquesta frenada en creixement, perquè no estem preparats per créixer ara mateix. I si creixem, estem portant a gent a viure malament.
14: Danés sosté que cal repensar el model econòmic i reclama que el debat s'abordi també des del govern. El principal coll d'ampolla, diu, és l'habitatge, perquè han faltat tant a Olot com a la resta de municipis, i alerta que el creixement dels últims anys no ha anat acompanyat d'un augment proporcional dels serveis públics.
2: Avui és l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Han pogut obrir durant 4 mesos els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i també per diversos barris de l'entorn. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys, però que ho fa amb resultats desiguals. Mentre que els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir els 7 dies de la setmana, els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix sobretot a la calor. Són declaracions a 3Cat Info.
16: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
2: Una visió contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
17: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
2: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Dels 192 llegats solidaris que es van fer, 114 van ser per a entitats laiques sense ànim de lucre i la resta van anar a parar a entitats religioses. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres, que l'any passat va veure com creixien un 16% el nombre de testaments solidaris a la seva associació. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè d'aquest increment.
18: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
2: De les poc més de 60.000 herències que hi va haver l'any passat a Catalunya, un 0,32% contenien llegats solidaris, un percentatge que es manté estable els últims anys. I satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Elia Borràs.
19: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom corregit Regiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3Cat ha contactat amb el nigerià Víctor Onyegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Víctor Onyegbu ha explicat a 3Cat que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
20: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
19: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
21: Seeing Africa in its true size.
20: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
21: False references have real consequences.
19: Víctor Onyegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: De seguida arriben els esports, però abans us expliquem que Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial de 3Cat Info a Tàrrega, Marta Vives.
22: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'€1.267.000 per poder fer front als nous reptes de futur, com ha dit la directora artística de la Fira, Anna Giribet.
23: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
22: Al llarg de 4 dies s'han desplegat 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Segons Giribet, es tracta d'un èxit absolut.
23: Una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
22: Més de 1.300 professionals de països diversos han convertit Fira Tàrrega en l'edició més internacional, arriscada i multitudinària dels últims anys.
1: Esports.
2: Fins a dos quarts amb el Marc Andrés. Bona nit.
0: Bona nit. Comencem primer amb esport en directe perquè podríem estar a prop de conèixer el guanyador de l'Obert dels Estats Units, i és que l'alemany Alexander Zverev està guanyant per 2-0 a l'estatunidenc Ben Shelton. Ara mateix el tercer set empat a un entre tots dos tenistes. Però, evidentment, si Zverev guanyés aquest proper set, es convertiria en campió d'aquest Obert dels Estats Units i guanyaria el seu segon gran slam de la seva carrera després d'emportar-se el Roland Garros aquest mateix any.
1: 3CAT Info.
0: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha fet el 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
3: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
0: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
0: També a primera, ara és a punt de començar la segona part del Real Societat 0, Atlètic de Madrid 0. Abans, dos empats a un entre Getafe i Deport i Celta i Màlaga. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. Mentrestant, un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, CUE, amb només un punt. És el primer entrenador destituït en aquesta lliga.
1: 3CAT Info.
0: A segona divisió, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
5: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
0: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
0: L'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada, el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar ahir. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y, bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
0: El próximo Gran Premio será la semana que ve a Austria.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final 96-87. L'Ale Joel Parra ha celebrat el primer títol d'Alexander Sekulić a la banqueta.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves demà mateix. Per part de Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez, exjugador del planter blaugrana.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En ciclisme, el balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas.
6: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
0: El noruec Tobias Johannessen s'ha endut l'última etapa amb inici i final a Granada. I tornant al motor, l'italià Kimi Antonelli, pilot de Mercedes, s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1, disputat al Madrid Ring. Al podi l'han acompanyat Max Verstappen de Red Bull i Lando Norris amb McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial amb 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell.

0: Ara són 10:45 de la nit, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora. Estem molt pendents de l'escrutini de les eleccions generals a Suècia. Els sondejos a peu d'urna donaven la victòria als socialdemòcrates, però a mesura que avança l'escrutini sembla que s'escurça la diferència amb el bloc conservador. Per tant, tot obert encara. I famílies i sanitaris a Catalunya alerten a 3CAT Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar només pels casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no se sap quants menors els estan prenent. I Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit, també us explicarem que la ciutat de Barcelona ha registrat 4 agressions per arma blanca en les últimes 24 hores i sentirem un veí de Tona que ha pujat al Matagalls 1.000 vegades, l'última aquest mateix matí. I en esports, què destacarem, Marc Andrés?
1: La victòria del Barça, que continua sumant triomfs a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal i els gols de Xavi Espart i Karim Adeyemi. Un partit que el Barça guanyava 0-3, però que s'ha complicat amb el 2-3 del Llevant, obra del català Roger Bruguer.
0: I pel que fa al temps, nit asserenada i calmada, amb una temperatura lleugerament més alta. Encara farà fresca al Pirineu i també en alguns punts de l'interior. A la costa s'hi preveuen mínimes tropicals per sobre dels 20 o els 22 graus. Dilluns assolellat i encara més calorós. Ara passen 2 minuts de 10:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, aquesta nit estem molt pendents de l'escrutini de les eleccions generals a Suècia. El sondeig que s'ha fet públic a les 8 del vespre de la televisió pública atorga la majoria al bloc de l'esquerra amb un 51% dels vots, prop de 5 punts més que la dreta. És l'eufòria de la seu dels socialdemòcrates quan s'ha conegut aquest sondeig. Els socialdemòcrates de Magdalena Andersson són els més votats i podrien tornar a governar, mentre que l'extrema dreta cau 3 punts i passa de segona a tercera força del país. Això és el que diuen els sondejos, però de moment l'escrutini continua en marxa i a aquesta hora la diferència del bloc de la dreta i el bloc de l'esquerra sembla que s'escurça, tot i que l'enquesta de la televisió pública els donava, com dèiem, prop de 5 punts de diferència.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments injectables per aprimar-se a menors que no tenen cap diagnòstic d'obesitat. Els facultatius adverteixen que els medicaments sempre han de ser l'última opció en casos de sobrepès i expliquen que aquests medicaments són eficaços només per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. En parla a 3CAT Info Eduard Mogas, que és pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
3: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, la pediatra que la va visitar a través de la mútua li va receptar aquest medicament. La mare explica que la seva filla sempre ha estat per sobre de la corba de creixement, però que mai li havien diagnosticat ni obesitat ni tampoc cap problema de salut.
4: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat, i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta d'aquest mateix medicament.
5: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat, sigui per a pacients adults o pediàtrics, que estigui finançat per la sanitat pública. Per tant, el Departament de Salut no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot i així, el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
6: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: En canvi, l'expresident Barack Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Tot això quan diversos experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què està avançant aquesta tecnologia. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, és important avançar cap a un major control.
7: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que s'ha inventat mai.
8: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la intel·ligència artificial podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversions i per transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells mateixos. I encara de l'àmbit internacional, l'Iran reunirà demà a Oman als estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran insisteix que la reunió està desvinculada de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que diuen controlar, i per on abans de l'inici de la guerra contra els Estats Units transitava aproximadament el 20% del petroli de tot el món. Donald Trump ha menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes d'aquesta tardor.
6: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord. So
0: bad. La inestabilitat al Golf continua, doncs, disparant els preus del cru, que han tornat a superar el llindar simbòlic dels $100 per barril els últims dies, coses que perjudica seriosament les expectatives electorals del partit de Donald Trump. En part per això, el president dels Estats Units ha instat avui el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassedat de combustible. Abans de la reunió de demà, el president de l'Iran també ha buscat la complicitat dels Emirats Àrabs Units, amb què assegura que volen girar full respecte a aquesta guerra.
9: Hem tingut un intercanvi constructiu amb el príncep hereu d'Abu Dhabi. Hem acordat girar full, mirar cap al futur i construir-lo plegats.
0: L'Iran ha denunciat avui l'atac contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz que ha fet un mort i quatre ferits i n'ha culpabilitzat un enemic terrorista que no ha mencionat. L'exèrcit nord-americà no ha fet cap comentari respecte a aquest incident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua la recerca de les 130 persones desaparegudes en el naufragi d'un ferri al mar de Java, Indonèsia, que ha provocat la mort d'almenys 6 persones. Un centenar més han estat rescatades. Els fets han passat aquesta matinada quan s'ha perdut el contacte amb el vaixell enmig d'un temporal amb onades de més de 2 metres d'alçada. Els accidents marítims són comuns a Indonèsia a causa de la precarietat de les infraestructures, la sobrecàrrega de passatgers i de mercaderies i també de les inclemències meteorològiques. Indonèsia és un arxipèl·lic l'arxipèlag format per més de 17.000 illes i depèn en gran mesura del transport marítim. 5 minuts i seran 3:15 de la nit. Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill. Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que a ell li encantaria veure-ho. I controvertida proposta del govern britànic per als presos condemnats per delictes sexuals. Poden sortir de la presó si es comprometen a prendre fàrmacs inhibidors del desig. Alguns sectors qüestionen l'eficàcia i la moralitat d'aquesta iniciativa i alguns països, com Catalunya, ja ho han provat amb resultats desiguals. És un informe de Miquel Àngel Violant.
6: Sentir una dada tan inquietant com la música que ara sona de la pel·lícula La taronja mecànica, film de culte sobre la violència sexual. Al Regne Unit, cada mes, la policia britànica deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra nens per internet. No debades, les presons britàniques estan plenes de gom a gom. La població reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. Les autoritats britàniques planegen alliberar delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament. Però és una mesura eficaç? Jaume Martínez Maz, psiquiatre i cap d'àrea del Centre Penitenciari de Quatre Camins, relativitza l'èxit d'aquestes mesures a Catalunya Ràdio.
10: I que cada cas és diferent, no? Les persones que tenen una compulsió o una dificultat d'autocontrol i que realment tenen consciència i poden ser capaços d'empatitzar, els hi pot anar bé. D'altres, quan el mecanisme és diferent, no els resultaria tan eficaços.
6: La Generalitat de Catalunya va ser pionera a Espanya en aquestes iniciatives. Ho explica a Catalunya Ràdio l'aleshores consellera de Justícia, Montserrat Tura.
11: Els delictes de caràcter sexual i les obsessions i problemes que analitzen els psiquiatres en el comportament necessiten molta cura i molta atenció precisament en aquest procés de retornar al règim obert quan ja han acabat la condemna.
6: I una altra dada inquietant final. Segons l'Organització Mundial de la Salut, almenys 840 milions de dones van patir violència sexual l'últim any.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Més coses, moltes persones estan afectades per la pobresa de transport, és a dir, que tenen dificultats per accedir als transports públics per falta d'oferta, perquè el transport no arriba a tots els llocs o perquè no poden pagar-lo. Els principals col·lectius que la pateixen són els que viuen en zones rurals, els que tenen rendes baixes o mobilitat reduïda, les dones o els migrants. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius o a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Sanyer, explica com estan abordant aquesta situació.
12: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val? Perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
0: I des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
13: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones, i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: I també relacionat amb el transport, les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i també senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins a aquests mesos d'estiu.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: Avui s'ha notat més aquesta pujada de temperatura, ha fet més calor que ahir. Està pujant un grau o dos cada jornada, pràcticament. A la ciutat de Tarragona, un fet local, ha baixat un grau. Avui Tarragona no ha passat dels 28 de màxima. Barcelona, 30, que sembla poca cosa, però vaja, 30, ja meitat de mes de setembre, és considerada força alta. Haurien d'estar cap als 24, 25 graus. A Girona, 33, també n'hi ha hagut 33 a la ciutat de Lleida. Però les més altes, Vinebre, la Ribera d'Ebre, 35. N'hi ha hagut 33 a Mieres, a la Garrotxa, 33 a Girona, que és molt alta. 34 a Aldover, a Xerta, a Torroja del Priorat, també a Riba-roja d'Ebre. Aquesta tendència continuarà. Aquest dilluns, sol i calor, pocs núvols, no hi ha canvis en el temps. Nit, per cert, aquesta propera, tranquil·la, amb poc vent, amb humitat moderada, alguna boirina o banc de boira a la comarca d'Osona, molt localitzada, i a la tarda quatre nuvolets decoratius cap al Ripollès, aquest dilluns. Dimarts el mateix, sol i calor, però encara més calor. Per tant, màximes a l'interior de 32 a 35, de forma generalitzada, i en punts de ponent i de la Vall de l'Ebre, fins i tot el Priorat o la Conca de Tremp, es poden superar els 35 graus i acostar-nos als 36-37 i no descartaríem 38, creiem que no arribaríem a 40, però serien 35, 37, potser 38, que són temperatures molt per sobre la mitjana. De cara a dimecres ja comença a baixar la temperatura, especialment al vespre, i dijous i divendres la temperatura serà la normal. Per tant, la refrescada serà de més de 10 o 12 graus a bona part del país, sobretot a l'interior del nord, i xàfecs i tempestes la tarda-nit de dimecres, matinada, matí de dijous, poden ser fortes i amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3:15 de la nit i avui l'osonenc Jaume Rigol ha assolit el repte de completar l'ascensió número 1000 al cim del Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres.
15: El primer que he pensat és, ara sí, ja ho tinc, tu, ja ho tinc. I, a més, he sentit una, per una banda, diríem, com una sensació de pensar, està malament que jo ho digui, hosti, després d'aquesta de perseverança i tal, doncs em mereixo això tan bonic que estic visquent en aquest moment. Intenta viure'l a tope, no?
0: Rigol, que té 68 anys i és veí de Tona, ha fet aquesta ascensió acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant i per commemorar la fita també han dissenyat samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer.

0: L'Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, situat a la Zona Franca, és l'únic centre públic de formació professional de tot l'Estat que ofereix el títol oficial de grau mitjà de manteniment i reparació en rellotgeria. Amb més de 50 anys d'història i seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb aquesta finalitat que detalla el professor de primer curs d'aquest grau, Xavier Tomàs.
1: Mirem que els aprenents i els tècnics puguin sortir realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar, perquè hem d'entendre que n'hi ha rellotges molt antics que ja no existeixen peces i nosaltres les hem de fabricar per restaurar aquests rellotges.
0: El primer curs s'ensenya el funcionament de rellotges de paret i despertadors, mentre que el segon se centra en rellotges de polsera i de butxaca. El perfil d'estudiants és molt divers.
1: Fills o filles de rellotgers, n'hi ha col·leccionistes, que són gent apassionada, que els agrada molt reparar i classificar els seus rellotges. Aquest perfil és molt divers, vull dir que podem trobar gent jubilada, n'hi ha joves, n'hi ha antics rellotgers que volen estar distrets amb el que nosaltres considerem un ofici, per ells és un hobby.
0: Un d'aquests estudiants del temps és l'Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs. Ell explica el que li agrada més d'aquest grau.
2: Que és molt pràctic.

0: electròniques que porten components molt petits, control de qualitat de productes micromecànics, manufactures i fàbriques de rellotgeria, i especialistes, al cap i a la fi, que necessiten un títol de micromecànic, com protèsics dentals.
1: Tot plegat fa que hi hagi molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Actualment, el grau mitjà de manteniment i reparació en rellotgeria té 30 alumnes per curs i en els últims anys s'està quedant gent fora.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: 8 minuts per les 11 de la nit. De seguida, els esports, però abans...

0: Abans us hem d'explicar que el fenomen del K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups de gènere del pop coreà. Tots plegats van actuar ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, llueixen habitualment cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Ahir a la tarda, algunes fans ressaltaven la connexió única amb aquests grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquesta tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, que ahir formava part del cartell, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Esports.
0: Fins a les 11 de la nit amb el Marc Andrés. Bona nit.
6: Bona nit. Esport en directe. Tenim en marxa el tercer set de la final de l'Obert dels Estats Units, la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'estatunidenc Ben Shelton. Un partit que ara mateix, com diem, és el tercer set. A Zverev s'han dut els dos primers sets, però ara el tercer Ben Shelton guanya per 6 jocs a 5. Evidentment, recordem, si Zverev guanyés aquest set, es convertiria en el campió de l'Obert dels Estats Units, mentre guanyaria el seu segon gran slam de tota la seva carrera després d'haver guanyat el Roland Garros aquest mateix any. 3K

0: info.
1: En futbol, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicta. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha arribat a posar-se a un gol, 2-3. I el tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
2: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
3: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part. N'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts. Hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També a primera, ara tenim en joc els últims minuts del Real Societat 0, Atlètic de Madrid 2, i abans 2 empats a 1 entre Getafe i Depor i Celta i Màlaga. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE, amb només un punt. És el primer entrenador destituït de tota la Lliga.
0: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
4: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: Per cert, tornant a la primera divisió, hem de destacar que ja és a punt d'acabar el partit al camp de la Reial Societat i, de fet, just acaba en aquest moment. L'Atlètic de Madrid ha acabat fent el tercer, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3. I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
5: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5ª victòria de la temporada, el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar ahir. Àlex Márquez ha acabat segon i Pedro Acosta ha estat tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer a la classificació pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
6: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimir-me al màxim i intentar-lo hasta el final.
1: El següent gran premi serà la setmana que ve a Àustria.
0: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat el primer títol d'Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
7: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit. Així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Dario Brizuela, a qui se li hauran de fer més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez, exjugador del planter blaugrana.
8: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: Encara en bàsquet, per cert, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79, i la jugadora de l'Espar Girona, l'espanyola Iana Martín, ha estat escollida dins el millor 5 de la competició.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem parlant de ciclisme perquè el balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És, a més, la primera gran volta que guanya Mas.
9: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Una Vuelta que s'ha acabat avui amb una etapa amb inici final a Granada i que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.
0: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb curt avantatge del bloc progressista. El recompte final determinarà si el país gira finalment a l'esquerra després de 4 anys de govern conservador. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3CAT Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes, amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat de la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals, segons ha avançat a 3CAT Info el seu director. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries totals. I en tennis tenim en directe la final de l'Obert dels Estats Units, que domina l'alemany Alexander Zverev 2-16-0 sobre l'estatunidenc Ben Shelton. Així i tot, el tercer set està molt disputat i haurem d'anar al tie-break.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. Escrutats el 66% dels vots, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per 3 dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública de fa 3 hores apuntava una referència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades. Bona nit.
3: Bona nit. La veritat és que aquest escrutini està donant algunes sorpreses, no respecte al que deien les enquestes abans de les eleccions, que ja auguraven que el resultat seria molt ajustat, sinó respecte al sondeig que havia fet públic la televisió a les 8 en punt, quan han tancat els col·legis, i que donava un clar avantatge al bloc de centre-esquerra. En tot cas, aquí cal distingir dues coses. En primer lloc, òbviament, és quin bloc serà capaç de governar, qui sumarà els 175 escons necessaris per tenir la majoria al Parlament. Amb el 68% escrutat, ara mateix no ho sabem. És a dir, l'empat és pràcticament tècnic, hi ha 3 dècimes de diferència, 20.000 vots de diferència entre el bloc de centre-esquerra i el bloc de dretes, i només un diputat. Per tant, ara per ara és impossible saber quin dels dos blocs podrà governar, i per tant es mantenen oberta totalment la incògnita fins que probablement s'acabi l'escrutini. Insisteixo, anem pel 68%. Un altre tema important i interessant és veure la radiografia de què està passant amb cada partit, perquè, en definitiva, l'intríngulis o l'interès d'aquestes eleccions era saber què passava amb l'extrema dreta a Suècia. Recordem, Suècia no és qualsevol país, és un país històricament on ha governat la socialdemocràcia, un país històricament de l'estat del benestar, un oasi de solidaritat, etc. Per tant, és un país de referència on la victòria de l'extrema dreta en el sentit de que pogués incorporar-se al govern era un canvi històric importantíssim. I això no ho sabem si passarà, però el que està clar és que l'extrema dreta ha baixat, és a dir, el partit per se ha baixat, ha perdut gairebé 3 punts respecte al 2022. Per tant, baixa l'extrema dreta, però podria donar-se el cas que igualment entrés al govern perquè pugen altres partits d'aquest bloc de centre-dreta, com podria ser el Partit Liberal o el Partit Cristiano-Demòcrata. I una altra conclusió que estem extraient d'aquests resultats, també interessant a nivell polític europeu, és que en realitat el que passa és que estan baixant els grans partits. És a dir, el Partit Socialdemòcrata guanya les eleccions, però ha perdut molt suport respecte al 2022 i, de fet, és una davallada continuada que està tenint el partit al país. Per tant, els socialdemòcrates han guanyat les eleccions, això és segur, però si poden arribar a sumar serà per, no per ells, sinó perquè han pujat altres partits petits també, com són els Verds o com són el Partit de l'Esquerra. Per tant, la lliçó general és, 1, no podem dir encara quin bloc governarà, 2, l'extrema dreta baixa, i 3, baixen els partits grans i pugen els petits. Una tendència que també s'ha vist a altres països europeus on hi ha un vot de càstig als partits tradicionals i pugen els partits més minoritaris.
0: Gràcies, Cèlia. Doncs seguim pendents dels resultats d'aquest escrutini. Bona nit.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure una declaració que va trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Demasiado en el debate apocalíptico, no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que usar. Justamente a través de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3 o en tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa, que només la poden desenvolupar i controlar ells. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a una de les carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel El Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara a la ciutat hi ha unes 13.000 persones, entre adults i menors. De la crònica internacional destaca que l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
9: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassedat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
10: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
11: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
10: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
11: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
10: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
11: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
10: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: A casa nostra, famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3 que 3CatInfo ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable, semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys, i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
12: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
13: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital de Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
14: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moise, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
15: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui ha fet una mica més de calor, no són temperatures molt exagerades, però déu-n'hi-do, tot el que passi de 30 a aquesta època de l'any, doncs ja és massa. Fins a 34, 35, les més altes, per exemple, Vinebre, ha arribat avui als 35, una temperatura força alta. 34 a Gimenells, a Seròs, al Dover, a Xerta, Torroja del Priorat, també a Massalió, al Matarranya, al Carràs, Riba-roja d'Ebre i Ascó. Són temperatures, aquestes sí, ja molt més altes del normal. Meitat de mes de setembre, segona quinzena de setembre, les temperatures mitjanes de dia haurien d'estar entre els 22 i els 26, 27. Per tant, superar els 30 ja no és tan probable i, en canvi, això passarà amb escreix aquest dilluns i aquest dimarts perquè fins i tot passarem dels 35 graus a algunes zones, 36, 35 demà a Ponent i a la Vall de l'Ebre, 34 cap a la Conca de Tremp, 33, 34 al Pla de Bages, molta calor. I atenció a dimarts, el dia més càlid d'aquesta setmana entrant, perquè podríem arribar als 36, 37 i fins i tot fregar els 38. No són 40, però 37, 36, 38, temperatures molt per sobre la mitjana, això pel que fa a comarques interiors, i a la costa al voltant dels 30, puntualment 31, 32. En aquesta època ja hauria de costar passar dels 25-26 i estarem molt amunt. Tot això amb sol, també cel clar aquest vespre i nit, de moment cap precipitació, però dimecres i dijous, sobretot ja dimecres tarda nit, matinada, matí de dijous, passarà un front de tempestes, de ruixats, preferentment al centre i nord de Catalunya, podrien ser intenses i amb pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cap de setmana negre a les carreteres catalanes. Els tres dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 360, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 360.
17: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir de dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a l'AP7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals de les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. I la ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Hi va haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més acusats d'un delicte contra la salut pública.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat es van rebre un 16% més que l'any anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Altueta, explica el perquè.
18: En estos 2 últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
19: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
20: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
21: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
22: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5a victòria de la temporada i el 4 doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar ahir. Que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
23: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
24: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
25: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també els han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
26: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
3: es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mattring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb curt avantatge del bloc progressista. El recompte final el determinarà si el país gira finalment a l'esquerra després de 4 anys de govern conservador. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: Que el Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al Camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal i els gols de Xavi Esparti, Karim Adeyemi, ja a les acaballes. Un partit que el Barça guanyava 0-3, però que s'ha complicat, amb el 2-3 del Llevant, obra del català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, i dimarts encara més estiuenc. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. Escrutats el 66% dels vots, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per 3 dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública de fa 3 hores s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bona nit.
2: Bona nit, doncs la veritat és que està sent una nit, valgui la redundància, de mossegar-se les ungles de nervis. Hi ha molta tensió entre alegria, incertesa, perquè no se sap què passarà i probablement, vaja, segur, no ho sabrem avui. És a dir, l'autoritat electoral de Suècia ja acaba d'anunciar que, com a mínim, fins dimecres i probablement fins dijous no es tindrà l'escrutini definitiu. La raó és que els resultats són totalment d'empat, és a dir, la diferència són pocs milers de vots, un sol diputat a favor del bloc de centre-esquerra, i per tant és impossible augurar ara per ara qui governarà Suècia els pròxims 4 anys. Hi ha un altre factor important a l'hora de calibrar o de valorar aquest empat tècnic i aquesta dificultat total d'arribar avui a l'escrutini definitiu, i és que és el vot anticipat. És a dir, aquest any s'ha batut rècords, 3,6 milions de suecs han votat, han emès el vot anticipat, i encara no s'ha comptat tot perquè hi ha una part d'aquest vot que està arribant amb retard a les centrals de recompte. Hi ha 20 municipis afectats per aquest retard del repartiment de les butlletes, i per tant el recompte d'aquests vots no es farà fins aquests dies propers, és a dir, durant aquesta setmana. Per tant, segur que avui no sabem qui ha guanyat a Suècia, i recordem el per què estàvem seguint aquestes eleccions tan de prop, i és per dues raons, però sobretot la més important és per veure si es revalidava el govern de dretes dels últims 4 anys, amb la diferència que aquests últims 4 anys l'extrema dreta li havia donat suport des de fora en aquest govern, i en aquesta ocasió, és a dir, a partir d'avui, si guanya el bloc de centre-dretes, l'extrema dreta entrava a formar part del govern. Per tant, era un pas més, un pas històric en un país com Suècia, recordem, un paradigma de l'estat del benestar, un oasi de la socialdemocràcia durant dècades. El que sí que podem concloure ara mateix, tot i que no sabem qui governarà, és que l'extrema dreta ha baixat, i això no canviarà. És a dir, l'extrema dreta va obtenir el 20,6% dels vots el 2022 i ara aconsegueix el 17 i poc. Per tant, l'extrema dreta ha baixat, i un vot de càstig, en certa manera, d'una part dels seus votants que s'allunyen d'aquesta opció davant, probablement, de l'excessiva duresa d'algunes de les seves mesures i de les seves receptes, sobretot en temes de migració i de lluita contra el crim. Per tant, baixa l'extrema dreta, baixa també la socialdemocràcia, tot i que guanyen les eleccions, i ara és d'ara impossible saber qui governar. I no ho sabrem, segurament, com deia, fins dijous.
0: Gràcies, Cèlia. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3Cat Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total, que hay que justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa Now Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3Cat ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3Cat que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references have
7: real consequences. Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants, són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella via Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix, en gran part, a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de fa 3 campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades de avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió, amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui s'ha notat més aquesta pujada de temperatura, ha fet més calor que ahir. Està pujant un grau o dos cada jornada, pràcticament. A la ciutat de Tarragona, un fet local, ha baixat un grau. Avui Tarragona no ha passat dels 28 de màxima. Barcelona, 30, que sembla poca cosa, però vaja, 30, ja meitat de mes de setembre, és considerada força alta. Haurien d'estar cap als 24, 25 graus. A Girona, 33, també n'hi ha hagut 33 a la ciutat de Lleida. Però les més altes, Vinebre, la Ribera d'Ebre, 35. N'hi ha hagut 33 a Mieres, a la Garrotxa, 33 a Girona, que és molt alta. 34 al Dover, a Xerta, a Torroja del Priorat, també a Riba-roja d'Ebre. Aquesta tendència continuarà. Aquest dilluns, sol i calor, pocs núvols, no hi ha canvis en el temps. Nit, per cert, aquesta propera, tranquil·la, amb poc vent, amb humitat moderada, alguna boirina o banc de boira a la comarca d'Osona, molt localitzada, i a la tarda quatre nuvolets decoratius cap al Ripollès, aquest dilluns. Dimarts el mateix, sol i calor, però encara més calor. Per tant, màximes a l'interior de 32 a 35, de forma generalitzada, i en punts de ponent i de la Vall de l'Ebre, fins i tot al Priorat o a la Conca de Tremp, es poden superar els 35 graus i acostar-nos als 36-37 i no descartaríem 38. Creiem que no arribaríem a 40, però serien 35, 37, potser 38, que són temperatures molt per sobre la mitjana. De cara a dimecres ja comença a baixar la temperatura, especialment al vespre, i dijous i divendres la temperatura serà la normal. Per tant, la refrescada serà de més de 10 o 12 graus a bona part del país, sobretot a l'interior del nord, i xàfecs i tempestes la tarda-nit de dimecres, matinada, matí de dijous, poden ser fortes i amb alguna pedregada.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
17: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
18: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
17: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
18: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
17: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de Lleida. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'Univers Otaku, els organitzadors han consolidat el certamen, que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
19: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon.

0: sent un event molt gran, no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé. També pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
1: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen de K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups de gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Baila muy bien, canta muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge ha tancat la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo a veure què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensava en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim, han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest panó de son vaixell que cap maró ensorra al cim de l'arbre mestre brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavier Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: Team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.

0: ahora, obviamente, el calor. El césped tampoco ha ayudado mucho, ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde, creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
1: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
3: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final, i bueno, estem units, que és l'important.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila, i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
4: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar, i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster, i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
5: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar, y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
6: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
7: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós, i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat. Hi ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka, i a més també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme, perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 12. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3cat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
2: 3cat Info.
0: Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. Escrutats el 66% dels vots, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per 3 dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública de fa 3 hores s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Vicente. Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
9: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
10: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
11: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
10: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
11: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
10: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
11: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
10: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
12: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
13: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
14: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
15: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut, i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus. Ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la L'Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CAT Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
17: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
18: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
19: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
18: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
20: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
21: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
22: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
3: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsia ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part. N'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts. Hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
23: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida, destacar l'aportació d'Adrià Rodríguez.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també els han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
28: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
5: es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mad Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3 o en tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa Now Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Onyegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Onyegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Victor Onyegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que, arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils

0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
2: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
3: La gent li entra al gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
2: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
4: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
1: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
4: A la part del darrere, posa Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest panó de son vaixell que cap maró ensorra al cim de l'arbre mestre. Brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
1: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
0: 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
6: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
7: Team came back and scored the fourth goal.
5: Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
8: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
5: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
0: 3CAT Info.
5: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis.

0: És així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
1: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final, i bueno, estem units, que és l'important.
0: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
2: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster, i ara gaudir-ho.
0: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
3: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar, y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
0: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
4: Trescat Info.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
5: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
6: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós, i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat. Hi ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme, perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.
4: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: Es la una. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3Cat Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3Cat Info.
0: Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini està tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor. Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se pueden hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
5: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
9: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
10: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
9: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
10: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
9: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
10: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
9: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3CAT Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
11: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
12: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
13: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
14: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta. Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CatInfo a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CatInfo, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
16: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a San Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
17: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
18: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
17: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
19: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
20: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
21: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
2: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
22: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deport 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
3: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
23: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a venir a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5ª victòria de la temporada i el 4th doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
28: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
4: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici i final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
3: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CatInfo comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size,
8: veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa pues, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes, pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè, clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.

0: sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres, obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
1: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
0: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: L'usonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3catinfo ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
4: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
3: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
4: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
3: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que, com a mínim, necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
2: 3CAT Info. Esports.
3: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
6: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
7: The team came back and scored the fourth goal.
5: Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
8: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ayuda mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
5: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
5: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
9: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
5: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
10: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra,
7: n'estava

0: cas ja vinia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
2: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
3: Trescatinfo.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
4: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
5: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

Són les dues. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3cat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs